0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

can't go wrong trying to make things right.

Escoltes i cats.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe els agrada massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li pas la llengua, que això segurament és un dia més d'una vegada.
8: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
9: Quedeu com una de Girl Band.
10: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony.
10: Hi ha moltes boy band, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venit a escoltar el discurrito.
13: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
14: Escoltes ICAC.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

mentre sur l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

seria el bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes, a les 9 del matí, és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El partit quebequès s'ha proclamat guanyador de les eleccions a la regió francòfona canadenca. El partit independentista s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, mentre que Futur Quebec, el partit que fins ara estava al govern, s'ha quedat sense representació parlamentària. Washington, Oriol Serra.
2: Bon dia. Els quebequesos han decidit un canvi de govern a les eleccions d'aquest dilluns a l'Assemblea Nacional del Quebec. L'independentista partit quebequès, liderat per Paul Saint-Pierre Plamondon, ha guanyat les eleccions quedant-se a les portes de la majoria absoluta i podria o bé governar en minoria o bé formar coalició amb l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari. El partit quebequès està compromès a convocar un nou referèndum sobre la independència d'aquesta nació francòfona que forma part del Canadà. El partit que ha governat la província canadenca els darrers 8 anys, Futur Quebec, ha quedat fora de la cambra després d'haver ostentat la majoria absoluta. La seva líder i fins ara primera ministra ja ha felicitat els seus rivals. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: El Tribunal Constitucional aprovarà avui i avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideixi el Constitucional, el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
4: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha avançat 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi la derrota que li pronostica les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: El govern mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, segons el president Illa, es podran ampliar més endavant.
6: És un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat.
1: Els Mossos han detingut 13 persones pels aldarulls d'aquesta nit al centre de Barcelona, posteriors a la manifestació per l'habitatge. Entre els detinguts hi ha una noia menor d'edat, la resta són homes majors d'edat. És un primer balanç provisional dels Mossos, que també han informat de 28 agents ferits lleus. Poques gràcies ha posposat fins dijous el concert que havia de fer ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
3: El grup i la promotora volien mantenir el concert, però davant les intenses pluges i els problemes de mobilitat van decidir ajornar-lo. El president de la promotora de Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
7: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
3: Les entrades de dilluns seran vàlides per al concert de dijous o bé se'n podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà 4 nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: Esports, quarta jornada avui de la Nations League de futbol. A 3:15 de la vespre i a Split, Croàcia i Espanya s'enfrontaran. Jugats ahir, França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
3: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
1: S'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món més jove de 21 anys. Hi ha tres candidats del Barça, Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, que ja hi tornem a ser. Bon dia, matiners. Avui és dimarts 6 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un matí amb boires matinals i més núvols al litoral sud, amb algun ruixat. Al llarg del matí, els ruixats avançaran de sud-est a nord-est. I a la tarda i al vespre s'intensificaran al prelitoral i al litoral, on localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis. Marta Viana, bon dimarts, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Cerdanyola del Vallès. El sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà 11:32.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui vull arrencar el dia amb una cita...
0: Sembla Shakira a Madrid, ara mateix, Lara García. Amb els aplaudiments aquests. Sembla que sortís a l'escenari d'un gran estadi.
1: Reina, sabeu que ho deies per la meva veu i dic... També.
0: Què? Quina cita?
1: Vull començar una cita de Maruja Torres en una entrevista al País, que és meravellosa. I diu així... No tinc el cony per equidistàncies en aquest moment. Cal començar a treure el nas perquè te'l trenquin. Si no ho fem, no sé si passarem a la història, però passarem a la tomba com una merda.
0: Maruja Torres, que es queda tranquil·líssima amb aquest titular. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Que tampoc estarem per aquí distants avui, perquè tenim un dia completet. Totes les reaccions a les eleccions generals, a la convocatòria i la prèvia de l'amnistia, que avui es reuneix al Constitucional. Tindrem el ministre Urtasun, a Míriam Nogueras, parlarem del Constitucional amb Ernesto Kaiser, des de les 6 fins l'hora que calgui.
0: Exactament, a partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. I avui arrenquem el dimarts fent baixar la bola de discoteca. Sí?
3: Freeze! Ara. I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Smith, Ma Baker, de Bonnie M. I és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1949, va néixer el DJ i cantant de la banda Bobby Farrell, que va morir el 30 de desembre del 2010. La seva música, Bonnie M., ens va deixar clar que la vida és una festa. I a aquestes hores del matí, aquí a Catalunya Ràdio, la festa sempre està servida.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingut als matiners.
2: Gràcies.
0: Que avui t'estrenes.
2: Sí, senyor.
0: I estem pendents de saber què ha passat al món mentre dormíem, que en aquest cas crec que la protagonista és la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
2: Sí, per una qüestió que tu, com altres estrelles que treballeu a la ràdio...
0: Estrellades, sí.
2: Estrelladíssimes, però...
0: I tant.
2: Però que teniu una cosa que heu de preservar i conservar...
0: Sí, la és... dignitat.
2: Això ja se'ns suposa. Però és la veu.
0: Sí.
2: Perquè el dia que estàs afònic, fatal.
0: Fatal, fatal, fatal.
2: Doncs la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha registrat la seva veu a l'Oficina Europea de Patents per protegir-se d'eventuals clons i muntatges fets amb intel·ligència artificial.
0: No és la primera persona coneguda que ho fa.
2: No, mira, jo no sé, això no, jo sempre havia sentit parlar d'aquell jugador de futbol que assegurava les cames.
0: Sí, aquella... Jennifer López al cul.
2: Actrius amb certes parts voluptuoses.
0: Bueno, registra sí, el que vol.
2: Però aquí doncs, es veu que la senyora Meloni va gravar una frase que diu simplement "Io sono Giorgia Meloni".
0: Sí.
2: I després allà a l'Oficina Europea de Patents doncs, li han registrat també amb els canvis de timbre de veu, les inflexions, les particularitats que pugui tenir, de manera que assegurar-se que la seva veu no es faci servir per muntatges, memes i altres coses que cada dia ens sorprenen a les xarxes socials fets amb intel·ligència artificial.
0: De fet, crec que la Meloni en alguna ocasió ha dit que se sentia preocupada pels riscos que podia comportar la intel·ligència artificial.
2: Sí, és que ella ja havia passat per aquí, perquè allò tan típic d'agafar un cos d'una dona amb roba interior, pam, enganxar-hi la cara d'algú altre,
0: sí,
2: que abans es feia tan batusserament,
0: sí,
2: amb uns photoshops o com siguin.
0: O retallant i enganxant.
2: Retallant, però cada vegada això s'ha anat polint més i ara ja arribes que no saps distingir de qui és cada cosa, no?
0: En aquest cas, doncs... la primera ministra italiana cobrint-se les esquenes pel que pugui passar d'aquestes fake news que ens trobem a les xarxes socials.
2: Efectivament.
0: Dia sí, dia també. Quim, moltes gràcies. Vinga, que tinguis bon dimarts.
2: Bon dia.
0: Fins ara. I avui el món serà un lloc una mica millor per la reacció de les entitats socials durant les pluges d'aquests dies. Andreu Merino.
3: La parròquia de Santana o la Fundació Arrel s'han arremangat, com sempre, per oferir refugi a les persones sense llar. Òbviament, en episodis de temporal com el d'aquests dies, les persones que viuen al carrer o en infrahabitatges són les que pateixen més les inclemències del temps. Davant d'això, les portes de Santana són obertes, igual que les d'Arrels. Des de la Fundació, a més, fan una crida als voluntaris habituals de l'entitat per augmentar els recursos d'acollida, atenció i cobertura de necessitats de les persones sense sostre.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Avui els matiners, per cert, ens fixem en Singapur perquè paga la seva gent perquè llegeixi.
4: Sí, ha posat en marxa un plan nacional, que això em sona fortíssim, per fomentar la lectura i plantar cara doncs, a l'addicció a l'escroll, o a l'escroll aquest infinit que fem normalment, a les xarxes socials. El programa el que proposa és llegir 15 minuts al dia a través d'una aplicació que registra tota l'activitat. Cada sessió d'aquesta que fas dona 20 monedes virtuals que després doncs, es poden bescanviar per diverses recompenses. Per tant, molt bona iniciativa de Singapur.
0: I no deixem la música, en aquest cas, que acabem d'escoltar més likes d'Oques Grasses, però ara veureu per què us estic dient tot això. Perquè les cançons de l'Oreja de Van Gogh seran la banda sonora del musical Puedes contar conmigo, Ot Serra.
5: Després del retorn de Maya Montero als escenaris, ara els clàssics de l'Oreja de Van Gogh també arriben a la gran pantalla. serà una pel·lícula dirigida per Fernando González Molina i els integrants de la banda en seran productors executius. S'hi explicarà una història original articulada a través de les seves cançons, però no s'han donat detalls ni del pressupost, ni l'argument, ni el repartiment. El grup, això sí, ha dit en un comunicat que serà una celebració meravellosa, asseguren, de tot el que els uneix amb el públic.
6: Lara, una cosa. Macià m'estava apuntant molt correctament que creu que t'apuntaràs al càsting.
4: Sí.
6: Home, és que jo crec que si ha d'haver-hi una protagonista del musical de l'Oreja de Van Gogh, has de ser tu.
4: Em donen el principal, el paper principal. Cap mena de dubte.
7: Segur, eh?
6: T'animes a cantar una mica en directe, podes comptar. Seguim?
4: Seguim.
6: Un minut, un quart de sis del matí. Entre aquest dilluns i el 13 d'octubre, alerta... Ah, no, espera't.
4: Què passa, que
6: no
4: m'he posat bé?
6: No, ho estic llegint fatal jo. Espera, espera't. Ara sí, ara no. Espera, anem a fer-ho bé, això. M'he saltat el...
4: No passa res.
6: El text. L'Ajuntament de Madrid traurà subhasta més de 5.000 objectes perduts. Ara sí, entre aquest dilluns i...
4: El 13 d'octubre, també, en primer lloc, us preguntareu per què hi ha música de Star Wars, no?
6: Sí.
4: Però que un d'aquests 5.000 objectes és un pòster de Star Wars que va molt cotitzat.
6: Ah.
4: Si us interessa un pòster de Star Wars, sapigueu que entre aquest dilluns i el 13 d'octubre es posarà subhasta. A més, també hi haurà una maleta de Louis Vuitton, càmeres de fotos, pals de golf o consoles Nintendo Switch. Són objectes que porten més de 2 anys sense ser reclamats pels seus propietaris.
8: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: I repassem alguna efemèride musical a aquestes hores del matí, mentre esteu fent el primer cafè, perquè tal dia com avui, un 6 d'octubre, però del 1982, Madonna publicava el seu primer single, Everybody.
1: Sí, tot i l'estrella que és ara, quan Madonna va treure el seu primer tema, no va ser ni de bon tros un èxit. De fet, aquesta cançó havia començat com una demo que Madonna va fer arribar a un DJ d'una discoteca de Nova York i va ser allà on va començar a circular fins a fer tot el circuit, fins que va arribar a les mans de la discogràfica Sire Records.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Mentre estava escoltant ara l'Everybody de Madonna, estava pensant que abans, cap als 80, fotien un minut i mig de la tornada i allà l'anaves aguantant fins que acabaves la cançó.
2: Sí,
1: perquè m'has escoltat només un minut cantar Everybody, venga, clap your hands, i cap a casa tu, i
2: però,
1: a facturar.
2: Saps què m'he adonat a aquesta temporada que estem deixant? Doncs aquesta part com més de cua, i dic, però és que totes les antigues, entenc-me, les que estem tirant 80... a les efemèrides, el que poses el minut cap al final, tot és tornada.
1: Pots fer un èxit d'un minut i mig sense dir absolutament res.
2: Totalment,
1: de res.
2: Totalment, increïble.
1: Bé, repàs d'alguns moments que ens ha deixat la televisió. Comencem parlant de col·lapse de TV3.
2: Marcos Franz, un dels actors de Marlí, va parlar obertament de la relació de manipulació que va viure durant anys amb una persona del seu entorn que el va arribar a controlar, diu, en aspectes molt íntims de la seva vida.
3: Quin dia vas tocar a fons?
4: El quart any d'estar amb ell. Estava a la sala de Jamboree amb un amic meu i em va començar a parlar dient-me: Marcos, has sortit, oi? Estàs amb amics teus, oi? Què t'he dit d'aquestes persones? Sí, sí, control absolut. Vaig trucar-lo mig tremolant, li vaig cridar i li vaig dir de tot. Li vaig dir: m'has estat enganyant, tot això és una gran mentida, m'has fet perdre l'amor per la vida, l'amor per el meu ofici, ja no sé ni qui sóc, ets un fill de puta, fuig de la meva vida, bloquejar per tot arreu, adéu. Amb... posteriorment, molts pensaments de dir: el desbloquejo i torno a parlar amb ell, perquè no podia deixar-lo del tot.
1: Déu-n'hi-do, les declaracions de Marcos Franz. Podeu recuperar l'entrevista a través del portal 3cat, però va passar una història complicadíssima de 4 anys. Sí. De fet, crec recordar que va dir a l'entrevista que no podia ni mirar-se la segona temporada de Marlí perquè no reconeixia de la mirada tan fosca que tenia.
2: Ostres, tu. Quan mires Merlí, el veus.
1: Tu ja ho vas detectar.
2: Us en recordeu, d'aquest personatge?
1: És que
2: el personatge era una mica raret,
1: sí.
2: Ja. Saps?
5: Feia molt bé.
1: En tot cas, des d'aquí, tots els ànims del món, a Marcos Franz i aquesta entrevista que va concedir el Jordi González de Col·lapse. I... de TV3 a BTV.
2: Sí, perquè Muixca ha explicat que el que canta reflecteix, diu, la realitat dels joves de Catalunya, que és una barreja de cultures.
6: Crec que la realitat dels joves de Catalunya és que vivim entre mescles culturals i m'agrada. Sí que és veritat que crec que s'ha de mantenir la llengua i jo sempre parlo català. Això no treu que molts cops se m'escapin castellanades amb els meus amics, entre tots. Llavors, a les cançons és el mateix.
1: 10 minuts, arribem a 5:45 del matí i acabem visitant el programa de Broncano, a la Revuelta.
2: Ahir va visitar el programa de Broncano, la dreta gallega, Ana Peleteiro.
7: Te hago las preguntas clásicas ya antes de marcharte.
8: Me voy a sentar, porque...
7: fatal.
8: ¿En qué crees que estoy peor?
7: Intuyo, por lo que ha contado aquí otra vez, que chiquillos, que los primeros meses no son los más fogosos.
8: No, en absoluto.
7: Pero a su vez también, supongo que financieramente, justo también cuando tiene un niño, no has podido competir.
8: Ah, no, pero mami, mi amor, las mujeres facturan de otra manera.
9: Yo creo que no estamos en el momento de hablar de patrimonios tal y como está la gente que no puede ni comprarse un pisito, ¿eh? Verdad, o sea, la verdad.
7: Ahí tienes toda la razón.
9: Entonces voy a hablar mejor de sexo.
7: Me parece razonable.
9: Yo creo que lo mejor es que se arregle eso y que todo el mundo vuelva a poder comprarse una casa sin que sus padres le adelanten una herencia, por ejemplo.
7: Ya, ya.
9: Si los tienen. Y si no, pues vivir de malas formas, con lo cual creo que eso es mucho más importante.
1: Vinga, va, que obrim la revista del cor dels matiners i ho fem amb molt bones notícies perquè, home, a veure un moment, per favor, ha aparegut el gat de Maria Pombo.
2: Feia unes setmanes va explicar, nosaltres també ho va explicar aquí als matiners, que s'havia escapat, que no el trobaven.
1: Tens el Macià plorant, ara, sí. Perquè és una de les coses que més li inquietava aquesta setmana, si Maria Pombo recuperava el seu gat.
2: Ja està. Ara tot anirà millor. Cada nit feien batudes, ells mateixos ho penjaven a les xarxes socials, i ara, doncs, en una sèrie de stories que Maria Pombo ha penjat, per cert, des de l'aeroport, ha anat explicant com ha anat tot el procés de retrobament amb el gat. Ha agraït molt la col·laboració ciutadana a les xarxes, especialment del Noticiero Pombo, que és un compte que sempre penja coses de la família, i explicava això.
10: Todos los días me mandaba plutos, básicamente, y decía, no, no. No, ese no es, ese no es. Y entonces ya las dos en plan, no, porque tiene tres manchas en la oreja y tiene un corte y tiene las patas más largas.
2: Després, quan el van tenir localitzat, van anar a la casa d'una veïna i, clar, doncs allà van haver d'esperar que el gat aparegués.
10: Y nada, no sale. Digo, otra vez, la misma historia. Es que, chicos, no sabéis la de casas que he visto, ¿vale? Me conozco el barrio entero. Y es que ya, te juro que decía, vale, pues ya está, otra vez una falsa alarma. Y de repente giro la cabeza Claro, yo creía que lo iba a encontrar porque había visto a Pluto, entonces iba grabando. Y entonces de repente me giro y veo a Pluto así mirándonos con miedo.
2: El va a veure y después, doncs, final feliz.
10: Se ha quedado así debajo del seto, mirándonos. Es verdad que no ha intentado huir ni esconderse más. Se ha quedado como quieto diciendo, cogedme ya, porque estoy en puro shock. Le hemos cogido, estaba súper tenso. Y yo, thank you so much.
2: Molt bé. Aquest gat no volia ser rescatat.
1: És que és el que anava a dir ara mateix. Digues que aquest gat potser el que tenia ganes de fotre el cap i havia fet aquella cosa d'agafar les coses i marxar
2: sí,
1: de casa.
2: Totalment. I està la mar de bé allà sota el set. Estava amagat sota el set, o pobre.
1: Quan va veure un altre cop la cara de la poma, vaig pensar, no m'ho puc
2: creure.
1: Clar
2: que no va anar corrent. Quina mandra.
1: Que seguim. Ah, sí, perquè, a més, Ana Guerra torna a ficar la pota.
2: Home, per variar. En una catifa vermella li han preguntat quins somnis ja ha complert i ha respost això.
5: Y no, uno de los sueños que he cumplido es cantar en Los Ángeles con Alejandro Sanz, bueno, canté en Santiago de Compostela también, y un día me bajé de un avión en Los Ángeles que iba a grabar con Tiziano Ferro un videoclip y le dije, bueno, te voy a ver esta noche al Microsoft Square Garden.
11: ¡Amor!
5: Y me pasó el setlist y me dijo, ¿qué quieres cantar?
2: Aquesta vegada ha barrejat el Madison Square Garden de Nova York amb el Microsoft Theater de Los Angeles i ha creat el Microsoft Square Garden.
12: I ara una cosa que no hi té gaire a veure.
2: És la millor, eh?
1: Escolta'm, a la vida a vegades passen aquestes coses, no?
2: Però li passa cada
1: dia. Pobre, però una guerra, és que últimament és notícia per tot. Va, deixem-la respirar una miqueta. Des de l'estudi Microsoft 3 de Catalunya Ràdio, fent els matiners, i també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
13: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial a causa de les pluges imprevistes. I de la pluja a la tempesta política, perquè Pedro Sánchez va irrompre amb l'anunci d'eleccions anticipades.
14: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana.
15: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat actiu.
16: Massa aigua, terrible.
17: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
18: Recordem que 4 carreteres encara estan tallades.
19: Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers.
20: Tenim la sensació que el cotxe... A mi se m'ha començat abans a moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia a l'aigua.
21: És molt perillós, això, que enviïn una alerta ja.
22: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres al Vallès Oriental.
23: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
13: El nostre meteoròleg, l'Eloi Cordomí, duia tantes hores mirant models de predicció, mapes i explicant-ho, que finalment va acabar tenint un lapsus.
24: Però sí que el que veiem són aquests nuclis de precipitació molt més intensos, ara ja al centre i nord de Mallorca. De
25: Mallorca? Mallorca, ja te'n vas?
24: No, Mallorca no. També
25: has de descansar, també, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
24: Menorca. Ai.
25: Menorca, ara?
24: Maresme.
13: A la tarda, Mariano Barrientos, paleoclimatòleg, ens explicava que fa temps que es pronostica un clima mediterrani de 2 estacions i no de 4.
26: A finals dels anys 80, als principis dels 90, ja hipotetitzàvem cap on podria anar un clima mediterrani deteriorat, en aquest sentit, d'un escalfament, de més masses d'aire humit disponibles, de pluges més torrencials, i una possibilitat era tendir cap a un clima monsònic, cap a un clima de 2 estacions. Una estació fresca i relativament seca i una estació càlida, que té un final, com ens està passant ara, al final dels estius i la tardor, amb unes precipitacions torrencials.
13: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos celebrava els bons auguris de les enquestes per Aliança Catalana i plantejava un front de dretes que, d'entrada, sembla estrany.
27: Vi el gran discurso de Silvia Orriols en la debate de política general y he visto la encuesta de La Vanguardia, en la que ya le da empate con ella. Bueno, empate no, o sea, es que le va a sacar 5 diputados a este paso. Y hay una posibilidad de gobierno, Silvia Orriols, con Junts, bueno, con lo que quede, PP y Vox, que va al alza. Pues se puede hacer una alianza contra el Islam y para acabar con toda la progresa escolar.
1: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera Energy, que vam parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
28: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 6 d'octubre, tenim la Lluna transitant pel signe de Lleó. I atenció, perquè estarà activant a Júpiter i el Node Sud. És un dia que ens pot fer veure amb més claredat on necessitem ser reconeguts, aplaudits o admirats pels altres. I aquí va la pregunta del dia. Fas el que fas perquè realment et representa o perquè esperes que algú t'ho validi? No passa res per voler reconeixement, però recorda, el teu valor no pot dependre sempre dels aplaudiments de fora. Bon dimarts!
1: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys avui.
2: Avui fa anys el publicista Lluís Bassat, en fa 85, també en suma un mes i arriba al 55 l'actriu Lola Dueñas, i avui també celebra el seu aniversari. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. Fito Cabral és el músic, cantant i compositor, avui en fa 60. ¿Qué te voy a decir si yo acabo
1: de llegar? Si esto es como el mar. Amb només pràcticament 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí i els matiners de Catalunya Ràdio cada dia ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
0: Bon dia, matiners i matineres.
3: Quim Masferrer, actor. Només podem dir d'ell que també és molt maco.
0: La cançó que us proposo per arrencar el dia d'avui és When a Man Comes Around, de Johnny Cash. És una cançó que m'agrada moltíssim, molt. Imagineu-vos si m'agrada que, com a mínim, l'escolto 6 vegades cada setmana. Això, com a mínim. I ara direu, ostres, 6 vegades cada setmana. Mireu, és una cançó que m'agrada tant, tant, que l'he posat en el meu espectacle Temps, que sóc al Teatre Borràs, i estic actuant 6 funcions per setmana, i aquesta cançó sona a cada funció. Imagineu-vos si m'agrada. Espero que a vosaltres us agradi tant com m'agrada a mi. Bon dia, amb energia!
4: Els matiners.

0: Els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 6 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí, com sempre, moment de repassar els titulars d'aquest matí. El govern espanyol recupera avui les mesures d'habitatge després que Pedro Sánchez hagi anunciat la convocatòria d'eleccions anticipades per al 29 de novembre.
2: El Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés perquè un cop dissolt es podran aprovar la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu. El president espanyol ha decidit avançar les eleccions amb l'objectiu que la crisi política pels drets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi que el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
2: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes.
1: Els partits catalans també activen la maquinària electoral.
2: Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana com vol la cúpula del partit i, si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 de Junts. El PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell i, mentre que la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta o no a les eleccions espanyoles, Aliança Catalana ja ha dit que no ho farà.
1: El Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
2: I amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè avui només s'aprovi la proposta del president del tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor.
2: Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Diuen que decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge.
1: Precisament ahir es va fer una manifestació en defensa del dret a l'habitatge a Barcelona.
2: Sí, van participar 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 120.000 segons els organitzadors, que van celebrar l'anunci d'aquesta vaga general. Carmen Carazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
5: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, vivim ofegats. I, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Després de la concentració hi va haver enfrontaments amb la policia, contenidors cremats i 13 detinguts.
1: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
2: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu de Salvador Illa aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que ja han provocat els aiguats els últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podrien ampliar més endavant.
1: I una altra conseqüència dels aiguats és que continuen els problemes de mobilitat.
2: Sí, Rodalies comença el dia funcionant a mig gas per les conseqüències del temporal a les infraestructures del Vallès Oriental i el Maresme. L'R1 només circularà entre Hospitalet i Arenys de Mar i no passaran trens a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers, ni tampoc a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes.
1: Absolen l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
2: Els acusaven d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin. Si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i Policia Nacional i Guàrdia Civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats de la gestió.
1: Gran mobilització avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants contra les retallades.
2: I això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits, un d'ells, un noi de 15 anys que ha perdut una mà.
1: I aquesta nit, finalment, no hi ha hagut concert d'Oques Grasses.
2: No, el concert que havien de fer a l'Estadi Olímpic de Barcelona, la primera de les quatre actuacions que hi faran per acomiadar-se dels escenaris, passa finalment a dijous. El grup i la promotora l'han canviat arran de les pluges intenses que hi va haver ahir i els problemes de mobilitat que, com ara us explicàvem, continuen encara avui. Oques Grasses actuarà, per tant, quatre nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: I vas?
2: Dissabte.
1: Ens hi veurem.
2: Ens hi veurem?
1: Sí, home, i tant. Descansa, Agustí.
2: Vinga.

0: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui amb l'avançament electoral a tot arreu.
1: Sí, un 29N d'alta tensió, diu El País. Unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula El Periódico. La Vanguardia opta per dir que Espanya decidirà el 29N. L'Ara és el més concís, eleccions 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure.
2: De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del Periódico. A la premsa de Madrid i a l'Ara el veiem durant el seu discurs d'ahir amb la Moncloa de fons. I La Vanguardia, encara fotos de Sánchez i de Feijóo, aquest últim mirant el rellotge com si digués que ja és l'hora.
1: El Periódico opta per posar foto de portada de l'altre gran tema del dia. Les inundacions al Vallès titulen Granollers zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, incloses les vies del tren i un tren aturat enmig de la piscina.
2: I foto semblant a l'Ara, que escriu unes declaracions textuals. Ha sigut un caos. En 10 minuts s'ha inundat tot.
0: I avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
2: Sí, l'Ara destaca que Pedro Sánchez se la juga a tot o res.
1: I remarca que des d'un punt de vista de l'autogovern de Catalunya, la convocatòria electoral resulta especialment frustrant, perquè decau la reforma del finançament, la condonació del 20% del FLA o el traspàs de Rodalies.
2: El Periódico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos.
1: Tot i això assenyala que aquesta solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci.
2: La Vanguardia exposa que la campanya s'anuncia tan polaritzada o més que la legislatura que ara toca fi.
1: I demana als polítics que facin una campanya constructiva, evitin les declaracions populistes i no minin la confiança en el sistema.
2: El País considera que l'avançament electoral després del fracàs dels decrets d'habitatge permet un aclariment després de la legislatura que ha estat, diu, de bloquejos.
1: I adverteix que existeix el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi Espanya.
2: En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com un simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció.
1: I destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
0: Moment també de repassar la premsa digital. Una bona notícia per als amants del tenis taula de Tàrrega.
1: Sí, perquè estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que es reunien al Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments estan dirigits per Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
0: Què cau en picat?
2: El preu de l'oli, les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'oliva són optimistes. Segons llegim a l'Ara, es preveu que aquest any s'encullin 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podria ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga a 10 euros en alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors, comprades a preus més alts.
0: Encara hi ha esperança.
1: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, per tant, el Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7. Va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
0: On han tornat a batejar després de 36 anys?
2: A Estaon, una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, i si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, i hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díaz. La família viu a Calders, al Moianès, però va preferir batejar els fills al poble familiar.
0: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a 5:45 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio, també una emissió conjunta per ICAT. Marta Viana, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què arrenquem?
3: Doncs mireu, avui comencem parlant de teatre, perquè és dia de moltes estrenes. La primera, per exemple, a la sala Atrium de Barcelona, on s'estrena Impossible d'Erri de Luca, i també avui al Teatre Condal s'estrena el nou muntatge Bons i Dolents, que és la nova comèdia de Joel Joan.
0: Doncs haurem de veure Joel Joan també al teatre amb aquesta nova comèdia. Què més?
3: Doncs mira, avui també comença una cosa molt xula, que és el cicle Interrupcions. És una programació de circ que es fa just al centre de Barcelona, evidentment, si el temps acompanya. I, perdoneu, he dit que comença i és que ja està en marxa, perquè havia de començar ahir, però hi va haver problemes amb el temps.
0: Sí.
3: Joan Ramon Grael, que és el director artístic de la Central del Circ, que ens ho ha volgut explicar pels matiners.
4: I si interrompíssim la normalitat? Des de la central del circ, amb comissariat conjunt de l'Antic Teatre i Artefactum, proposem el programa Interrupcions fins al 17 d'octubre al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. El carrer esdevé una pista de circ i pensament, amb creadors com Circ Perillós, Jorge Albuerni o Ingrid Esperanza. I l'estrena de la plataforma digital de l'Arxiu del Circ, arxiudelcirc.cat, per recuperar la memòria del circ contemporani a Catalunya. Us hi esperem.
3: I acabem amb un apunt de música, perquè si no us n'havíeu assabentat, Shakira, aquests
5: no
3: dies
5: diguis.
3: És a Madrid.
5: Què?
3: Doncs, Canalia, si no hi vas anar, perquè no hi vas anar.
6: La que
3: no
6: m'hi vau convidar.
3: Doncs fa un últim concert.
5: Va, doncs anem-hi tots, no?
3: Estaria molt bé. A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
5: Fem matinès, el 12 d'octubre.
3: Ah, sí? Bueno, després ho parlem. A Shakira ho va anunciar ahir en un vídeo i una publicació a Instagram. Diu que davant l'alta demanda per a tots aquests concerts... No, és que per un dia que tenia festa... Doncs va, ha decidit fer l'últim concert i ho farà amb amics. No ha dit amb qui, però en tot cas segur que estarà ple de sorpreses. Per tant, segur que hi haurà convidats dalt de l'escenari d'alt nivell. La prevenda comença avui i la venda general demà a les 10 del matí.

0: pràcticament 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Arriba el moment de la dada, Maria. Algun dia, Maria, hauries de fer una dada sobre els dies festius dels matiners.
1: Quants dies festius van als matiners?
0: Tinc el cordomí per aquí o no? I està despert o no? A veure, no, no hi és?
2: Ah, mira. Sí, sí.
0: Bon dia, cordomí.
2: Bon dia.
0: És que ja ens agrada molt tenir-te ja a la dada, Maria.
2: Ah, a mi també m'està agradant. Ui, acaba de trobar-me un bitxo aquí sota el micro.
0: Un bitxo?
1: De quin
2: Bernat
1: tipus?
2: Pudent.
0: Clar, un... Oh, no, no, per favor, no.
3: No l'aixafis.
2: Espera que vaig... No, no, vaig obrir la finestra al llenço, ara vinc.
0: Sí, per favor. A veure. Què està passant? Eloi?
2: Digue'm.
0: L'has matat o no?
2: No, l'he tirat per la finestra.
0: Saps que tornarà a entrar, eh? Perquè els Bernats Pudents, a més, sí som... són sí, insaciables, sí, sí. Eh? Es reprodueixen com una mala cosa. Vinga, preparat també el Macià per participar. Vaig apuntant els noms. I mentrestant, escoltem, Maria.
1: Doncs ahir, mentre aquí algunes poblacions, sobretot del Vallès Oriental, s'estaven tornant a quedar completament negades d'aigua, al mateix temps, Pedro Sánchez, després d'un cap de setmana de reflexió, sortia al faristol per dir això.
4: I convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: Ja sabeu que no és el primer cop que hi ha un avançament electoral a Espanya i per això avui us pregunto... A partir del 1979, que és quan hi va haver les primeres eleccions constitucionals a Espanya, quantes vegades s'han avançat els comicis a les Corts?
0: A veure...
2: Oiga.
1: Què ha dit, Alla? Es diu
3: Alla.
0: Jo diria...
2: El de la Melero, aquest és un.
3: Aquest és un, molt bé.
2: Quant temps fa aquest?
0: Aquest va ser el de Pedro Sánchez, no?
3: Aquest fa dos anys.
0: Sí. Jo diria que set.
3: Jo també n'anaria a dir set, però faré vuit.
0: A veure, jo dic set, la Marta diu vuit.
1: Jo dic sis.
0: Ah, doncs mira, Macià t'acaba de dir sis, ho has de canviar. Ah.
3: És que no tenia micro. Cinc.
0: Cinc, la Lara...
2: Lladíssim, també. Jo dic que és 4.
0: És que ara guardarà la Lara,
2: que me'n quedo curt. Tu volies dir més, curt, no? Però és igual, 4. No, però 10 no diré. 10 és molt, crec.
0: A veure, 4. Eloi 4, Macià 6, Lara 5, Marta 8 i jo dic 7. Però qui guanya la dada, Maria, d'avui?
1: La Marta Viana!
0: Marta! L'ha clavat o no?
1: Són 9 vegades.
0: 9 vegades!
3: Sí. Apa! Mira, no, ja l'havia dit 10.
1: Mira, la primera va ser el 1982, quan Leopoldo Calvo Sotelo va avançar els comicis uns mesos per la crisi que patia la UCD. Després ja tots els avançaments electorals han estat de governs socialistes, mai del PP. Felipe González, que va governar 14 anys, les va avançar 4 vegades. José Luis Rodríguez Zapatero les va avançar el 2011. I Pedro Sánchez, que sempre ha estat president sense majoria absoluta al Congrés, és el tercer cop que les avança.
0: Doncs mira, ja en sabem una miqueta més d'aquests avançaments electorals, just quan ahir, com estaves comentant, el president Pedro Sánchez les anunciava.
1: Exacte.
0: Doncs Eloi, bueno, escolta, mira...
3: Ànims,
0: no passa res.
3: Tu.
0: No passa res.
2: Ahir vaig guanyar al final, no?
0: Ai, és que jo ja... Ahir també
3: espera, que la Maria... Que jo,
2: no.
1: Va ser el divendres, et diria Eloi.
2: No, però no vaig quedar
1: en ridícul. Ahir va guanyar la Vanessa Carrión, amb moltes gràcies que vam preguntar.
3: Ahir va guanyar la Vanessa Carrión.
1: Sí, vam preguntar l'any del primer concert.
0: Portem uns dies, que no. Gràcies, Maria.
1: A vosaltres.
0: Vinga, som-hi. Matiners i matineres, quan toquen 3 quarts de 6 del matí, és moment de dir-vos que tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la zaranda, que enguany celebra 48 anys de trajectòria artística. Si voleu anar a veure aquesta obra, afanyeu-vos perquè seran al Teatre Romea en funcions del 15 al 25 d'octubre. Del 15 al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Consumir teatre sempre és una meravella, per tant, si voleu anar-hi, ja podeu començar a trucar al telèfon dels matiners, al 932017474, 932017474. Esperem les vostres trucades i, sobretot, saber què feu desperts a aquestes hores del matí. Maiol, Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
0: Ahir va ser dia de ràdio i dia de ràdio pública i avui, escolta'm, també es preveu
5: avui també
0: un dia intens, eh?
5: Mira, de moment, avui hi ha el ple del Tribunal Constitucional que ha de fixar l'amnistia i que, per tant, permetrà, per exemple, el retorn de Carles Puigdemont o que es pugui presentar unes eleccions Oriol Junqueras, també altres líders que estan inhabilitats com Jordi Turull. N'estarem pendents perquè la reunió comença a les 9 i ens diuen que pot anar cap al migdia i també hem de fer tot el recull d'anàlisi de què suposa la convocatòria electoral de Pedro Sánchez. Ja ho van fer fer ahir. Avui ho farem amb Míriam Nogueras, de Junts. Ho farem amb Ernest Urtasun, ministre, membre d'aquest govern i també porteu de Sumar. També parlarem d'Ernesto Kaiser per l'amnistia. Tenim un programa molt complet. Parlem amb el sindicat de Llogadera sobre la vaga general que hi haurà. Veurem si abans d'aquesta convocatòria electoral. Se suposa que sí. És a dir, tot el dia estarem parlant d'això perquè és important. Marcarà les properes setmanes i fins i tot els propers mesos i estarem atents a tot el que passi i de tant en tant connectarem amb l'Eloi que ens expliqui si tornem a tenir una sorpresa meteorològica com la que vam tenir ahir.
0: Porto una marató, l'Eloi, aquests últims dies, que déu-n'hi-do, perquè ahir estava escoltant al matí també el programa mentre tornava cap a casa i deien aquests fets imprevisibles meteorològics que ara mateix són difícils de controlar i que això fa que els homes del temps vagin de cap.
5: Sí, i a part de que ens diguin quin temps farà, és molt interessant sentir quan hi ha un fenomen com aquests que ens expliquin per què es produeixen, per què no els han pogut preveure, aquests perquès que ens preguntem nosaltres, no? Que és molt fàcil dir, ostres, és que no ens heu avisat. Bueno, senyors,
0: que a vegades us poden vaticinar,
5: vaticinar. I era interessant ahir, dins de la desgràcia, per entendre's del que va passar, sentir com l'Eloi explicava, escolteu, tot això està passant ens està superant perquè el canvi climàtic és això.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Maiol.
5: Fins ara.
0: Fins ara.
6: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
7: No me quiere llamar, tampoco que me llamo también.
6: La solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
6: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
10: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
6: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
11: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
12: Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
6: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
13: La solució, passa-ho.
6: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies? Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I mentre anem rebent les vostres trucades, el 93207474, tots els oients que tingueu ganes d'anar al teatre, ja ho podeu començar a fer, que sentireu una veu fantàstica que us saluda, que és la Lara García, que avui la tenim recollint les trucades dels matiners. Mentrestant, què tal, Eloi? Bon dia de nou.
2: Bon dia, bon dia.
0: Com van els Bernats Pudents?
2: Ja ha sortit volant per la finestra. És curiós perquè les bèsties que apareixen ahir dins de casa, cada època, són diferents, eh? Ara és l'època dels Bernat Pudents.
0: Clar, exacte, sí, sí.
2: Sí, sí, és una cosa que he descobert aquí de la muntanya, també.
0: Però ara és una època... Tinc amics que tenen cases a la muntanya que, per exemple, quan penges la jaqueta, el penjador de l'entrada de casa, quan surts has d'expulsar, perquè moltes vegades, quan fiques els braços a les mànigues, comencen a sortir Bernats Pudents. No és broma,
2: sí,
0: no és broma.
2: Sí. De moment encara no tinc tant aquesta sensació, però sí que me'n vaig trobant per molts llocs.
0: És un horror.
2: Al cotxe me'n vaig trobar un l'altre dia. Entro i dic, ai, quina pudor. Pues m'havia assegut a sobre d'un.
0: Sí, noi, sí. No sé si hi ha algun mètode per intentar pal·liar l'entrada dels Bernats Pudents a casa. Doncs això si ho hauríem de preguntar.
2: Que ens ho digui. Hi ha una època pitjor, que és quan entren les mosques, que de no falta gaire. Tinc la teoria de quan les mosques estan agonitzant abans que arribi l'hivern, entren dins a casa per qualsevol forat. I cada dia es compra una pala de mosques.
0: Doncs escolta'm, quan hi hagi aquest èxode de mosques també en parlarem aquí al programa. Mentrestant, Eloi, portem uns dies horrorosos, amb uns temporals, ahir també t'estava escoltant, molt sovint imprevisibles o difícils de predir. Què és el que ens espera avui, Eloi?
2: Mira, avui ens arriba una tongada d'inestabilitat. Avui hi ha una dana a l'oest de la península Ibèrica que arriba aquí ja desgastada, ja no arriba en forma de dana, però sí que arriba amb més aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i llavors això farà que vagin arribant precipitacions. Aquest matí ja en podem dir algunes, sobretot a la costa sud, Costa Daurada, comarques de Tarragona, i durant la tarda sí que va arribant el gruix de les precipitacions, de les tempestes, fins i tot. Poden arribar en qualsevol lloc de Catalunya. Les més importants, a l'Alt Pirineu i al Prepirineu, aquí poden caure entre 10 i 50 litres per metre quadrat, i també hi ha les que es puguin formar a la costa i al prelitoral durant la tarda, vespre i nit. I fins i tot no descartem que alguna d'aquestes tempestes sobre el mar es pugui anar desenvolupant d'una manera més més important i entre el vespre, nit i demà al matí ens pugui arribar algun sistema ja una mica més organitzat. Això ens ho arriben a insinuar els models, tot i que no ens ho marquen clarament. Així que seguirem pendents perquè podem tenir a última hora del dia o demà altra vegada algun fenomen una mica més violent.
0: Doncs haurem d'estar pendents del cel, d'aquestes pluges, d'aquests temporals que estem tenint últimament i que molt em temo, Eloi, que crec que s'aniran repetint cada vegada més.
2: Probablement sí, i l'època més delicada segurament serà aquesta, la tardor, per la temperatura del mar, que segurament assolirem la majoria d'anys.
0: Haurem d'estar pendents del cel. Que tinguis bon dimarts, Eloi, una abraçada.
2: Fins ara, adéu.
0: Que vagi bé. Adéu. Ai, Macià, com saps com guanyar-me amb aquesta cançó. Pugem una miqueta. A quanta gent li diríem teatro, lo tuyo es puro teatro. Ens encanta regalar teatre al programa. La manera més fàcil per fer-ho és entrant a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimes. Recordeu, regalateatre.cat, un web fantàstic per regalar teatre. Precisament, avui us convidem a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo, de La Faranda, que enguany celebren aquests 48 anys de trajectòria artística al Teatre Romea. Hi haurà funcions del 15 al 25 d'octubre. I ara tenim ganes d'escoltar-vos i de saber, sobretot, per què esteu desperts a aquestes hores del matí, al 93207474. Tinc per aquí en Sergi. Sergi, molt bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
0: Estàs al cotxe, Sergi?
14: Sí, estic de camí de feina.
0: Molt bé, cap on vas ara?
14: Cap a Barcelona.
0: I de què treballem?
14: Doncs d'informàtic.
0: Molt bé. Escolta'm, Sergi, ens llevem d'hora per evitar tots els embussos i col·lapses a l'entrada de la ciutat?
14: Sí, per anar a fer una mica d'esport abans de començar la feina.
0: A veure, quina és una mica la teva agenda diària? Explica'm.
14: Doncs mira, m'aixeco ja dos quarts de sis i... Bueno, un quart de sis, perdó.
0: Sí.
14: I a partir d'aquí, doncs, vaig cap a la feina, surto a caminar una miqueta per la platja i després a la feina.
0: Molt bé. Entenc, doncs, que vius a la costa, eh? D'on vens?
14: No, vinc de la Torre de Claramunt.
0: Ah, val, perfecte.
14: De la Capellades.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, Sergi, tens el número 1? A veure, avui no tenim mai innocent. A veure si tindré l'Eloi Cordomic i podrem connectar, perquè m'ha de ser la meva mai innocent avui. Una abraçada, Sergi.
14: Igualment, gràcies.
0: Fins ara, bon dimarts, adéu.
14: Fins ara, bon dimarts.
0: 93207474. Saludo també en Josep Maria. Josep Maria, molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Què tal, com va el teu dia, Josep Maria?
15: Pues jo, mira, he sentit la nit dels ignorants.
0: Has sentit la nit dels ignorants?
15: Sí.
0: I entenc que has estat tota la nit despert escoltant Catalunya Ràdio,
15: no,
0: com ha anat això?
15: No. Allà a les 6 me'n vaig anar a dormir.
0: A quina hora, perdona?
15: Jo em fico al llit de seguida.
0: És a dir, però, a veure, explica'm una miqueta l'agenda. A quina hora vas anar a dormir ahir?
15: A les 6 de la tarda o així.
0: A les 6 de la tarda. Entenc que
15: sí,
0: ens hem llevat...
15: Sí, vaig prendre la pastilla.
0: Val.
15: I fins avui a les 11, a les 12.
0: Exacte. Ens hem connectat amb Marta Romagosa.
15: Sí, Marta Romagosa, sí.
0: I després hem tornat a dormir o hi hem seguit desperts tota la nit?
15: No, m'estiro al llit una miqueta, jo no tinc obligacions, jo ja estic jubilat.
0: Això és una meravella. Per tant, hem fet un cop de cap i ens hem tornat a connectar a la ràdio, Josep Maria.
15: Sí, sí.
0: I jo que ho celebro. Doncs escolta'm, tens el número 2.
15: Molt bé. Que he de penjar o no penjo?
0: No pengi. No, penja, no penja. Penja i, ara, i et trucaran. I et trucaran si
15: molt
0: guanyes.
15: Molt bé, pues és molt amable, a veure si em toca.
0: Adéu, Josep Maria, una abraçada.
15: Bon dia.
0: Adéu. Gemma, bon dia. Ara sí, Gemma, molt bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Ara sí que ja et localitzo. Com va el matí, Gemma?
16: Bé, molt bé.
0: L'hem començat bé?
16: Aquí preparant les coses per marxar a treballar.
0: Molt bé. El dimarts, mira que és un dia una mica tonto, eh?
16: Sí.
0: No?
16: Sí, sí, sí. Costa, encara costa. La setmana costa. Encara
0: la setmana costa, la setmana costa, però ho aconseguirem. Gemma, que tinguis un molt bon dia. He d'anar ràpid, que se m'acaba el temps. Tens el número 3.
16: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Una abraçada.
16: Una abraçada.
0: Adéu, adéu. Gemma. Adéu, adéu. I tinc per aquí també a l'Aron. Aron, bon dia.
17: Molt bon dia.
0: Veig que vas amb cotxe, també?
17: Sí, exacte, a treballar.
0: D'on vens i cap on vas, Aron?
17: Pues mira, vinc de Santa Coloma de Farnet i vaig cap a Girona.
0: Déu-n'hi-do, això cada dia?
17: No, cada quatre.
0: Cada quatre. A què et dediques tu, Aron?
17: Bueno, treballo al SEM.
0: Molt bé, perfecte. I entenc que tens horaris variats, eh? Segons la setmana et van canviant els horaris.
17: Una mica, sí.
0: Molt bé, doncs escolta'm, tens el número 4. D'aquí uns moments, l'Eloi Cordomí dirà un número, a veure qui de vosaltres s'emporta aquest parell d'entrades. Una abraçada i bon dimarts, Aron.
17: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Joan Dausà i Mamaduixa amb Papi, posa-la al disc, aquesta cançó que ens apropa ja cap a les 6 del matí. I abans d'acabar, els matiners, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners, com esteu? Jo aquest dilluns me n'he anat cap a casa pensant en la reflexió final del Catalunya Nit que ha fet el periodista i col·laborador Cristian Segura sobre la desconfiança que ha llançat el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el vot per correu en les noves eleccions que ha convocat anticipadament Pedro Sánchez. Darrerament, tant des de l'esquerra com des de la dreta espanyola, s'han llançat desconfiances i missatges en aquest sentit sobre el sistema democràtic espanyol, sigui una crítica i una desconfiança expressada cap als jutges, o bé aquesta que acabem de sentir avui sobre el sistema electoral. És clar, la pregunta que jo em faig és si acabes criticant el sistema i desconfiant del sistema des del sistema, què passa? Deixo la pregunta a l'aire, a veure què en penseu. Bon dimarts.
1: Gràcies, Agnès Marquès. Bon dimarts. Per cert, a punt d'acabar el programa ja, l'Agnès es fa preguntes i d'aquí uns moments respostes al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, ràpidament, un número de l'1 al 4 abans d'acabar.
3: El 2.
1: El 2. Doncs vinga, en Josep Maria, que se'n va cap al teatre. Gràcies, Eloi. I a tots vosaltres, com sempre, gràcies per ser-hi. Arrenc.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amano Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és Rambla 54, a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua d'aquests doncs, espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara, es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet, les solucions són relativament senzilles, perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final, tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que, si no estan del tot controlades, ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser, per exemple, ratolins o altres tipus de rosegadors. I simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per a aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca. I Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta, molta part agrícola i, per tant, doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció. Per tant, és un grup que es dedica, entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica. I en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi i o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets, ells, del cens de mussol i d'òliba, aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben, lògicament, també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys, hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els agrada l'espai o no els agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres des d'aquí, des del Rambla 54, doncs, intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies. I Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia. Moltes gràcies a tots tres per explicar-nos-la avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte. Si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament, en mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. Huh? .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So, what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí, la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits. I nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris. I clar, tots els comentaris eren superpositius i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble. I bueno, vam tenir consciència aquella setmana i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet, ells han penjat un reel a Instagram explicant la història i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans d'anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament, et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure, vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el puntcat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al puntcat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu tant, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al puntcat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al puntcat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja.
4: Tot hem un creat un tió, també.
2: Hem creat un tió, que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i farem, bueno, intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió. Que dius, no, és un tió, no és un caga, tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tots dos usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí. La veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord, han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament. És perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog, ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini.dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera i la segona. Es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello. Estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adéu.
5: Doncs...
6: M'he de provar molt.
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, per lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: I en fas...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6. Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han

0: Condicionat.
1: Bé, una setmana no només a l'agost.
0: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances s'ha de tenir, home.
1: Sí, però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats, i claro, necessiten temps i hores.
2: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, los fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
2: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
3: Ara jo, luego va otra, después va otra.
0: Trabajo en cadena.
3: I la última, la maestra.
0: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo que digo, això no està bé.
2: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
4: I hay pa una.
1: Hay pa una, però són seis piezas.
4: Pues tres metros.
1: Tienes que hacer cinco más como esta.
4: Aquí hay cuatro metros, hago tres más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, tres más. Lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son seis.
4: Hay que hacer...
1: Para cinco más.
2: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té cinc peces... No, sis, me sembla que dos, quatre, sis. Sis per cinc són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
4: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí,
4: sí.
1: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
2: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora, fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors,

0: Primer era la marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
1: Ara ja anem amb la marxa a tope.
2: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
0: Pues també fa el del dissenyador cada any.
1: Que és una altra categoria a part.
0: Sí, bueno, aquell no entra.
1: No entra categoria, és no. Com d'exposició.
0: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
1: De museu, totalment.
0: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquest
1: Sempre vestit. Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
0: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... Tenen feina i no volen estar... Però bueno, aquí pues el grupet que tinc ja ho veus, molt majes i les donen aigua.
2: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada la Carme Solà farà 75 anys, però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
0: I mentre elles aguanten i ja ho pugui jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant. Perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem, al desembre, al gener...

0: Ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
1: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'enguany.
0: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
2: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà, caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Sóc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, Almenar, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... No sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva i vam quedar que un dia et trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí bé Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, amb més rimes, estructures, etcètera, però jo en el meu cas almenys faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma no, no et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta no, ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com a raig, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh? Mm-hmm. Però jo no cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no. O sigui, jo, de fet, hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està lo típic que t'agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè si no, no te'n recordes,
3: clar,
4: no?
3: Clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, el teu xat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment el que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs, té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algú té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps o com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell va morir el 2017 i jo en aquella època doncs tenia com... en aquella època, just després de la mort, va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí i, de fet, no va ser... acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, doncs ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però sobre les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no?, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella, i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'amb ell, no?, és a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que la, després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva. Jo,
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí.
4: És una cosa
3: sí.
4: que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany. Però sí. És perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la, alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys, fins que no crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dentro d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Mm-hmm. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar,
3: sí.
4: de deduir, de... No?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps. O sigui, jo potser sí que... No? O qualsevol esclar, que ho sí. mire ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que te vull dir?
4: Yeah.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància. Tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el perquè.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passem el jazz a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. Jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no? I qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no? I sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors, clar, jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú, sí, cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
5: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Com mantenir en bon estat les teves cervicals?
8: Mantenir en bon estat les cervicals és essencial per evitar dolors i molèsties a la zona del coll. Una bona postura és clau. Assegura't de mantenir el cap alineat amb la columna i evita inclinar-lo cap endavant, especialment quan utilitzis dispositius electrònics. Realitza exercicis regulars d'estirament i enfortiment per la musculatura del coll i les espatlles, ja que poden ajudar a reduir la tensió i millorar la flexibilitat. També és important fer pauses freqüents durant activitats prolongades com treballar a l'ordinador. Amb aquests senzills consells podràs mantenir les teves cervicals en un estat òptim i prevenir futurs problemes.
5: Salut Activa.
9: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Si ets una persona que està treballant davant de l'ordinador moltes hores en una postura asseguda i no tens molta possibilitat de moure't a l'espai que tens, segurament tinguis molèsties a la zona cervical o notis que els braços te pesen una mica més al final del dia. L'ideal seria aixecar-se i trencar aquest sedentarisme, no? Perquè dintre de la teva feina de 8 hores estàs molt estàtic i el cos el que te demana és moure-te. Llavors, important, que intentem posar-nos unes petites alarmes d'una hora, hora i mitja durant la feina, si és possible, i en aquell moment t'aixeques, fas una miqueta de volta durant a l'oficina, tornes i seus, o t'aixeques i fas una miqueta d'exercicis amb les cames i amb els braços, i faràs que el cos estigui molt més agraït durant tota la jornada laboral.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: La xarxa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'univers infinit.
2: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn i diumenge, en aquella època es deia Dissolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia de descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.
1: Continguts en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges "és alert" a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est del país entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 6 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Comissions Obreres i la UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés, una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Dels esports, el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound de 2027. També serà Guillem Gisbert qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats tant d'ahir com també d'aquest cap de setmana. Hi ha tallades la C-14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i cobra desviament senyalitzat. També està tallada la C-352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, la C-31 està tallada amb l'enllaç amb la Ronda Litoral, en sentit nord, en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim fins a 3 accidents actius. El primer, d'allà a la tarda, encara deixa un carril tallat a la C-25 a Santa Coloma de Farners en direcció Girona. El segon, fa uns instants, està de la AP-7, que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Celoni en direcció Barcelona, i el darrer està de la B-10 a la Ronda Litoral a l'altura d'Hospitalet de Llobregat, que també, en aquest cas, en direcció Barcelona, deixa els vehicles al voral. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, també el servei de Rodalies encara es veu afectat avui per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, la R2 Sud i la R1, on alguns trams s'han de fer per carretera. Tot seguit comprovarem com ho viuen els usuaris amb una connexió en directe a l'estació de Sants de Barcelona. I pel que fa al temps, també, com dèiem, avui un dia més molt pendents del cel, ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Si ahir teníem una situació complicada, avui haurem de tornar a estar pendents de la meteorologia a Catalunya. Aquest matí ja amb núvols que aniran a més, especialment per les comarques de Tarragona, amb els primers ruixats, bàsicament a les Terres de l'Ebre, gairebé immediatament. També destacar que aquest matí ja, i encara tindrem molta boira a les comarques interiors, boira bastant espessa, per exemple, en alguns indrets de la Catalunya central. Aquest migdia ja xàfecs més importants al voltant del Camp de Tarragona i arribant a l'àrea de Barcelona, però serà sobretot aquesta tarda, aquest vespre i aquesta nit quan tornarà a caure el cel en el cas del Camp de Tarragona, àrea metropolitana de Barcelona i la costa de Girona. Però és que a la resta del país també aquesta tarda tindrem tempestes, algunes d'aparatoses, sobretot al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges "és alert" si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal.
5: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
1: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitació a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles excepte el Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
6: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, han quedat malmeses.
7: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament doncs, a la població.
1: Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, emmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar, els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. A Barcelona, els bombers han treballat per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
8: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven. I això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2,5 vegades.
1: A tot això, Rodalies es prepara per un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i també d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre es recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, com estan les coses aquest matí?
9: Bon dia, Helena. Sí, les línies que més patiran durant les properes hores són les del Vallès i el Maresme com a conseqüència de les incidències registrades durant el temporal d'ahir dilluns, incidències que se sumen a les ja registrades en el temporal d'aquest cap de setmana. Tot i això, respecte a la línia R1, us hem d'anunciar una novetat, i és que s'ha recuperat el servei de trens entre l'Hospitalet i Arenys. A partir d'Arenys i fins a Massanet es manté el servei alternatiu per carretera. Les línies R11 i R2 Nord de Rodalies també es preveu mantindran alteracions importants al llarg d'aquest dimarts, i en el cas de la R2 Nord hi haurà busos entre Granollers, Centre i Sant Celoni. Així que, a banda de les línies R11, R2 Nord i R11, hi ha 5 línies més amb servei alternatiu per carretera, són per exemple la R4, la R7, la R8 o la RT12. Helena, i el que està clar, perquè des de Megafonia s'insisteix en aquest avís, és que avui també serà un dia complicat pels usuaris i aquests s'hauran de fer gala de més paciència perquè s'esperen demores a pràcticament totes les línies com a conseqüència de les incidències climatològiques. Per cert, que també hi ha hagut un robatori de coure a les Borges del Camp i això està provocant retards importants a la línia entre Saragossa i Reus.
1: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Com sempre i com tu bé deies, paciència i resiliència a aquests soferts viatgers de Rodalies. Gràcies, bon dia. Només 2 minuts els que falten ara mateix per arribar a 7:15 del matí. El president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre, 9 mesos abans del que la llei li permetia, per esgotar la legislatura amb el detonant del que va passar divendres al Congrés, quan, ho recordareu, el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge que l'executiu volia tirar endavant per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez demana ara més suport per poder, diu, realitzar més projectes progressistes. Ens ho amplia la Maite Polo.
10: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
11: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
10: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada. Això mentre el Front d'Esquerres les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar Front Ampli com a nova marca electoral formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Entre els favorits a les travesses per liderar aquest pas hi ha el ministre de Cultura Ernest Urtasun, l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau o la ministra de Sanitat i actual cap de files de Sumar, Mònica García. Escoltem precisament García i també Alberto Núñez Feijó, que crida a passar pàgina del sanchisme.
12: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
13: Sé que es una frase hecha, la de estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
1: L'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per a Catalunya, la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies, entre molts d'altres. Sigui com sigui, els partits catalans ja han engegat la maquinària electoral i comencen a definir els candidats. El PSC tindrà l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Junts ha confirmat Míriam Nogueres i Esquerra vol que repeteixi Gabriel Rufián, que adverteix que s'ho ha de rumiar. Aquestes eren les valoracions de la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, la de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, i la d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany.
14: Tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui... Nosaltres continuem treballant perquè, clar, el govern de la Generalitat continua governant, continua treballant.
15: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
16: Sinó perquè li van bé a ell. I, per altra banda, Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura.
1: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ha tornat a intentar, o tornarà, de fet, a intentar aquesta aprovació amb l'aprovació dels decrets de Mari Carmen al Consell de Ministres. L'objectiu, que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica la Carina Bellvé.
17: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés del Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
18: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
17: La idea es que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el 2 decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
1: Mentrestant, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors i 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga. Ho ha dit la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
19: Hi ha un clam social que és imparable. La gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats I per tant és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin. Estic convençuda que en aquesta onada s'hi sumarà tothom.
20: Atenció, atenció, es parla la policia. La manifestació ja ha estat desconvocada. Abandoni la zona.
1: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. I avui també serà notícia que el Tribunal Constitucional vota les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull. I si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. L'Audiència de Barcelona absol els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més d'altres excàrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya el 2021. La Fiscalia demanava inicialment 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic per un delicte de prevaricació, però al final del judici ha retirat l'imputació. Les acusacions populars, exercides per sindicats i associacions policials, mantenien la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon, Marc Ramentol i Adrià Comella. També ha quedat absolt Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut. Aquesta setmana reprèn la Lliga després de 18 dies d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. I avui la selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra a la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. El duel serà especial per al blaugrana Dani Olmo, que va fer part de la seva formació i va debutar professionalment a la Lliga Balcànica.
21: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist, créixer, o que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui Split, segueix sent molt, molt emocionant.
1: Ja han quedat definits els emparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es disputarà a partit únic entre el 27 i el 29 d'octubre. Encara amb el Barça exempt fins als setzens, disputaran aquesta fase 7 equips catalans més, el Prat, si acaba confirmant-ne la classificació. Precisament, l'enfrontament més atractiu és el que enfrontarà els Pota Blava amb l'Atlètic Club, si el conjunt pretenc, que domina l'eliminatòria prèvia per 5-1, elimina el Sant Rafael eivissenc. Els altres emparellaments són Quarte Girona, Sestao Espanyol, Utebo Sabadell, Reus Baracaldo, Manresa Sant Andreu i Calamotxa Europa. A la Copa de la Reina han quedat definits els encreuaments per als setzens de final amb tres equips catalans implicats. L'Europa, de segona federació, s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo. L'Espanyol visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. El Joventut rep el Bnei Herzliya d'Israel a la Champions League a partir de 8:45 del vespre. L'equip verd i negre buscarà un triomf per estrenar-se amb bones sensacions davant l'afició. Ens apropa a la prèvia l'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
0: L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquerir la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telekom Bonn, alemany, i el Porto. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions que ha arrossegat en les darreres setmanes. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim partits possibles a la competició.
2: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant pues, els objectius. No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia.
0: Pel partit contra el Bnei Herzliya són baixes confirmades el pivot Antetòmic i Yannick Crack, que continuen lesionats.
1: Ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival hi ha els noms de Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. També hi serà Guillem Gisbert, que publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. I el concert d'Oques Grasses d'ahir al vespre de l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha passat a dijous. La cita s'ha anul·lat per les dificultats de mobilitat arran de les pluges. Per tant, el primer dels quatre concerts de comiat de la banda serà demà dimecres i els altres dijous, divendres i dissabte davant de prop de 220.000 persones. D'aquesta manera, els osonencs s'acomiaden del seu públic amb aquests quatre concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic després de 14 anys de trajectòria. Cap grup cantant en català havia aconseguit aquest aforament abans.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les tempestes? El poema que ara sentirem parla d'elles i dels trons, dels llamps i dels núvols del cel. El sentim?
3: Hola, em dic Àlex Daró Prats, de l'Escola Tàbor de Barcelona, de quarta. El poema que he escollit es diu Cumulonimbus, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agraden les seves rimes. Cumulonimbus, el gegant del cel, s'ha fet una orquestra dins d'un núvol fosc, tot ple de tempesta. A dins hi ha posat els gems i la pedra, els trons, el fort vent i la pluja feresta.
2: Quin poema tan interessant, Àlex. Gràcies per fer-nos volar entre núvols. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alert a la

0: social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Analitzarem tot seguit els efectes d'aquest avançament electoral en conversa amb Ernesto Pascual, doctor en Ciència Política. Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés, una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Dels esports, el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També serà Guillem Gisbert qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, arrel dels aiguats, hi ha tallades la C-1415C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments. També està tallada la C-352 a Franqueses del Vallès, on continua tancat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, per la C-31, està tallat l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, tenim tres accidents. El primer, d'ahir a la tarda, encara talla un carril a la C-25 a Santa Coloma de Farners, direcció Girona. I el segon, de fa uns instants, a l'AP-7, també deixa un carril tallat a l'altura de Sant Celoni, direcció Girona. D'altra banda, hi ha hagut un accident a la B-10 que deixa els vehicles al voral cap a la capital catalana. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també està complicat, es veu encara afectat per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, R2 Sud, mentre que la R1, una de les més utilitzades, s'ha pogut recuperar la circulació entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per intentar actualitzar aquesta informació. I pel que fa al temps, aquest matí els núvols aniran a més, especialment a les comarques de Tarragona, amb els primers ruixats a les Terres de l'Ebre. També hi haurà boires espesses a les comarques interiors, sobretot en alguns punts de la Catalunya central. De cara al migdia, els xàfecs guanyaran intensitat al Camp de Tarragona i arribaran també a l'àrea de Barcelona. De cara a la tarda, al vespre i la nit, les tempestes s'intensificaran especialment al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i la costa de Girona. A la resta del país també hi haurà tempestes localment fortes i amb força activitat elèctrica, sobretot al Pirineu de Lleida.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suant en titulars, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic, tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges SLR si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran, també us ho explicàvem fa uns instants, cap a la costa del Maresme i fins al nord.

0: En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal.
1: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
0: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges en les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles, excepte al Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
2: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, que han quedat malmeses.
3: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat, i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament, doncs, a la població.
0: Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, emmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat mentre a Pineda de Mar els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. I en aquest context, en Rodalies es prepara per a un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre es recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com estan les coses? No sé si hi ha alguna millora des de que hem connectat la primera vegada.
4: Hola, Elena, bon dia. S'espera un dimarts amb retards i demores a moltes de les línies, molt pendents també de les pluges que apunten una nova previsió, noves pluges que podrien afectar l'àrea metropolitana de Barcelona a partir d'aquesta tarda, però sí, es recuperen alguns aspectes del servei. Per exemple, s'ha recuperat el servei de trens a la R1 entre l'Hospitalet de Llobregat i fins a Arenys de Mar, tot i que continua habilitat el servei de carretera des d'Arenys de Mar fins a Massanet. Les línies R2 Nord i la línia R11, totes dues línies, acumulen també bona part de les incidències. Hi ha també serveis alternatius per carretera. En el cas de la R2 Nord, recordeu, hi ha un servei de bus entre Granollers Centre i Sant Celoni, i una notícia també positiva pel que fa a aquesta línia de recuperació progressiva d'algunes de les incidències és que s'ha recuperat el servei ferroviari en tot el seu recorregut a la R2 Sud de Rodalia. Rodalies. Tot i això, altres 5 línies de Rodalies es mantenen amb els serveis alternatius per carretera, així que es van recuperant progressivament algunes de les incidències, altres es mantenen bàsicament a les línies del Vallès i el Maresme, amb un dia, un dimarts, també marcat per algunes demores i alguns retards en el servei de Rodalies, molt pendents també de les pluges que poden aparèixer aquest dimarts per la tarda i que sumaran noves incidències a les ja acumulades pel temporal d'ahir dilluns i també de l'últim cap de setmana.
0: Doncs aquí et deixem, Anna, com a testimoni perquè ens vagis informant de l'última hora, perquè nosaltres, com també molts dels usuaris, estem pendents d'aquesta estació de Sants. Gràcies, bon dia. En 3 minuts arribarem a 3:15 del matí. Temps per explicar-vos ara que el president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre, 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, amb el detonant del que va passar divendres al Congrés, quan el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu volia tirar endavant per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez demana ara més suport per poder realitzar, diu, més projectes progressistes. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
5: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
6: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
5: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada. Això, mentre el Front d'Esquerres, les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar Front Ampli com a nova marca electoral, formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Entre els favorits de les travesses per liderar aquest espai hi ha el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la ministra de Sanitat i actual cap de files de Sumar, Mónica García. Escoltem precisament García i també Alberto Núñez Feijóo, que crida a passar pàgina del sanchisme.
7: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
8: Sé que es una frase hecha, la de estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
0: L'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic, que suposaven 4.700 milions anuals per Catalunya. La condonació del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies, entre molts d'altres. Sigui com sigui, els partits catalans ja han engegat la maquinària electoral i comencen a definir els candidats. El PSC tindrà l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Junts ha confirmat Míriam Nogueres. I Esquerra vol que repeteixi Gabriel Rufián, que adverteix que s'ho ha de rumiar. Aquestes eren les valoracions de la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, la de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, i la d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany.
9: Tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui... Nosaltres continuem treballant perquè, clar, el govern de la Generalitat continua governant, continua treballant.
10: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
11: Sinó perquè li van bé a ell. I, per altra banda, Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura.
0: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ho torna a intentar amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. L'objectiu és que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica la Carina Bellbé.
12: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés al Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
13: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
12: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el 2 decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
0: Doncs amb les eleccions avançades el 29 de novembre s'obre, sens dubte, un nou escenari polític. En parlem amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual per analitzar justament les claus d'aquest moviment tàctic o no. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
14: Bon dia.
0: Pedro Sánchez avança les eleccions després de perdre els decrets de vivenda. És una reacció, creu vostè, a la pressió exercida al carrer o és una estratègia que portava pensant ja fa molt temps?
14: Enfront de les explicacions màgiques, jo crec que bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica, no? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta, des del meu punt de vista.
0: Una convocatòria que es presenta com un plebiscit entre un model de país progressista o reaccionari.
14: Bueno, aquest plantejament el que busca és mobilitzar, transformar una valoració de la gestió en una elecció entre 2 futurs molt clars, no? Hi ha diferències reals entre els projectes, però aquesta simplificació també ajuda a Sánchez a deixar en segon pla els seus incompliments del que estàveu parlant abans. L'elector hauria de valorar tant les alternatives com els resultats del govern, el que es diu vot retrospectiu.
0: La crisi de la vivenda s'ha convertit, ara ho comentava amb vostè mateix, en el centre del relat. Sánchez confia en que un tema social tan sensible com aquest capgiri, de fet, els mals pronòstics que això l'apunten?
14: Sí, una cosa que sabem a ciència política és que temes com la seguretat o la immigració afavoreixen els partits de dretes i temes de caire social, com és el de l'habitatge, afavoreixen els partits d'esquerra dins de la campanya. Però això pot canviar l'agenda, però no garanteix canviar el vot. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil. És molt llarga la campanya electoral.
0: Fa molts dies que es demanava o que hi havia aquest run-run d'eleccions. Aquest anunci fet ahir per al president ha descol·locat algú? Ha descol·locat més els seus aliats, els seus adversaris o senzillament no ha descol·locat a ningú perquè tothom intuïa que això passaria?
14: Organitzativament ha pressionat més els aliats en aquest aspecte, perquè, entre altres coses, ho estàveu veient fa un moment, ha de resoldre el lideratge, les candidatures i les aliances en molt poc temps. Per exemple, faran primàries o no, Podemos anirà, sembla ser que no, però qui serà el líder o lideressa? Ernest Urtasun, Mònica García, ja ho veurem. El PSOE pot concentrar-se només en el vot, però necessita que aquest espai obtingui també alguns resultats electorals, obtingui escons, perquè si no serà impossible formar govern. D'aquesta manera s'ha debilitat massa, des del meu punt de vista, l'espai de Sumar.
0: Abans d'acabar, m'agradaria fer-li una pregunta sobre la Diputació Permanent. Dèiem que, malgrat dissoldre les Corts, el Consell de Ministres podria reactivar avui els decrets d'habitatge i mantenir-los vigents, com dèiem, amb la Diputació Permanent, perquè la gent ho entengui, és on l'esquerra manté la majoria sense necessitar Junts. On és, li pregunto, el límit entre la gestió legítima i l'ús electoral de les institucions, en aquest cas en concret?
14: Això s'està difuminant, si no li demanem a Trump. És a dir, la democràcia funciona per coses com aquestes. És a dir, s'hauria de respectar que una llei que no ha passat no es pugui aprovar. Però estem veient que tots els governs estan fent... per això és l'amenaça sobre les democràcies. S'està sobrepassant els límits en els quals s'havia construït l'edifici constitucional, no? Beneficiarà el govern electoralment? Com et dic, possiblement és a l'acte d'apertura de la campanya electoral, però no crec, no és il·legítim, però tampoc penso que sigui decisiu en aquest cas.
0: Ernesto Pascual, un dia més, gràcies pel seu temps i bon dia, que vagi bé.
14: Bon dia, gràcies.
0: Més coses. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones, segons els organitzadors, 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga.
15: Parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandoni la zona.
0: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. I avui també tindrem molt ficat l'ull en el Tribunal Constitucional perquè vota avui justament les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont, però també dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Aquesta setmana reprèn la Lliga després de l'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge, juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. La selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra a la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. El duel serà especial per al blaugrana Dani Olmo, que va fer part de la seva formació i va debutar professionalment a la Lliga Balcànica.
16: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure i sigui a Split, segueix sent molt, molt emocionant.
0: I el Freiking Granollers disputa avui la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea d'handbol. Rep el Bussau de Romania a partir de 8:45 al Palau d'Esports. Després de perdre en l'estrena contra el Flensburg, els vallesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. L'entrenador, Antonio Rama, analitza per on passen les opcions de superar els romanesos.
17: És un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
0: I a punt d'arribar a les 8, afegim que ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival, hi ha els noms de Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest mateix dijous.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Sabies que...
20: El cogombre de mar juga un paper ecològic molt important. Present al fons marí, depura els contaminants bacterians presents a les aigües. Igual que el cuc de terra, el cogombre de mar és una mena de carronyaire dels fons marins. S'alimenta principalment de petites partícules, algues, materials de deixalla o petits animals aquàtics amb l'ajuda dels petits tentacles col·locats al final de la seva boca. Després, recicla els nutrients destruint i descomposant la matèria orgànica, que torna a ser aliment d'algues i corals. En particular, el cogombre de mar excreta carbonat de calci, element essencial per a la formació i creixement dels corals. En cas de perill, el cogombre de mar es defensa expulsant l'intestí, els pulmons de l'aqüífer i la seva única gònada. En aquest punt, els depredadors confosos i espantats generalment fugen, mentre que el cogombre de mar es regenera en poc temps. Altres vegades, en cas de perill, el cogombre de mar expulsa per l'anus els anomenats túbuls de Cuvier, una massa de filaments tòxics i viscosos amb què enganxen i enverinen a l'enemic, però no tots els cogombres de mar estan dotats d'ells. La majoria de les espècies existents són comestibles. De fet, representen un plat típic de la cuina oriental. A Catalunya el coneixem en clau culinària com a espardenya de mar. A la Xina també tenen altres funcions. Per exemple, es poden utilitzar per tractar malalties. Un altre aspecte interessant pel que se'l consumeix és per rebre un efecte similar a la Viagra.
18: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alerta a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores com Granollers intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 6 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en ciència política, ha assegurat des del Notícies en xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
14: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
0: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. Una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Una situació que també beneficiarà l'exconseller Lluís Puig, actualment resident a França. Parlarem tot seguit amb ell per valorar-ho. I dels esports, destaquem que el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest mateix dijous. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i encara hi ha algunes incidències per culpa de les pluges. Volem saber com se circula, per tant, a aquesta hora la xarxa viària catalana i connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Bon dia, Sílvia.
19: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hi ha encara una desena de carreteres afectades per les pluges, amb inundacions, carrils tallats, pas alternatiu o fins i tot inundades, tallades encara la comarcal 1415 a Castellar del Vallès i la comarcal 352 al túnel entre les Franqueses del Vallès i Canovilles. Hi ha encara pas alternatiu a la C31 a Sant Adrià, per exemple, cap a la Ronda del Litoral, la C35 a Vidreres, però no és en cap cas com va ser ahir, que va ser un matí molt complex. Amb tot, el que és l'àrea metropolitana presenta molta lentitud, hem de parlar especialment de la P7 en diversos punts d'aturada, Montmeló, Barberà en dos sentits, Cerdanyola i Papiol, la Ronda de Sant Mont amb mobilitat i també, per exemple, hi ha retencions als accessos sud a la A2 a Molins cap a Barcelona, l'entrada i sortida per la Diagonal. Els accessos nord, com és habitual, C7, a Túnels de Vallvidrera, C17 a la zona de la Lliça o C33 i C58. Venim dels dos vallesos. Com sempre, manar-vos cautel i que us mantingueu informats. Molt bon matí.
0: Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies encara també es veu afectat per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, R2 Sud, mentre que la R1, una de les més utilitzades, s'ha pogut recuperar la circulació entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Avui acabarem tenint noves tempestes fortes i plourà un altre cop sobre mullat.
1: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, tornarem a tenir problemes, molt possiblement, perquè almenys les previsions que tenim sobre la taula són d'aiguats al llarg d'aquesta tarda especialment. De moment, aquest matí, més calma, però ja primers plogims, primeres pluges febles que aniran traient el nas per les Terres de l'Ebre, allà, en general, aquest matí, amb una situació una mica més ennuvolada, i també compta perquè hi ha molta boira. A hores d'ara, a gran part del prelitoral, també les fondalades de Girona, la Catalunya Central, les valls, per exemple, del Prepirineu de Lleida, per tant, compta la conducció. Però a banda d'aquesta boira, el matí és més tranquil i no és especialment fred, tot al contrari, és molt suau. Ja al voltant del migdia, cap allà a les 12:01 de la tarda, primeres tempestes que arrencaran del Camp de Tarragona, on queien ahir, entre el Tarragonès i el Baix Penedès. Després, ja avançada la tarda, 3, 4, 5 de la tarda, aquestes tempestes amb ràbia arribaran a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot arran de mar. I ja, entrada la tarda, 6, 7, 8 del vespre, aquestes tempestes escombraran des de Tarragona i Lleida fins a Girona. Per tant, acabarà plovent a tot arreu i, sobretot, Helena, molta precaució a l'àrea metropolitana de Barcelona. No ens cansarem de repetir-ho, que després venen les sorpreses. Ho seguirem a la xarxa.
18: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Doncs precisament per tot això que us acabem d'explicar, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant el que dèiem, la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic, tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges és alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal.
21: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
0: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles, excepte el Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
2: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, que han quedat malmeses.
3: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament doncs, a la població.
0: Estan i encara Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, enmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra amb submarinistes i una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat, però, oficialment, la desaparició. I Rodalies està preparant, està, de fet, encarant un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà un servei alternatiu d'autobús mentre recupera la normalitat al llarg del dia. Tornem, doncs, a l'estació de Sants. Allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ens pots explicar de nou ara mateix?
4: Hola, Elena, bon dia. Està sent un matí d'alguns retards, algunes demores, en un matí de dimarts que intenta recuperar la normalitat després de les incidències registrades i acumulades pel temporal d'ahir dilluns i també de l'últim cap de setmana, i a l'espera del que pugui passar aquesta tarda amb l'arribada de noves pluges que encara perjudicarien i més el desenvolupament i el dia a dia a Rodalies. Sí que us podem dir que hi ha algunes millores. Per exemple, el servei de tren funciona a tota la línia de la R2 Sud, i en el cas de la R1, una de les línies més afectades en les últimes hores, s'ha recuperat el servei de tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar, tot i que es continua havent un servei de carretera des d'Arenys i fins a Massanet. De fet, són 8 les línies de Rodalies que en aquests moments mantenen els serveis per carretera. En el cas, per exemple, de la R2, hi ha bus entre Granollers i Sant Celoni. En el cas de la R4, també hi ha un servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa. En el cas de la R8, el servei per carretera s'estén a tot el recorregut, i també a la R7 es deriven els viatgers a un bus. Per tant, són 8 les línies de Rodalies que en aquests moments habiliten serveis alternatius per carretera per cobrir els diferents trajectes com a conseqüència de les incidències que s'han registrat per les pluges d'ahir dilluns i també del cap de setmana. I mentre Rodalies intenta recuperar la normalitat, també està a l'espera del nou front de pluges d'aquesta tarda per conèixer quin serà el resultat final i com afectarà en els serveis de tren.
0: En qualsevol cas, un jeroglífic per als usuaris, perquè és difícil saber què funciona i què no funciona. En tot cas, esperem que, com a mínim, els canals d'informació vagin a l'hora i diguin el que han de dir, en tot cas, pel que fa als serveis que es presten i els que no. Gràcies, Anna, per la informació. Bon dia. De nou, el president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí ja se n'ha publicat la convocatòria oficial al butlletí oficial de l'Estat. Els comicis arribaran, per tant, 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, amb el detonant de què va passar divendres al Congrés quan el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge. Ens ho amplia la Maite Polo.
5: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
6: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
5: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar, ara ho recordàvem, els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ho torna a intentar amb l'aprovació d'aquests decrets, Mari Carmen, al Consell de Ministres. L'objectiu, que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica en què consisteix tot plegat la Carina Bellvé.
12: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés del Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
13: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
12: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el 2 decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
0: Unes eleccions anticipades el 29 de novembre que obren un nou escenari polític. El doctor en ciència política Ernesto Pascual ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que Pedro Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge perquè aquest és un tema que mobilitza els sectors progressistes.
14: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral. Però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
0: En aquest context, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i també amb el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha aplegat 120.000 persones segons els organitzadors i 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè se sumi a la vaga.
15: Parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandonin la zona.
0: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. És una altra de les notícies que us destaquem en els titulars. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Matías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pompidó, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos s'oposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont, però també dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Doncs les ponències sobre la malversació, dèiem, obren la porta a l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia i, per tant, al retorn dels exiliats. Un d'aquests exiliats és Lluís Puig, exconseller de Cultura, amb qui volem parlar ara mateix perquè ens expliqui què significa per ell aquest moment, tant a nivell personal com també polític i segurament fins i tot simbòlic. Lluís Puig, bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Molt bon dia i gràcies a vosaltres, és un plaer.
0: El Tribunal Constitucional, deia, està a punt de fixar la doctrina que obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia. Què espera vostè d'aquesta decisió?
7: Espero que sigui l'última vegada que abans de que es faci una sentència sapiguem ja des de fa dies què faran. Que això és el que dona més desprestigi a la justícia espanyola. Això no passa a cap país demòcrata europeu, si menys no. Per tant, això de que faci una setmana, ja que sabem què dirà, totalment contrari al que havia dit primer un dels jutges i després el que dirà el propi president, filtrat per ells mateixos. Per tant, no és que sigui filtrat, és que fan gala de dir el que diran, no ajuda a res, en definitiva, no? Que espero que el Suprem llegeixi ràpid aquesta resolució d'avui, si és tal com està previst que passi, i que no tardi masses dies o setmanes a aplicar el que el mateix Constitucional li diu que s'han extralimitat, per dir-ho d'alguna manera.
0: No sé si vostè en sap alguna cosa o no, però segons ha transcendit les últimes hores en alguns mitjans de comunicació, el magistrat José María Macías podria retirar la seva ponència sobre Turull per evitar que el Suprem la pugui utilitzar, diu, per justificar l'aplicació de la llei d'amnistia. Això voldria dir que només es votarà la del progressista Conde Pompido.
7: Sembla ser que pot ser així bé qualsevol dels escenaris, tant si s'aprova només la de la Dolors Bassa, a qui tinc una gran estima i admiració, com si s'acaben aprovant les dues, l'efecte és un efecte en cadena que repercuteix a totes les set causes de les set persones, encara que estiguem repartits en diferents recursos d'empara. Per tant, la qüestió és quan el Suprem durant tres vegades reescriu el delicte de malversació sobre l'1 d'octubre, com és que abans no es para els peus en aquests jutges del Suprem, diguem-ne, no? Perquè era un tema evident. S'ha deixat passar els mesos, s'ha deixat passar els anys, ha fet falta que fóssim imprescindibles a Madrid perquè s'aprovés aquesta llei, que en la darrera campanya electoral asseguraven encara que ens portarien davant dels tribunals empresonats. Han passat masses coses innecessàries per un conflicte polític que no de dret penal, i així estem. Nosaltres resistim amb resiliència, com es diu ara, i disposats a aguantar el que calgui. M'agradaria pensar que serà curt el que falta.
0: No sé si pensa que el jutge Pablo Llarena, que és qui haurà d'aplicar la resolució del Constitucional, actuarà ràpid o no. Això que dèiem, una aplicació immediata, si pot haver-hi resistències, i fins a quin punt el context electoral hi pot exercir alguna influència.
7: Segons va dir el mateix jutge Pablo Llarena, ell estava disposat a assumir-ho ràpidament, aquesta resolució del Constitucional. Suposo que han entès que a Europa no tenen cap més possibilitat de moviment amb les extradicions. Ja des del gener del 2021, el TJUE va dictaminar que sí podia tornar a demanar més extradicions, però si és que havia passat alguna cosa diferent, cosa que, evidentment, ningú podia presentar-ho, no? La batalla europea fa, doncs, 5 anys que està esgotada. Han hagut d'esperar les resolucions del Tribunal de Justícia sobre les preguntes prejudicials, que sabien perfectament les respostes, però també van voler seguir dilatant això amb el temps. El propi Tribunal Constitucional, quan va dictaminar per primera vegada la seva sentència que la llei complia els requisits, ja podia haver fet això mateix, els nostres recursos estaven presentats. Per tant, tot plegat és una dilatació en el temps que només vol dir poques ganes d'aviam qui li penja el picarol al gat, per dir-ho una frase així. Sembla que ningú vulgui atrevir-se a fer el que calia fer des de fa molt temps.
0: Senyor Puig, molt ràpid acabo. La resposta jo crec que també és molt simple. No sé si quan s'aixequin les ordres de detenció vostè podrà tornar a Catalunya, evidentment, si ho farà de manera immediata, i si ve amb la idea de participar o d'encara vincular-se a la política, o això ja ho descarta totalment.
7: Jo vaig deixar a l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat a totes les eleccions autonòmiques. En la primera vaig tenir que renunciar per un tema aritmètic, però en l'anterior legislatura i en l'actual estic exercint de diputat, i per tant el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també. A partir d'aquí veurem quin és l'escenari, però em vaig comprometre amb una legislatura amb Junts per Catalunya i m'agradaria, sempre m'ha agradat acabar les coses.
0: Lluís Puig, gràcies, bon dia i esperem veure aquesta fotografia ben aviat. Que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies a vosaltres. Fins sempre.
0: Aquesta setmana reprèn la Lliga després de l'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge juntament amb Frankie de Jong i Joan García. I segona victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins als World Roller Games d'Asunción. S'ha imposat a Xile per 2-3 gràcies a un gol d'Aina Florença en el darrer segon del partit. El duel s'ha jugat en una pista alternativa després de les queixes de les jugadores pel mal estat del parquet. Ara l'equip suma 6 punts, els mateixos que el seu proper rival, l'Argentina.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja. Més que de pluja, va de paraigües. L'altre dia vaig passar davant d'una botiga que venien paraigües de tot tipus. Em vaig parar perquè em va cridar l'atenció la varietat de paraigües que hi havia. I jo, que sóc curiosa de nena, n'hi havia un de lluminós. Un que s'il·lumina amb les gotes de l'aigua. Aquest em va encantar. El vaig trobar molt simpàtic i molt cuqui. També n'hi havia un altre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre paraigües que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigües tan modern, però tinc un souvenir de Besalú que és un mussol, i aquest ja és un membre més de la família. Li en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un dia esplèndid, està de color blau, brillant, preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació, però el tradicional també té el seu punt, oi?
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges "és alert" a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores com Granollers intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal a Catalunya. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es

0: resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
1: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i Mossos d'Esquadra. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. Una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. També afectaria l'exconseller Lluís Puig, resident a França, que ha explicat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la seva voluntat de tornar a seure al Parlament per acabar el mandat a les urnes.
2: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
1: Dels esports, destaquem que el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe, després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges és alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal.
3: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
1: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles, excepte al Centre de Formació d'Adults Vallès. Mentrestant, i encara...

0: Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, enmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat mentre a Pineda de Mar els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. La normalitat es va recuperant paulatinament, però encara hi ha tres centres educatius que avui es mantenen tancats pels efectes dels aiguats. Es tracta, per exemple, del Centre de Formació d'Adults Vallès de Granollers, com us comentàvem suara, la Llar d'Infants El Garbí de Sant Adrià de Besòs i també el Centre de Formació d'Adults Jaume Tuset de Ripollet, al Vallès Occidental. A les portes d'aquest equipament hi tenim l'Alejandro Paulino i el Josep Cullell de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Quan podrà reobrir portes a aquest centre? Què t'han dit?
1: Doncs ens trobem aquí a les portes d'aquest centre i, com podeu veure, aquí hi ha avís important. Fins a nou avís no hi haurà classes al centre a causa d'alguns desperfectes ocasionats per la pluja. Per tant, en aquest avís almenys no podem saber quan tornarà a obrir aquest centre, però anem a mirar si aconseguim més informació, perquè tenim aquí a l'Òscar López, regidor d'Educació d'aquí a l'Ajuntament de Ripollet. Òscar, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica, quina és la situació? Se sap quan es podrà tornar a obrir aquest centre de formació?
2: Bueno, actualment no podem donar una data concreta de tornada, perquè tampoc volem generar expectatives. El que sí que podem dir és que ja portem treballant intensament des de primera hora d'ahir al matí, mantenir constància, òbviament, d'aquestes grans pluies d'aquest cap de setmana, i ahir a primera hora van venir els tècnics d'urbanisme i de ciutat, de brigada, per avaluar els danys, per veure quines eren les possibles actuacions que podíem fer. Bueno, estem ara mateix treballant intensament en solucionar aquest problema i també en ubicar l'alumnat, mentre que no es fan les actuacions, ubicar-ho en altres espais perquè pugui desenvolupar el curs com amb més normalitat.
1: Per què és exactament el que ha succeït perquè no es pugui obrir aquest centre de formació per adults?
2: Bueno, amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals, que diguem, doncs s'ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que, clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fuites, que diguem, estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais. I, per tant, sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
1: Perquè com ho comentaves, no? Què s'està fent amb els alumnes que de mentre no puguin accedir en aquest centre de formació per adults perquè no perdin aquests dies de curs, aquest inici de curs?
2: Bueno, de moment estem planificant amb la direcció i amb l'escola els possibles espais que tenim com a municipi per poder oferir-los. És veritat que l'escola d'adults utilitza moltes classes tant l'horari de matí com la tarda, llavors bueno, estem intentant doncs, trobar els espais adequats perquè l'alumnat pugui tornar. Sí que és veritat que avui i ahir no han pogut venir, està tancat el centre d'alumnat, però sí que els profes i nosaltres també estem treballant per això, per poder reubicar mentre que no fem les actuacions.
1: I ja molt ràpid, però està previst més pluja, imagino que això no ajuda, no?
2: Clar, és veritat que les pluies no ajuden. Nosaltres ja fa mesos vam fer alguna actuació d'impermeabilització del sostre, que no ha tingut l'èxit que volien. També és veritat, com deia abans, que aquesta aigua ha entrat també per altres llocs on no teníem constància i, per tant, bueno, els tècnics estan treballant des d'ahir per intentar solucionar-ho el més ràpid possible, però és veritat que si continua plovent, doncs no ho soluciona fàcil.
1: Òscar López, regidor d'Educació d'aquí a l'Ajuntament de Ripollet, gràcies per atendre'ns aquí al Next Matí.
2: A vosaltres.
1: Bueno, companys, doncs ja heu vist el regidor que ens comentava, no?, que no se sap quan es podrà tornar a obrir aquest centre, sí que s'està treballant amb els alumnes per tal que almenys no perdin aquest inici de curs.
0: Doncs gràcies, Josep. Això mateix, que com a mínim l'alternativa arribi el més aviat possible. Que vagi molt bé. Més coses, Rodalies està afrontant també avui, aquest matí, un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana, però també d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim des de bon dematí el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
3: Bon dia, Helena. A aquesta hora les coses funcionen bastant bé a la R2 Sud i s'ha recuperat el servei de tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar a la R1. Precisament aquesta línia, la R1, juntament la R11 i la R2 Nord, acumulen la major part de les incidències, mentre 8 línies de Rodalies també mantenen serveis alternatius per carretera a aquesta hora. Tot això en un matí en el qual s'han registrat algunes incidències, algunes demores, amb alguns usuaris que s'adapten a les noves circumstàncies i també als últims temporals.
4: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, ja està a fons, fa temps.
5: Fem de Reus ara aquí Sants i avui ha anat bé.
6: Bastant bé. Potser 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant, quan ja pues, avança més el dia, però ara no, bé, molt bé.
3: Recordar, Helena, que pel que fa a la R1, el servei alternatiu per carretera presta servei entre Arenys de Mar i Maçanet de la Selva. A la R2 hi ha un bus entre Granollers Centre i Sant Celoni i el servei alternatiu per carretera pel que fa a la R4 realitza el servei entre Terrassa i Manresa. I, Helena, tots pendents també del front de pluges que s'apropa aquesta tarda i que podria entorpir encara més la situació a Rodalies. És a dir, que molta paciència a partir d'aquesta tarda.
0: Una estació de Sants, Anna, que ara ho veiem de fons, no es lliure tampoc de les goteres. Gràcies, que vagi molt bé. Les pluges han deixat al descobert les costures del territori. Carreteres tallades, Rodalies ara ho sentien paralitzades, de mica en mica es va tornant a la normalitat, però costa molt, rius desbordats. Què ens diu tot això sobre com construïm i com planifiquem? Perquè ens ajudi a entendre-ho tot plegat, hem convidat a Norberto Larriba. Ell és secretari del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Senyor Larriba, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
7: Bon dia, Helena.
0: Les pluges d'aquests dies han posat a prova el país. Vostè creu que les infraestructures actuals, tal com estan, estan prou ben adaptades per resistir els nous patrons meteorològics?
7: Bé, les infraestructures són com les persones, no? Van néixer en una època, entren en l'època que són fetes servir i es fan grans, es fan velles, en aquest cas. Tenim infraestructures crítiques, que és el terme que fem servir, que són del segle XIX. El ferrocarril de la línia del Maresme és de l'any 1848. Estem parlant de que aviat farà 200 anys. Llavors, les infraestructures antigues pateixen, i ho estem veient, les infraestructures més modernes pateixen menys, i aquesta és la realitat.
0: El col·lapse ferroviari, ara ho vèiem, ha estat un dels impactes més visibles d'aquest temporal. La xarxa ferroviària és la infraestructura, en tot cas, més vulnerable que tenim a Catalunya i per tant, és la més difícil d'afrontar, tant per cost com per temps.
7: Bueno, sí, no. Estem destinant molts diners a infraestructures ferroviàries, en concret. És veritat que ja vam veure l'any passat, al desembre, al gener d'aquest any, que van caure algunes estructures de contenció, alguns murs, per dir-ho col·loquialment. Hem de seguir empleant aquests diners. Sí que pateixen perquè el ferrocarril, com deia fa un moment, és una infraestructura que es va fer fa molts anys. És veritat que hi ha línies que tenen grans renovacions i això ens ajuda. També hem de dir que és una de les infraestructures crítiques, molts milions de persones l'any, les línies del Vallès, com les del Maresme, com les del sud cap al Tarragonès. Llavors, clar, aquí hem de prestar alguna atenció reforçada, sí, així és.
0: I, per exemple, algunes veus també d'experts com la seva alerten que el pla de rieres i la canalització dels rius ja no responen tampoc al clima actual. Cal replantejar-lo amb nous criteris, ara em surt bé, hidràulics o de drenatge?
7: Sí i no. I m'explico. Les infraestructures, normalment les hidràuliques, es calculen amb un paràmetre, que és el període de retorn. El període de retorn és la probabilitat, la inversa de la probabilitat que aconteixi un escenari. Llavors, l'ACA fa la seva feina i l'ha de seguir fent i potser l'ha d'accelerar. Hem de tenir els mapes d'inundabilitat de tota Catalunya actualitzats, això és fonamental. Llavors, aquí sí que hem de fer un esforç. Però també hem de ser conscients que durant molts anys i algunes dècades, podríem dir, hem urbanitzat zones que avui en dia no ens donaríem per urbanitzar. I aquí tenim unes situacions que seran complicades de gestionar. Haurem de fer reserves d'espais que siguin de sacrifici, hi haurà urbanitzacions que hagin quedat malmeses que no es podran refer, i això hem de ser conscients, hem de ser valents, no podem ser egoistes i els administradors públics hauran de fer la seva feina, sí. Això serà un moment a tenir en compte.
0: Doncs Norberto Larriba, del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi molt bé, gràcies per les seves explicacions.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en ciència política, ha assegurat des de Notícies en Xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
8: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxada amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
0: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores en aquest context per aquesta tardor i amb l'objectiu de reclamar precisament salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. També us expliquem que el Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i si té prou temps el del president del Tribunal, Cándido Conde Pompidó, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Puig, resident a França, ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa que té la intenció de tornar a Catalunya, d'ocupar el seu escó al Parlament de Catalunya tan bon punt s'apliqui l'amnistia. L'escoltem.
9: Jo vaig deixar a l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat a totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
0: <t 'en> Temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Aquesta setmana es reprèn la Lliga després d'aquesta parèntesi, d'aquesta aturada pels partits de seleccions.
10: Sí, la jornada s'obrirà ja aquest divendres amb el partit que portarà l'Espanyol a jugar al camp del Màlaga, mentre que el Barça rebrà dissabte el Getafe al Camp Nou. L'equip blaugrana encara enquadra per l'absència dels internacionals. Ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la selecció canarinha, treballa al marge, juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. Avui la selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat espanyol, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. Ja han quedat definits els emparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es disputarà a partit únic entre el 27 i el 29 d'octubre. Encara amb el Barça exempt, fins als 16, disputaran aquesta fase 7 equips catalans més el Prat, si s'acaba classificant. Precisament l'enfrontament més atractiu és el que enfrontarà els Pota Blava amb l'Atlètic Club, si és que el conjunt pretenc, que domina l'eliminatòria prèvia per 5-1, elimina el Sant Rafael eivissenc. Els altres emparellaments són Quartes Girona, Sestau Espanyol, Utebo Sabadell, Reus Baracà, Caldo, Manresa, Sant Andreu i Calamotxa, Europa. A la Copa de la Reina han quedat definits els encreuaments per als vuitens amb tres equips catalans implicats. L'Europa, de segona federació, s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo. L'Espanyol visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. L'entrenadora de l'equip graciencs, Nani Aces, valora l'emparellament amb l'equip gallec.
11: Màxima il·lusió aquesta competició de Copa de la Reina, però un Depor en els que ens agrada el futbol, a sobre és un pla de partit complicadíssim, un rival que juga a futbol, que ja ha vingut aquí, que ja el vam tenir a, que vam tenir a sort de competir amb elles a primera ref i d'anar a Riazor a competir, jo crec que un dels partits més marcats. Recordem aquell dia com a un dia amb molta il·lusió i tornar a tenir aquí el Depor, jo crec que per tot l'europeisme és un orgull i torna a ser un dia d'omplir el Sardenya.
0: El bàsquet Girona disputarà avui el primer partit europeu de la seva història. A partir d'un quart de nou rebrà el Dinamo de Bucarest en l'estrena de la primera fase de l'Eurocup, la segona competició continental. L'entrenador de l'equip gironí, Moncho Fernández, explica què suposa aquest partit per al club.
12: Hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà.
0: El Joventut rep el Benei Herzliya d'Israel a la Champions League a partir de 8:45 del vespre. L'equip verdinegre buscarà un triomf per estrenar-se amb bones sensacions davant l'afició. La prèvia és d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
13: L'equip verdinegre afronta el partit amb il·lusió després de conquerir la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telekom Bonn, alemany i el Porto. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions que ha arrossegat en les darreres setmanes. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim partits possibles a la competició.
14: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant pues, els objectius. No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la Final Four aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia.
13: Pel partit contra el Benei Herzliya són baixes confirmades el pivot Antetòmic i Yannick Crac, que continuen lesionats.
0: Doncs demà repassem com han debutat els catalans a les competicions europees.
10: Va, impacients estem.
0: Gràcies, Cristina.
10: Fins demà.
0: Que vagi bé, fins demà. Ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival hi ha els noms de The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. Amb Bad Gyal ens acomiadem. Bon dimarts i fins demà, que vagi bé, guardeu-vos de la pluja.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Ja són les 9 al territori 17.

0: És dimarts 6 d'octubre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Avui nosaltres tindrem aquí a l'estudi a Mireia Camproví, tècnica del projecte de mentoria social de Tu a Tu, i també a Julio Cibrián, coordinador de la TIAF, la taula de la infància, per parlar sobre aquest projecte de mentoria. Després de 9:45 serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I avui acabarem el programa amb el Cafè Cultural des d'Ona Codinenca, perquè la Laia de Déu parlarà amb Vicenç Sánchez i Núria Cabanyes sobre el llibre Castellterçol entre la República i la Guerra Civil, que presenten aquest divendres 9 d'octubre dins del marc de les Jornades Europees del Patrimoni al municipi. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Osona ha viscut un cap de setmana passat per aigua, però amb poques afectacions. La Generalitat activava dissabte a la tarda l'alerta per pluges torrencials en un episodi que ha deixat registres de fins a 188 litres per metre quadrat a Viladrau. La incidència més destacada va ser la inundació del pavelló del municipi, mentre que els cabals del Ter i del Gurri també van augmentar de manera notable. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: Poc abans de les 5 de la tarda de dissabte, els mòbils d'Osona rebien l'alerta és alert que el govern de la Generalitat va enviar a causa del risc de pluges torrencials. Durant la tarda, el Meteocat va afinar la predicció i la comarca d'Osona va passar de perill molt alt d'intensitat de pluja alt. Un episodi de molta aigua, però amb poques afectacions, que l'observador meteorològic Manel Dot atribueix a una llevantada combinada amb una alta temperatura del mar.
2: Un mar tan calent com teníem avui, amb temperatures extremes i amb temperatures que no hi havien sigut mai, doncs era lògic que si apostava una llevantada, doncs acabaria doncs explotant. Un llevant que a més a més s'hi va formar doncs, una mica de... D'en quant en quant, haver-hi el mar calent, doncs, es forma doncs, algun mini huracà. Quasi ve formar-se, però al final no es va formar. El problema ha estat això, doncs, un mar calent, una llevantada i aigua de dojo.
1: La inundació del pavelló de Viladrau va ser la incidència més destacada del cap de setmana, quan l'aigua va entrar per la paret que separa el poliesportiu de la pista de tennis. Precisament Viladrau és on va ploure més d'Osona. Allà a l'estació del Meteocat va arribar a comptar 188,6 litres per metre quadrat entre dissabte i diumenge. Les dades de Meteosona eren més discretes, però en quatre estacions superant els 100 litres. Viladrau amb 153, Espinelva 134, el Muntanya 101 i Rupit, que fregava el 100. Podem sentir en Manel Dot, que dona més detalls.
2: Aquests dies aquí, bueno, aquí ens ha arribat una pluja doncs, molt ben caiguda, en el cantó del Montseny, potser una mica més forta, allà van caure aquells 187 litres a la banda de nord, o sigui, de la Viladrau, cap a aigües de Viladrau. A Viladrau eren 153, 137 cap a baix a Espinelves, 101, per exemple, el que és la banda sud, sud-est, i és de 7 punts que ho ha fet més. Vull dir que va repartir bé, però no sé res més que una llevantada, però potenta.
1: On sí que es va notar l'efecte de les pluges va ser els cabals dels rius. Al Ter, el seu pas per roda arribava al seu màxim diumenge a les 10 del matí amb 52,6 metres cúbics per segon. D'altra banda, el Gurri a les Masies de Roda superava el 51. Poc després, a falta de pocs minuts per les 11 del matí, els mòbils tornaven a rebre un SLR que informaven del final de l'alerta. Unes pluges que també han afectat a la mobilitat. De fet, ahir hi va haver retards importants en els busos que van des de Centelles fins a Barcelona per l'alerta que va afectar ahir el Vallès Oriental, tal com vam explicar el Nou Matí.
0: I Sant Feliu de Codines i els municipis de la Rodalia no han escapat d'una situació que durant el dia d'ahir va deixar pocs litres per metre quadrat, incidents puntuals i que se sumen als més de 110 litres que l'episodi de diumenge va deixar només a Sant Feliu de Codines. Laia de Déu, una codinenca.
3: Una de les principals preocupacions de la jornada d'ahir era la crescuda de rius, rieres, torrents i zones inundables. De fet, l'episodi de pluges de diumenge ja va fer créixer de manera exponencial els cabals fluvials. L'exemple més visible de la crescuda dels rius per les persones de Sant Feliu i Rodalia és Sant Miquel del Fai. Des de diumenge, el salt del Tenes raja amb molta intensitat, però també ho fan el salt del Rossinyol, un salt que només brolla quan plou molt. La jornada d'ahir dilluns ha estat de relativa tranquil·litat per municipis com Sant Feliu de Codines, Vigues Vinyes i Riells del Fai o Caldes de Montbui, que a diferències d'altres punts del Vallès Oriental, com Granollers, Canovelles o Cardedeu, no han patit grans acumulacions d'aigua. En el cas de Sant Feliu de Codines, la brigada municipal es va encarregar ahir de resoldre petites esllavissades i de netejar canals per prevenir noves acumulacions d'aigua. Escoltem Pol Cabotí, alcalde del municipi.
4: Sí, sí, són incidències menors que la brigada ha estat atenent, evidentment netejant doncs, els llocs on hi ha hagut despreniments. També doncs, amb suport extern hem netejat alguna canal doncs, que amb les pluges d'ahir amb arrossegament s'havia omplert, no s'havia arribat a saturar però s'havia omplert, però per prevenció de si venen més pluges doncs, també hem anat netejant. En aquest sentit, doncs temes menors i fàcils que ja et dic, en comparació amb el que han patit altres municipis, és res.
3: A Vigues i Riells del Fai, els serveis municipals han estat fent seguiment de la situació i aplicant el protocol de prevenció, que ha inclòs el tancament dels accessos a la llera. Tot i això, des del consistori també expliquen la incertesa que s'ha viscut des de primera hora. Escoltem Joan Galiano, alcalde de Vigues i Riells del Fai.
5: Però, en definitiva, força contents de com ha anat tot el que ha sigut el protocol del dispositiu de prevenció que s'ha fet. Des de primer moment ja estaven tancats els accessos a la llera del riu. Hem estat en coordinació amb els centres educatius per veure quines eren les seves necessitats, ja que l'alarma havia arribat força tard, ja a les 8, i ja teníem alumnes dintre de l'institut.
3: Per la seva banda, Caldes de Montbui, el matí de dilluns es va viure amb moltes complicacions a la mobilitat, especialment durant les primeres hores del matí. I és que, paral·lelament a les pluges, un motorista va patir ahir un accident a la rotonda de Palau, venint de Caldes, fet que també va generar llargues retencions a la C-59 i va obligar a fer talls intermitents al llarg de les primeres hores del matí.
0: I canviem de qüestió perquè un grup de senglars destrossa rotondes, jardins i horts a Ripoll i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
6: Un vídeo d'un grup de 6 senglars passejant tranquil·lament de nit per Ripoll ha corregut per les xarxes socials com la pólvora. El va compartir el regidor independent Joaquim Colomer de Somi i s'hi pot veure els animals descendint de la muntanya pel carrer Sant Amant, des del barri d'en Gordans i Ciutat Jardí fins a arribar a la rotonda de davant de l'Institut Abat Oliva abans d'entrar a la C-17. La proliferació d'aquests animals s'ha fet visible en algunes rotondes del municipi, com la de la Ronda de Castelladral, que està furgada i plena de forats. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que ja han contactat amb els forestals perquè prenguin les mesures oportunes i amb la Societat de Caçadors i Pescadors la Rama. Dimecres, la societat ripollesa va fer una batuda als boscos de sobre el barri de Caselles i dissabte als turons darrere Castelladral per contenir la plaga. Oriols detallava què havien fet des del consistori per solucionar la situació.
7: Paral·lelament hem emès un cartell on recordem la prohibició de donar-los menjar i el deure de dipositar les escombraries correctament dins els contenidors per evitar que aquest fenomen es consolidi. Són animals salvatges que poden reaccionar violentament i per tant és important prendre precaucions i no subestimar-los. Alguns barris concrets s'han posat també en contacte amb l'Ajuntament, atès que els porcs senglars han ocasionat desperfectes greus a jardins i horts. Estem estudiant mesures per minimitzar-ho.
6: Colomer va exigir un bon pla estratègic cinegètic. Des de Junts van recordar que aquest dilluns és el darrer dia per registrar al Departament d'Agricultura els ajuts per captures de senglar destinats a les societats de caça i terrenys cinegètics, que s'eleven fins als 2,2 milions d'euros.
0: Castella en positiu decideix no tornar a presentar-se a les eleccions municipals després de 12 anys de govern a Castellterçol. L'agrupació va fer públic aquest cap de setmana, Laia.
3: Aquest cap de setmana la candidatura municipal independent ha explicat en un acte a Cal Recader que no es presentaran a les properes eleccions municipals. Des de Castella en positiu, creuen que és el moment que sorgeixin noves generacions amb noves mirades i energia que donin un altre impuls a Castellterçol. També han anunciat que treballaran fins al final de la legislatura per passar el relleu al proper govern. A l'acte es va presentar un vídeo de comiat on també han volgut donar les gràcies als veïns que els van donar la confiança a les eleccions i a tots aquells que els han ajudat durant els 12 anys a l'Ajuntament. Castell en positiu va arribar al govern el 2015 amb Isaac Burgos com a alcalde i van ser la força més votada amb 4 regidors i va governar amb minoria. El 2019, Burgos va optar a la reelecció i va sumar 8 regidors que li van donar a Castell en positiu la majoria absoluta. Ara fa 3 anys, Toni Massot va passar a ser el cap de llista en substitució de Burgos. I tot i quedar en segona posició amb un regidor menys que Connectem Castellterçol, un acord amb Esquerra, el tercer partit amb nombre de regidors del consistori, va permetre que Castell en positiu mantingués l'alcaldia en minoria.
0: Fa 30 anys que el Cap del Remei treballa amb un model d'autogestió que va ser pioner i que ara funciona a altres municipis de Catalunya. Dijous a la tarda es va fer un acte al Paranimf de la Universitat de Vic a través de tres mirades, una de país, una de sistema i una tercera de territori. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: El Cap del Remei de Vic celebra 30 anys i dijous a la tarda es va fer l'acte institucional de celebració en què es va posar en valor el seu model pioner d'autogestió. Ho explica la gerent del Cap del Remei, Lídia Aulet, i el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez.
8: Demostrar que una altra manera de gestionar i fer l'atenció primària era possible. L'EAP Vic va ser la primera entitat de base associativa, el primer equip autogestionat d'atenció primària de Catalunya. Aquella aposta implicava assumir responsabilitats, prendre decisions, innovar i, sobretot, confiar en els professionals.
9: La confiança, autonomia, la responsabilitat als professionals de la salut era possible tenir un resultat d'atenció excel·lent, compromesa i, sobretot, estretament lligada a la comunitat.
1: Aquest centre va ser pioner i model per a d'altres i en l'acte va posar la mirada en l'aportació que ha fet Vic a la sanitat. Marina Gelí, directora general de la Facultat de Medicina de la UVic, i Manel del Castillo, president de Kairos.
10: El primer consorci es fa a Vic, els pal·liatius als anys 80 comencen a Vic i després la primera entitat de base associativa comença a Vic, el capitatiu comença a Vic, no sé, tot passava a Vic i Osona.
11: Sou l'exemple del que voldria. Del que voldrien que passés. Al final, el Kairos, els projectes del CSIR, són una versió reduïda, segurament, de lo que sou vosaltres. No estem inventant res.
1: En l'acte va quedar palès que el que ha canviat en aquests 30 anys també és el volum de gent que atén l'equip d'assistència primària format per 106 professionals que arriben a 30.000 persones. Ara l'espai s'està ampliant un pedaç, com deia l'alcalde Albert Castells, que apuntava que s'ha de tenir en compte el futur creixement de la ciutat. De cara al futur també rebran l'acreditació com a cap universitari de la UVic.
0: L'any 2025 va ser declarat oficialment l'any del poble gitano a Espanya i Catalunya per commemorar el 600è aniversari de l'arribada documentada de la comunitat de la península Ibèrica. Això va fer que la celebració del 8 d'abril, Dia Internacional del Poble Gitano, adquirís una dimensió institucional, històrica i reivindicativa molt superior a la d'anys anterior. Davant de tot això, aquest mes de setembre, més d'una vintena d'estudiants gitanos han començat la Universitat de Catalunya i des de Ràdio Televisió de Cardedeu estan preparant un podcast amb un d'ells, en Moisès Jordoví, que els quals han entrevistat per parlar sobre el tema. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
12: Doncs sí, Ona, així és, i és que Moisès Jordovitz és un jove de Cardedeu que estudia dret a l'Universitat Pompeu Fabra. Va començar a estudiar preocupat per la lluita del poble gitano i els seus drets i s'ha convertit en activista de la comunitat gitana. Ara, juntament amb aquesta casa en Ràdio Televisió de Cardedeu, està preparant un podcast per donar veu al poble gitano. Escoltem-lo.
13: Vaig començar a estudiar dret perquè des de petit sempre he vist, doncs, que com a gitano hem patit molta discriminació i no n'havia una figura, doncs, que fessi d'aquesta defensa, i també perquè m'agrada molt, doncs, estudiar la llei, el pensament crític, reflexionar, però sobretot perquè és una lluita que el poble gitano porta patint durant molt de temps i no n'havia, doncs, una figura jove que pogués representar tot el col·lectiu a nivell legal.
12: Amb el podcast vol mostrar el poble gitano en definitiva sense estigmes i des de l'educació i els valors de respecte a la humanitat.
13: Se n'adonin que, com en tot arreu, hi ha gent bona i gent dolenta. I llavors hem de tenir també en compte que dintre de tot el col·lectiu hi ha una gran majoria, per no dir avui en dia quasi tots, que estudien, que treballen i que això, doncs, no surten als mitjans de comunicació i també ha de sortir, no només lo negatiu.
12: L'any 2025, coincidint amb l'any del poble gitano, el Parlament de Catalunya va aprovar la creació del Pacte Antigitanisme, una eina institucional impulsada per combatre de manera transversal la discriminació i el prejudici específic cap al poble gitano.
13: El que hauríem de fer, doncs, actualment, és fer una tasca important en l'educació, incorporar la història del poble gitano als llibres de text de primària i de secundària perquè l'alumnat en general tingui coneixements de la història del poble gitano, que és una història que no ve de nou perquè portem aquí fa 6 segles, des del 1415, i amb això, doncs, el que farà, l'impacte que tindria tot això és que tant el propi alumne gitano com no gitano, doncs, tingui coneixements no només del poble gitano, sinó de tota la història en general, i per això és molt important l'educació, perquè així els nens i nenes podran aprendre i parlar des del coneixement d'una història mil·lenària que, malauradament, fins a dia d'avui, doncs, no ha tingut l'impacte a l'educació que hauria de tindre.
12: En Moisès apunta que queda molt per trencar l'estigma contra la comunitat gitana, partint de la definició pejorativa que fa la Real Acadèmia Espanyola sobre la paraula gitano, i insta a visitar el web museuvirtualgitano.cat per conèixer tota la seva història.
0: La pluja obliga a suspendre la jornada de diumenge de la Fira de la Galeta de Camprodon, que va plegar molta gent dissabte al matí. Isaac Muntades.
6: La pluja va deslluir un gran inici de la Fira de la Galeta de Camprodon i només es va salvar al matí de dissabte. A primera hora de la tarda, l'avís és alert, suspenia totes les activitats, fires incloses, pel risc de pluges torrencials. Les restriccions van obligar l'organització a cancel·lar el programa de diumenge. Sentim el regidor de promoció econòmica, Joan Sàrria, explicant el moment de l'arribada de la pluja.
14: Ha plogut molt fort entre 3 i les 4, que ha quedat un diluvi, que de fet era quan han dit per avançar primer el concert. I la fira, sí, és una llàstima, perquè tot d'aquesta tarda, sí, al final s'ha anat a Norris, la veritat. Ara no plou, però sí que hi ha hagut una hora que ha plogut molt i molt fort, que ha sigut quan s'ha decretat l'anul·lació de les activitats.
6: El xàfec no va permetre la celebració de la disco cooking i del concert de C.C. Gianotti i Anna Preminuit. Abans de la tempesta, el temps havia donat una treva durant el matí amb sol i calor. Això va provocar que molta gent vingués a Camprodon. L'actor de les Mil Cares del Polònia, Pep Plaza, va ser l'encarregat de donar el tret de sortida de la fira a l'Espai 1 d'Octubre, sota el pont, amb el seu humor característic.
15: Que es digui Espai 1 d'Octubre és molt adient, perquè se'n van repartir moltes de galetes. Llavors, veig que ho heu pillat, sou un públic intel·ligent. Però també es va repartir alguna porra, però això ve de Madrid. Llavors, aquí, el que potenciem és la galeta, la nostra galeta.
6: L'imitador va viatjar al passat per explicar la relació que el vinculava amb les galetes Birba, les estrelles de la fira.
16: La meva mare era modista i era el seu arxiu de tots els fils, els didals, les agulletes. Segurament que a casa també hi havia aquesta caixa de birba de llauna plena de fils de tots els colors, amb agulles de tot tipus, amb aquell coixí, etc. I a casa dels meus avis era l'àlbum familiar. Tenien 3 o 4 caixes birba amb totes les fotos de família, algunes en blanc i negre, algunes en color sèpia.
6: La resta de la inauguració va consistir en una bateria d'imitacions com la del rei emèrit Joan Carles I, que preferia les galetes príncipe, els presidents espanyols més moderns, els cuiners més mediàtics del país. El moment més màgic va ser quan va agafar la guitarra i va convidar la seva dona, la cantant Txell Sus, per interpretar Illes dins d'un riu de Tomeu Penya. Va acabar amb el mític Boig per tu de Sau, tonejat amb les veus de Sabina o Serrat. A la fira de productes artesans, cues per tastar les galetes a l'estand de Birba, un espai del petit galeter ple de nens i un munt de gent passejant pel carrer València i la zona comercial del pont abans de l'arribada de la pluja.
0: I els Segals d'Osona van acabar eufòrics dissabte el 30 el 30è concurs de castells celebrat a Tarragona, i no només per la més que notable quarta posició obtinguda entre les 18 colles participants, sinó també perquè els Carbassa van tornar a assolir 8 anys després tant una tripleta de 8. Andreu Jiménez.
1: 3 castells de 8 pisos descarregats en una mateixa actuació, com sobretot descarregar el 2 de 8 en folre, un dels castells més desitjats i apreciats per la colla. Van obrir el foc amb el 3 de 8 més que apamat i van continuar amb un sòlid 4 de 8 que aquesta temporada els havia fet una mica la guitza. Tancaven la segona ronda situant-se encara en una novena posició provisional després que la majoria de colles hi havien anat a màxims. Es guardaven per la tercera ronda el tot o res i amb el repte més exigent, la torre de 8 en folre, que només havien deixat encarregada els 2 últims anys. Eren gairebé les 9 del vespre i, malgrat el cansament acumulat, els Segals van completar una torre folrada amb molt d'ofici, destapant l'eufòria dels Carbassa. Feia 8 anys des del 2018 que no ho assolien. Aquesta era la desena que completen en els gairebé 30 anys de la vida de la colla, que amb les 3 aletes de dissabte arribaven a la xifra dels 200 castells de 8, 174 dels quals descarregats. Ara afronten la recta final de la temporada amb les piles carregades per assolir els últims reptes pendents del curs, com el 7 o el 8, com el 7 de 8 o el pilar de 6.
0: Ioques Grasses anunciava ahir que el primer dels 4 concerts de comiat que havien protagonitzat aquest dilluns a l'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ajornava a 19, Andreu.
1: L'episodi de fortes pluges ha obligat a canviar la data de l'actuació, tenint en compte les afectacions de la mobilitat i les condicions de seguretat. Les actuacions, amb gran final dissabte, culminaran amb més d'una dècada de trajectòria del grup. Ioques Grasses ja va acomiadar-se de la comarca el mes de juny en el marc del Cabró Rock, en un festival en què al llarg dels anys han actuat fins a 5 vegades. En una actuació amb èxit dels últims 3 discos, inclosos el darrer àlbum Fruit del Deliri, Montero va recordar els seus inicis pels pobles d'Osona.
0: i va ser l'any 1990 quan les Nacions Unides van decidir proclamar l'1 d'octubre com a Dia Internacional de la Gent Gran. És al voltant d'aquesta data que molts municipis programen activitats especials que posin en valor la gent gran de la comunitat, i també de Cardedeu és un d'ells, Enric.
12: I és una caminada, jocs de taula, tallers de cistelleria i ceràmica, un bingo musical. La Setmana de la Gent Gran a Cardedeu ha ofert tot un ventall d'activitats, no només per donar a conèixer tot el que s'organitza de manera habitual per les persones grans del municipi, sinó també per generar consciència sobre el respecte i la importància de la lluita contra l'edatisme. Escoltem Alicia Ortega, dinamitzadora de l'Espai de la Gent Gran de la Tèxtil Rase.
17: Crec que és important per trobar-nos, per connectar-nos, perquè quan ens trobem en els diferents espais on s'han fet les activitats, el que ha passat és que t'adones que hi ha molta gent que es retroben després de fa un temps, no? Perquè hi ha gent que va més a un casal que a l'altre, o perquè surten menys de casa, o per diferents motius, la gent es retroba en aquests dies, no? I això és molt bonic. I descobrir noves propostes de coses que estan passant, perquè s'estan treballant des de la regidoria de gent gran i des dels casals estem treballant per la gent gran de Cardedeu, no?
12: La Carme és una de les més de 250 persones usuàries que participen a les activitats que s'organitzen de manera habitual des de l'Ajuntament. Unes activitats que, més enllà de distreure, busquen altres beneficis, com la millora de la salut física o la memòria. Escoltem a Carme García, la usuària jubilada.
18: Bueno, a mi m'agrada molt venir a aquesta activitat del bingo musical, perquè és molt divertida i, bueno, et fa anar de pressa, no? Que el cap treballi de pressa per identificar les cançons i després també la caminada, també m'agrada molt anar a caminar, i l'altre, el teatre també.
12: Més enllà de la Setmana de la Gent Gran, la regidoria ha organitzat durant aquest any diverses activitats per la lluita contra l'edatisme. La sèrie d'entrevistes Veus del nostre poble o l'exposició Edatisme Zero són només alguns dels exemples davant del repte d'un envelliment digne. Un repte que va molt més enllà d'una setmana a l'any.
0: I amb aquesta notícia acabem l'informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
19: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Com sempre, saludem el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia, també, com es presenta el dimarts?
20: Hola, bon dia. Què tal? Per fer són dilluns, comença una nova setmana. Benvinguts a la informació meteorològica. Primera setmana sencera d'aquest mes d'octubre del 2026. I el temps ha estat el gran protagonista d'aquest cap de setmana. La veritat és que divendres, l'última informació meteorològica que vam dir, no es veia per cap... Hola, molt bon dia, benvinguts a la informació meteorològica. Quines tempestes ahir al matí, zona de Granollers, va ser realment extraordinari. Es van tornar a superar 100 litres en poca estona, greus desperfectes, greus inundacions. La clau de tot plegat és la temperatura que tenim en el mar. El mar està molt calent i només està fent... Hi ha molta energia i és el combustible ideal per fer créixer aquestes tempestes, que són molt, molt importants i són molt difícils de predir. Cap model meteorològic feia predir novament ahir unes tempestes com aquestes. No sé, realment estem en uns dies que ens estan sorprenent moltíssim aquestes quantitats de pluges tan importants. Sobretot va ser això, va ser un matí i cap a prelitoral, on es van produir aquestes tempestes que neixen dintre el mar i es van introduint cap a dintre les poblacions. Avui no s'haurien repetit, no es repetiran aquestes tempestes nascudes al mar, a més, amb altes pressions, és molt curiós, hi ha anticicló, però només una mica d'entrada d'aire fred i l'energia del mar fa créixer aquestes tempestes. Avui, les tempestes que tindrem a la tarda, les precipitacions que tindrem aquesta tarda, ja seran les pròpies d'aquestes dates. Un front atlàntic ens anirà creuant i aportarà precipitacions. Poden ser una mica destacables, una mica importants, però res a veure amb aquestes inundacions que hem tingut els últims dies. Seran 10, 20, 30 litres a tot estirar. Les temperatures encara força suaus. No ha fet fred aquesta nit, només una mica de fred a zones d'alta muntanya, i és normal, octubre ja fa fred. I les màximes, moltes màximes, van dels 25 graus. Temperatures suaus a les hores centrals del dia. I força núvols al matí, en principi sense pluja, i a la tarda sí que tindrem més tempestes i més una situació de més pluges, sobretot cap al Pirineu aquesta tarda. I això és tot. Que tingueu un bon dimarts. Un dimarts al matí més tranquil i a la tarda, novament, amb precipitacions. Vagi bé. Adéu.
19: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Ahir, dia complicat, que es va informar des d'un especial al Territori 17, on es va informar en directe sobre tot el que estava passant en aquests moments, sobretot a la zona del Vallès Oriental, un programa especial que va estar acompanyat d'Andreu Jiménez i Laia de Déu i també a Enric Rubio des de Ràdio Televisió Cardedeu. Andreu, no sé si hi ha alguna cosa per al que fa als transports.
1: Doncs, Ona, sí, parlar sobretot que estem llegint des del compte d'X del trànsit C-17, que hi ha una esllavissada a l'alçada de Lliçà d'Amunt a causa d'aquestes pluges que hi ha hagut i que alçada restringida i desviaments a causa d'aquesta esllavissada. També hi ha hagut un accident a Tona en sentit cap a Vic amb un carril tallat. La circulació també és intensa a diferents punts com a Mollet del Vallès, direcció Barcelona, com sempre, també a Lliçà d'Amunt, en sentit direcció Barcelona, amb un carril tallat. Per tant, ja veiem que s'estan veient els efectes d'aquestes pluges, que al Vallès Oriental encara hi ha carreteres tallades, com per exemple el túnel que connecta les Franqueses amb Canovelles i la carretera que va de la Roca a Vilanova del Vallès.
0: Al llarg de la setmana anirem veient com evoluciona tot aquest tema. Moltes gràcies, Andreu. 3 minuts i tornem. Fins ara.
1: Fins ara.
19: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
2: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
21: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
22: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
21: Llibres, papereria i regals.
22: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
21: Vols donar un nou aire als teus espais?
22: A Pintures Osona som especialistes en pintura d'interiors, exteriors i façanes, pàrquings i reparació de tot tipus de superfícies amb acabats professionals i de qualitat.
21: També fem treballs de pintura en via pública i pintura industrial. No dubtes en demanar pressupost.
22: Pintures Osona. Fem fàcil el canvi que necessites.
21: Visita la nostra web pinturesosona.cat.
23: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
23: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
23: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
23: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
23: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
24: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
25: Ladies and gentlemen.
24: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
26: Jazz It.
24: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.
27: Jazz It. Dilluns a 2:15 de la nit
3: El nou FM.
4: El nou FM. El nou so d'Osona.
5: Territori 17.
0: Són 2:15, per tant, és moment per l'entrevista. I avui parlarem del projecte De tu a tu, una iniciativa de mentoria social que crea vincles entre joves i també persones adultes voluntàries d'aquest projecte. La primera edició ja ha finalitzat i ara enceta una nova etapa amb una segona edició. Ja tenim aquí a l'estudi a la Mireia Camproví, tècnica del projecte de mentoria, i també a Julio Cibrián, coordinador de la taula d'infància. Què tal, com esteu? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
8: Bon dia.
0: Veiem que la primera edició ja va acabar, heu presentat resultats i ara teniu una nova edició d'aquesta taula, d'aquest projecte De tu a tu. Abans de començar a parlar sobre el projecte, primer expliqueu de què tracta aquest projecte De tu a tu i també d'on neix la necessitat de posar-lo sobretot en marxa aquí a la nostra comarca d'Osona.
8: Doncs el projecte neix de la taula d'infància, que ja abans de la pandèmia començava a veure la necessitat de fer un acompanyament diferent amb adolescents i joves que puguin estar amb els recursos residencials d'aquí de la comarca, per això la necessitat d'aterrar-ho aquí a la comarca, i vam veure que aquí a la comarca no es feia cap projecte de mentoria amb mirada social, amb mirada d'acompanyament des del tu a tu, des d'aquesta proximitat i des d'aquest oferir un referent adult que els pugui acompanyar durant un temps de la seva vida i pugui emmirallar-se una miqueta i que no sigui algú professional, sinó que sigui una persona voluntària que per desig propi té ganes d'acompanyar un jove d'aquí de la comarca d'Osona que estigui en un recurs residencial.
7: Tenim la sort que aquí a la comarca i al territori tenim diferents centres i després també és una forma d'acostar aquesta mirada, aquesta visió d'aquests joves que a vegades queden en un segon pla i acostar-ho a la societat i visibilitzar-ho.
0: Estem parlant de joves, per tant entenc que aquest és el públic objectiu, no? Però quin perfil de joves pot participar

0: ha de madurar molt abans i ha de prendre decisions importants per a la seva vida, i el moment de la majoria d'edat, el que explicava la Mireia, és un moment clau, i aquest moment és especial per poder-los acompanyar i poder-los dotar d'algú amb mirada, amb experiència, perquè puguin prendre bones decisions que després els acompanyarà al llarg de la vida.
1: I clar, aquí hi ha aquesta doble pesant. Per una part hi ha els joves, que és el públic objectiu i al final doncs, el projecte en si, però l'altra part també important són aquests referents voluntaris, que també, clar, què busquen aquests referents? O sigui, com... Parlem d'aquesta figura, perquè és important també la figura del referent.
2: A veure, bàsicament per oferir una mirada, com deia el meu company, de... ells són persones que estan institucionalitzades, però la mirada que tenen, l'acompanyament que tenen, és de professional. I després canviar aquesta mirada de ser de tu a tu, com té el nom del projecte, aquesta relació més horitzontal, aquesta confiança que es crea, és el perfil que busquem. Són persones, han de ser persones que siguin compromeses, que vulguin mantenir aquesta relació un a un, sense incloure altres persones, trobades setmanals i fins i tot amb novetats de l'any passat, que va ser tot així inesperat, hem afegit aquest any unes trobades mensuals, que això et diu ha creat un clima de comunitat, de grup, de cohesió, tant pels joves com pels mentors.
0: Sí, de fet, aquest primer any que hem acabat ara i que hem tingut 8 mentors que són esplèndids, que ens han donat molt, ens han donat això, aquest perfil, amb aquesta mirada oberta, amb aquests braços, amb ganes d'acollir, d'escoltar, d'acompanyar amb joves que passen per situacions que ells, i ens ho explicaven, que eren absolutament desconeixedors, que era del seu, la seva pròpia realitat, realitats de la comarca d'Osona, però molt, molt invisibilitzades, probablement, i ells han estat capaços de donar-nos molt, i és el que busquem ara per aquesta segona edició també.
1: Per tant, pel com esteu parlant, veig que ha funcionat bé el projecte, perquè la temporada passada també vau parlar, no vau venir aquí, però sí. per telèfon ho parlàvem, que clar, era el primer cop que es feia, no? Potser també era com un experiment. Per tant, ostres, si hi ha una segona edició vol dir que aquest projecte ha funcionat i ha funcionat bé.
0: Absolutament. De fet, el compromís de la taula d'infància era aquest. Era un projecte que engegàvem amb molta il·lusió, però alhora sent reconeixedors que engegàvem un camí nou que havíem d'explorar i havíem d'analitzar. Ens han acompanyat també les companyes de la Universitat de Vic, que ens han ajudat a avaluar el projecte, perquè les coses que s'avaluen són les que poden també millorar-se. I en aquesta segona és on incorporem aquestes millores que surten de l'avaluació, però l'avaluació és molt, molt positiva. Tots han millorat el seu benestar, tots els participants del projecte, pràcticament tots, jo crec que excepte una parella, tots mantenen la relació dia d'avui, malgrat el projecte s'ha acabat, es veuen setmanalment. La setmana passada ens vam trobar a la Universitat de Vic i presentàvem els resultats, i hi havia un jove que ens mirava i ens deia, jo puc continuar veient el meu mentor, que li deia, em faltaria més, endavant. O sigui que hi ha hagut aquesta calidesa. I hi havia un altre jove que participava i ell explicava com li havia portat tot el que li havia donat aquestes trobades amb la seva mentora, aquesta llum que li donava i aquest caliu que ella va rebre.
1: Què és el que heu rebut? És a dir, com veieu els participants? Parlem de més autonomia, parlem de confiança, seguretat... Què és el que han rebut de part d'aquests referents?
2: En primer lloc, benestar tot, com deia, confiança, sentir-se més segurs. Aquesta noia, justament, que parlava, ella deia, diu, és que jo abans, parlar amb persones que no coneixia de res, em sentia superinsegura, o parlar en públic, com ho va fer aquell dia, diu, era incapaç, no? Diu, doncs he guanyat confiança en mi mateixa a l'hora de poder parlar i amb persones adultes que no conec ni són del meu voltant. Altres persones, el que els hi han ofert és sortir una mica de trencar esquemes del que tenen acostumat a tenir al voltant del centre, poder sortir a fer activitats que no s'hauria imaginat mai. Hi havia un mentor que va dir que ara que la relació ja no hi ha aquestes característiques més d'obligació, que no poden sortir de la comarca o agafar el cotxe. Doncs ara van anar l'altre dia amb una residència a fer una activitat de màgia, que el mentor és mag, i el jove el va acompanyar i li va fer com d'ajudant. Vull dir que sortir una mica del que és l'estructura del dia a dia.
0: Sí, oferir xarxa, oferir suports i oferir persones que la mateixa paraula mentor ho diu, no? Que és aquesta persona que et pot mirar, que probablement ja ha trepitjat per allà on estàs trepitjant tu ara i que et pot donar la mà i acompanyar-te una miqueta en el camí.
1: Ara hem parlat de coses bones, també, però quines dificultats us heu pogut trobar o quins

0: reptes han pogut sorgir pel camí, perquè suposo que tampoc ha sigut potser fàcil en alguns moments. No sé si heu pogut també avaluar aquesta part.
1: Sí, no, i tant, i tant. I de fet, per això la necessitat de que aquest projecte tingui dues tècniques referents, una és la Mireia i l'altra és l'Alba, la companya de Tècnica de Joventut de Consell Comarcal, que acompanyen a tots aquests processos de mentoria durant tots els mesos per donar aquest suport i aquesta mirada tècnica que necessiten, perquè a vegades hi ha situacions que han de sostenir que són complexes, o hi ha necessitats, o hi ha demandes que van més enllà dels coneixements del mateix mentor o del mateix voluntari, i llavors les companyes els hi donen una miqueta d'aire fresc, els hi ajuden a prendre decisions en aquests moments, doncs, on ells de per si no puguin tenir de primera mà la resposta.
2: Sí, també hem afegit coses més pràctiques del dia a dia, com és oferir com una targeta amb una D, perquè les parelles es puguin... Com que comencem el procés de relació pròpia el mes de novembre-desembre, sí que una de les queixes que feien constructives era de poder disposar d'algun espai a xupluc, que no trobessin, no, les inclemències del temps, i sobretot que potser l'hivern era l'època més freda i era el moment d'inici de la relació, en què havien de fer-se més trobades, més íntimes, i després oferirem això, aquesta targeta, per poder anar en un bar a prendre alguna cosa, i perquè una de les idees que sosté aquest projecte és que no hi pot haver cap intercanvi econòmic entre les parelles. Després, algun mentor deia, ostres, no em costa res pagar-li un cafè, però no, perquè no podem crear aquesta dependència econòmica, i després ho farem a través d'aquesta targeta.
1: Mm. Volem una mirada molt, molt neta del jove cap al seu mentor, i que el benefici que ha de treure és precisament la persona que té al davant i que té el temps i el desig de poder-lo acompanyar durant aquest temps, i per això hem estat com a molt estrictes amb això, i ara hem buscat solucions, que és el que explicava la Mireia, amb aquesta targeta amb una D, perquè puguin anar a fer un cafè sense que sigui el mentor el que ho sostingui econòmicament i que sigui el projecte el que ho faci.
0: I clar, aquesta és per ser algú que ens estigui escoltant o veient i diu, ostres, doncs a mi m'agradaria fer de mentor, quin perfil busqueu de gent? Perquè entenc que no tothom potser no té temps o no és el perfil. També ara heu tingut 8 mentors, sí. Quin perfil heu tingut? I també, doncs, a veure si algú, doncs, es pot sentir identificat i dir, ostres, doncs m'agradaria ser mentor.
1: Quina gran pregunta. Doncs busquem gent. En principi hem marcat una edat mínima de 28 anys per participar-hi, perquè busquem que hi hagi una miqueta de diferència d'edat i alhora de trajecte vital per poder acompanyar els joves, amb disponibilitat. La paraula disponibilitat és molt àmplia, i permet tant disponibilitat de temps com d'estar disponibles a nivell emocional per poder incorporar a la seva vida una nova persona que, a més, tindrà una motxilla carregada de necessitats i d'històries i que podrà acompanyar, que sigui capaç també d'enxarxar-se i d'obrir-se a nivell de ment, de participar en aquest projecte, i el que deia la Mireia, no només amb aquestes trobades individuals de mentoria, sinó també amb les trobades grupals que anirem fent i que han estat una de les claus de l'èxit de la primera edició, i aquí continuarem també amb aquest projecte. Que sigui capaç també de donar i de rebre, d'entendre que el jove també té moltes coses a donar, i ells també, i a l'hora d'acompanyar-se i de ser molt comunicatius, tant amb els tècnics del projecte com amb els altres companys mentors que participaran.
0: I ara estava pensant, vosaltres heu rebut un feedback positiu per part dels participants, d'aquests joves. Entenc que és un projecte que és quid pro quo, és a dir, que tant els joves reben coses com també, com a persona referent, també obtens beneficis, ostres, del projecte en si.
1: Exacte, aquesta és la mirada més neta i la que nosaltres volem transmetre, i està molt bé que ho hagis captat, Ona, perquè és així. Han de ser capaços d'entendre que donaré, però rebré moltíssim. I, de fet, si teniu la possibilitat d'entrar a l'Instagram del Consell Comarcal d'Osona, de Joventut, hi han vídeos dels mentors on expliquen precisament això. Hi ha una mentora que ho explica tal qual. Diu, dona llum, és donar i rebre, la vida és donar i rebre, jo ara he rebut moltíssim i em toca donar.
0: Com feu aquest aparellament? És a dir, busqueu similituds entre mentor i jove, o ho feu aleatòriament i que surti la màgia? Com ho feu, això?
2: No, és un procés que ens hi mirem molt. No només som l'Alba i jo i el Julio, sinó que convidem a representants dels centres participants, de la coordinadora del voluntariat d'Osona, i som diferents tècnics que valorem en funció d'unes entrevistes que fem, tant als mentors com als joves. Un tema clau és el territori on estan, si hi ha disponibilitat de moure's, tema d'horaris, i després si podem anar una mica més enllà d'habilitats i de necessitats de més d'aptitud...
1: Sí, sobretot és això. I de fet, això ho han rescatat molt, molt positivament els mentors, i ens ho van preguntar, com vau ser capaços? Perquè pensem que ho vau encertar molt a l'hora d'assignar-nos les parelles. I va ser tot aquest procés artesanal, buscant peça a peça que encaixés molt, molt bé. Després podria amarrar en algun moment, però pensem que el primer any va ser molt positiu precisament per això, perquè vam ser capaços d'unir a dues persones que pensàvem que tenien coses en comú.
0: Ja per acabar, Julio i Mireia, heu acabat una edició, començareu una nova. Què us emporteu de la primera i què espereu de la segona?
1: De la primera ens emportem aquest aprenentatge, aquesta validació que hem encertat en moltes coses, validació tant amb l'avaluació feta amb la Universitat de Vic, amb la validació dels mentors que continuen confiant-hi i estan participant i, a més, disponibles també en continuar acompanyant-nos en el projecte. Amb els joves, el primer de tot, perquè ells són els protagonistes, on ens han validat també tota aquesta proposta. I amb la xarxa i amb els recursos de protecció, per exemple, amb els centres, amb els pisos també del Sostre 360, penso, que ens donen un feedback molt, molt positiu. El que volem és que aquesta segona sigui tan exitosa com la primera. Estem buscant voluntaris mentors, i aquesta serà també la clau de l'èxit, perquè al final el projecte el sostenen ells, perquè són qui necessitem que ens donin moltes hores i molta mirada de positivitat perquè tot això doncs funcioni bé, i quan acabem aquesta segona edició puguem avaluar-ho i puguem pensar que ha anat tan bé com la primera.
0: El mateix, Mireia.
2: Sí, el fet de sortir una mica de la meva feina, del meu àmbit, del meu dia a dia, i poder-te acostar a la societat, no? Que persones que no tenen res a veure en el teu àmbit, mirada, perquè justament aquest any eren persones que venien d'àmbits molt diferents, no? Poder-los acostar a aquesta realitat i pels joves tenir aquesta oportunitat. Això ha estat el que m'emporto jo.
0: Doncs, Julio i Mireia, moltes gràcies per explicar-nos aquest projecte de mentoria social de tu a tu. Moltes seran aquesta segona edició, i ja sabeu, totes les persones que ens estiguin escoltant i veient, si teniu ganes i temps i disponibilitat per poder participar al projecte de mentoria, doncs parlar com ho podem fer a través de la pàgina web.
1: Exacte, a la pàgina web d'Osona Acció Social i també a l'Instagram del Consell Comarcal d'Osona i Joventut tindran tota la informació i tindran el telèfon de contacte del projecte. Allà ens truquen i estarem encantadíssims d'explicar-los-hi amb més detall.
0: Doncs moltes gràcies i que vagi molt bé.
1: A tu, moltes gràcies.
0: Gràcies.
3: Són 10:15 del matí. És moment de tuits. Guillem Sánchez, bon dia.
4: Què tal, com estem?
3: Aquí estem, no?
4: Anem a passar-nos-ho bé, no?
3: Anem a passar-nos-ho bé.
4: No tant com la gent que hi havia d'estar a Barcelona i li van suspendre...
3: Aquests sí que s'ho van passar bé.
4: Ajornar, de fet, eh? Ajornar, perquè tenim dijous una segona tanda. Per tant, ara ens toca...
3: No, dijous no.
4: Com que no?
3: Comença dimecres.
4: Sí, però vull dir que els de dilluns els passen a dijous.
3: Ah, sí, això sí.
4: Per tant, és dimecres, dijous, divendres, dissabte, no?
3: Sí.
4: Mare de Déu, ni un dia de descans no. Al mig, eh? Doncs va, anem a repassar algunes cosetes, per exemple, vinculades amb això, eh? Amb aquesta notícia del concert d'Oques, Ona.
5: Bones, Guillem.
4: La Marta, que ens diu, mira, tant de bo no haver aconseguit entrades pel concert d'Oques Grasses. És el gran debat d'aquesta setmana, el gran debat, el gran debat.
0: El debat és no haver aconseguit les entrades.
4: El debat penso que és jo, gent que les va comprar en el seu moment i que ara pensa, potser millor que no m'haguessin... No?
0: És un sentiment que no passa res, perquè ara tens aquest sentiment, però quan estiguis al concert i hagis viscut el concert diràs, sort que em vaig comprar.
4: Mira, Marc té una altra opinió i ens escriu, ni els propis Oques Grasses tenen ganes del concert d'Oques Grasses.
0: Ai. Aquí no puc dir res perquè opino el mateix.
4: De fet, mira, hi ha un usuari que li respon i li diu, si fos per en Josep Montero, diu, enviava uns àudios d'agraïment a tothom i marxava cap a casa.
0: Mira, van penjar una foto d'Instagram, sí, que em va semblar... Ja sí? Molt, de dir, ostres, us estem esperant. No sé si el vas veure un vídeo de l'estadi.
4: Per sort o per desgràcia no tinc aquesta necessitat de
0: seguiment. I vaig pensar, almenys en tenc compte, ostres, la gent que hem pagat entrada per anar-los a veure.
4: Va, som-hi, obrim el capítol de preguntes de la vida. La primera, aquesta, ens diuen, si reps un SOS però estàs fent teletreball, cal seguir treballant, i veig un buit legal aquí. Jo hi veig molt poques ganes de treballar.
3: Si t'has de confinar.
4: Clar, si ja estàs confinat, no sé si pots canviar la teva situació i deixar de fer la feina que teòricament estàs fent en aquell moment.
3: I si estàs anant a la feina?
0: Si estàs anant a la feina, recules.
3: Ja m'agrades que és pitjor, eh?
4: Què hauries de fer per confinar-te si ja estàs a casa teu i has de buscar un lloc per confinar-te?
0: Posar-te sota el llit.
4: Per exemple. O tancat al lavabo.
0: També.
4: Va, l'Anna, també té un dubte vital. Ens diu, a la gent que no contesta quan li dius bon dia, esteu bé? He de parlar més fort? Fer una instància? Demanar cita prèvia?
0: Us passa sovint, això?
4: No, perquè jo tinc el costum i penso que la gent s'habitua ràpidament a això. Ara, per exemple, sí que fa un temps l'Ajuntament de Manlleu va iniciar una campanya perquè la gent es digués bon dia per als llocs.
0: Ho recordo.
4: I va haver de muntar una campanya perquè la gent fos conscient que no costava res entrar en un forn de pa a l'escola o a la llibreria i dir bon dia.
0: Mira, jo he treballat de cara al públic molts anys. Jo realment em trobo amb gent, la majoria, molt simpàtica i sempre ens saludaven i parlàvem. Però hi havia una altra part que entrava i no et deia ni hola. És que jo això és una cosa que no entenc.
3: I dir mal dia?
4: No, per dir mal dia no diguis res.
0: Mal dia.
3: Però doncs per això no ho diuen.
4: Però parteixes d'un punt ja d'educació i respecte cap a l'altra persona.
0: Exacte. Punto.
4: Vinga, som-hi, que l'altre tema de la setmana ens va aparèixer ahir. No sé si una mica per sorpresa, també.
0: Molt per sorpresa, no. I no tant per sorpresa.
4: Mira, en Jordi ens diu, la filla en edat de votar em demana consell pel vot. Li dic que durant la campanya desgranarem quin és el partit menys inútil.
0: Això crec que és un tema, és un tema que porta debat, perquè inclús crec que la gent està... I tu què votaràs? Perquè és que no sé què votar, saps?
4: Correcte,
0: vull dir...
4: Correcte, hi ha moltes opcions. Llegiu-vos els 300 programes electorals i a partir d'aquí decidiu.
3: No tinc res més a fer.
4: Va, la Gisela ens diu, veient el panorama, jo voto la porta. Home, aquesta és bona, eh? Poses una papereta amb el nom de Joan Laporta.
3: Jo Núñez.
4: I molt fan, mira, de les propostes com aquestes que ens arriben també. Ens diuen, m'ofereixo voluntari a liderar una coalició d'esquerres amb Mònica García, Ada Colau, Gabriel Rufián, el més alt dels Javis i el tio que hi es queixava en ple temporal que li havien cancel·lat el tren a PortAventura.
0: El més alt dels Javis.
3: Quin drama,
0: perquè hi ha el baixet i a l'alt. El més alt dels
3: Javis. A l'alt quin és? Així. El que sortia física o química, no?
4: Sí, en Calvo.
3: Sí.
4: L'Ambrosi sí, és...
0: Sí. Mai els he distingit.
4: Va, en Rafa ens apunta això, diu, debut en la mínia mal i Pau Cobercí a la festa de la democràcia. Poca broma. Perquè ho tingueu en compte.
0: Primeres eleccions, eh?
4: Perquè ho tingueu en compte, que això pot fer canviar el vot de moltes coses. Va, si no sabeu a qui votar, i acabarem amb aquesta, voteu el fill de l'Àngel, sisplau, que ens diu això. Guillem, què t'agradaria ser de gran? Li han demanat avui al meu fill. Un panxa contenta, ha contestat. Oh. I jo ploro de felicitat i emoció a un racó.
0: Perfecte. Hem de seguir mantenint...
4: Sigueu panxa contentes.
0: Panxes contentes i tot el que ens vingui.
4: Aneu al concert o no i voteu a qui voteu.
0: Exacte. Bon resum d'avui, doncs.
4: Perfecte.
0: Ens veiem demà.
4: Fins demà.
0: A la mateixa hora.
4: Que vagi bé.
0: Adéu, Guillem. Passen 6 minuts de 3 quarts de 10. Moment de seure i fer una parada al Cafè Cultural. I ho farem de la mà de Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Laia.
5: Doncs bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui en aquest Cafè Cultural m'acompanyen el Vicenç i la Núria, com molt bé has dit, per parlar del llibre Castellterçol entre la República i la Guerra Civil, que presenten justament aquest divendres 9 d'octubre a Castellterçol, en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2026. Primer de tot, molt bon dia i moltíssimes gràcies, Vicenç i Núria, per ser aquest matí amb nosaltres. Com esteu?
6: Bon dia. Bé.
5: Primer de tot, d'on neix la idea de fer aquest llibre, que sé que és una investigació, i sobretot posar el focus en aquests anys concrets entre la República i la Guerra Civil?
6: Això es va arrencar fa molts anys, quan estàvem a l'Ajuntament, però es va arrencar amb l'aspecte de voler fer un homenatge als batlles republicans d'aquell temps. Jo vaig estar a l'Ajuntament un any només, perquè vam fer una moció de censura i vaig sortir de l'Ajuntament, i va quedar tot parat. Al cap de temps, gràcies a un regidor, l'Albert Obrero, doncs això es va tornar a revifar i va ser quan es va incorporar els historiadors per poder fer el llibre aquest.
5: Núria, des de la teva visió d'historiadora, quin treball de buidatge documental i de recerca hi ha al darrere per poder reconstruir amb rigor tots aquests anys a Castellterçol?
7: Bueno, hem fet jo crec que hem fet molta feina i molt bona feina amb aquest aspecte. perquè hem buidat tot el que és l'arxiu municipal de Castellterçol, que estava dipositat a l'arxiu comarcal del Vallès Oriental, i realment és un arxiu molt complet on hi ha molta documentació i ens ha ajudat molt tot el tema de les actes municipals, tema de correspondència entre ajuntaments, entre el govern, entre algunes persones del municipi. Vull dir que ha estat una documentació molt rica i que hem hagut de fer molt buidatge per fer això i que se'n podria fer alguna altra. Vull dir que això és una petita part de tot el que es podia treure. I la idea que teníem nosaltres era, a partir d'això, fer una mica el dia a dia, no? No fer ni la República ni la guerra, que són aspectes que tothom ja sap què va passar i com van passar, sinó una mica agafar des de les actes aquests aspectes, però més quotidians.
5: I, clar, en aquesta recerca, ara és una pregunta pels dos, què és el que us ha sorprès trobar que diguis això no m'ho esperava? Vull dir, perquè al final en una investigació d'aquestes dimensions segur que hi ha algun detall de Castellterçol d'aquells anys que potser es desconeixia.
7: Bueno, a mi el que m'ha sobtat són coses com petits canvis que va haver de fer el municipi, que igual no t'esperes ni que els hagués hagut de fer ni que existissin. Saps? Petits detalls que venen arran de lleis grans, però que van afectar el municipi. No sé, petites cosetes, com temes de... Ostres, estàs en batalla, però... Ai, estàs en guerra, però, ostres, fem una festa del llibre, perquè tot i això la gent pugui tenir un dia de normalitat, o la canalla, o canviar el cartell del cementiri perquè passes de ser una cosa religiosa, no?, a ser una cosa més laica, perquè al final es va canviar la llei i va canviar el govern, va passar a ser república. Vull dir, són coses així petites que no t'esperes ni que et planteges que existeixen o que es van fer i que realment es van fer. No sé, a mi hi ha coses així que m'han sorprès, gratament,
6: A mi, sobretot les onades de refugiats que hi van anar-hi havent, la manera com l'Ajuntament va reaccionar, o sigui, buscant la roba, buscant els menjars, aprofitant totes aquestes coses, això va ser un moviment molt bo que hi va haver-hi dintre del tema aquest republicà. I per l'altra part, per la part personal, veure actes on sortien noms del meu avi, que va ser rabassaire, altres actes que sortia el nom del meu avi, que va ser guàrdia civil per aquest temps també a Castellterçol. Tot això em va emocionar molt i vaig veure coses que evidentment no m'esperava haver trobat. Sí.
5: Clar, els dos en parlàveu ara, no?, d'aquestes històries més personals. Quin paper hi han tingut totes aquestes petites històries personals, familiars, a l'hora d'entendre un període com aquest a Castellterçol?
7: Bueno,
6: digues.
7: Perdona.
6: A veure, paper... jo particularment, dintre d'aquest tema de que l'avi era guàrdia civil, sí que el sabia, però tampoc no hi ha massa cosa, només que, evidentment, confirmar que havia estat guàrdia civil, i l'altre avi que havia estat a l'Ajuntament, però que no sabia que havia sigut a la Unió de Rabassaire, doncs, bueno, ara està confirmat, però res més són aquest tipus de coses que... les assats, entre cometes, per la família, però no està mai molt clar com havia quedat la cosa. En canvi, ara ho has vist documentat i això impressiona i t'agrada saber les coses així.
5: Núria?
7: Bueno, jo el que anava a dir és que tampoc ens hem... En el meu cas, clar, ell, perquè hi ha noms que potser coneixes més per avis o per el que sigui... Però en el meu cas, per exemple, tampoc ens hem centrat molt en aspectes familiars, sinó com es vivien les coses a nivell de poble, no? A nivell municipal, a nivell de la gent o de les dinàmiques d'ajudar-se, saps? De, ostres, algú ha mort en combat, doncs anem-lo a ajudar. Era més aquest sentiment, no?, de companyerisme o d'estar al costat de...
5: Clar, perquè, Núria, ara em comentaves això, no? Que al final estem acostumats potser a veure aquesta part de la història amb una perspectiva molt més, no tan local, potser, no? Què té d'important explicar la història, des aquest tipus d'història, des d'una visió, una perspectiva molt més local?
7: Bueno, que al final és com més profunda, no? Perquè la guerra tothom sap què va passar, les conseqüències que va tenir i com va començar. En canvi, veient això el dia a dia més local, et fas una idea de lo que va patir la gent, de com es vivien, depèn de quines situacions, no? Ostres, tothom sap el que va passar amb els emboscats, que molta gent potser no va voler anar a la guerra, el que sigui, però al final ho va patir tant la persona que no va anar a la guerra com la família, perquè també en alguns llocs van tenir... van ser sancionats. Uh-huh. Vull dir que t'explico una mica el dia a dia, o a vegades que veus això, no? Que entre els pobles hi ha aquest rifirrafe o aquest companyerisme i t'ajuda a entendre una mica aquesta idea. Uh-huh. I... és més personal, més profund, no és la batalla.
8: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
0: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Nosaltres, com sempre, hi tornarem demà a les 9 del matí puntuals. Que vagi bé.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: És en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Interior ha aixecat que emigui el confinament al Vallès Oriental ordenat al matí a causa de la millora de la situació i la previsió meteorològica. No obstant, Protecció Civil farà un seguiment a la tarda dels possibles xàfecs aïllats i dispersos que encara poden provocar, recordem-ho, problemes, sobretot al Vallès Oriental, Maresme, Selva i Baix Empordà. Des d'aquest matí els bombers han fet 44 salvaments i els SEM ha atès 58 persones. I l'altra cara també de les pluges és que provoquen afectacions a diverses línies del metro de Barcelona. Segons la darrera actualització de TMB, des de 3:45 la L3 continua sense servei entre Passeig de Gràcia i Vall d'Hebron i l'estació de Liceu està fora de servei. També es mantenen els talls a l'L9N entre 11 de setembre i Bon Pastor i la L10N entre 11 de setembre i Llefià. La principal novetat és que l'L4 recupera la normalitat. Pel que fa a l'L2, continua fora de servei l'andana direcció Badalona Pompeu Fabra de l'estació de Sant Roc. La resta de línies i també els ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat. Canviem de tema. Les reaccions a la convocatòria d'eleccions generals no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa la desesperada. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
3: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
2: Qui també ha parlat és la presidenta de Madrid, que ha tiat el fantasma d'una possible dominada electoral per part del PSOE. Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
4: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
2: El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis Podem Catalunya. Hem sabut que ha convocat primàries el 14 i el 15 d'octubre. I l'Audiència de Barcelona absol els consellers de Salut Alba Vergés i Joan Maria Argimon, a més d'altres càrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid a policies nacionals i guàrdies civils el 2021. També ha quedat absolt Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut. I després de guanyar el millor concurs de castells de la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria perquè van guanyar un concurs després de gairebé 7 hores i en un intensíssim frec amb la colla vella.

0: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amana Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és Rambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o heu començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua d'aquests doncs, espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara, es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet, les solucions són relativament senzilles, perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final, tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que, si no estan del tot controlades, ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser, per exemple, ratolins o altres tipus de rosegadors. I simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca. I Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i, per tant, doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció. Per tant, és un grup que es dedica, entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica. I en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Jeven col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Jeven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets, ells, del cens de Mussol i de Òliba, aquí a la comarca, i sabent també per part seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per Òliba i tenim 8 per Mussol Comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben, lògicament, també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme. Ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys, hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres des d'aquí, des del Rambla 54, doncs, intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Jeven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies. I Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia. Moltes gràcies a tots tres per explicar-nos-la avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte. Si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament, a mà, això, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So, what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí, la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits. I nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris. I clar, tots els comentaris eren superpositius i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble. I bueno, vam tenir consciència aquella setmana i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet, ells han penjat un reel a Instagram explicant la història i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans d'anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament, et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, gat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el .cat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al .cat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu tant, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al .cat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al .cat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja...
4: Tot hem creat un tió, també.
2: Hem creat un tió, que, per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió. Que dius, no, és un tió, no és un caga, tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tots d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí. La veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord, han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament. És perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog, ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini.doc. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera i la segona. Es veu que, diria concretament, que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello. Estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adéu.
5: Doncs...
6: M'he de provar molt.
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, per lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: I en fas?
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6... Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més, i ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits, ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire i 2 al Almena. Jo, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.

0: que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
1: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor, d'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
2: Ara jo, després va otra...
3: Trabajo en cadena.
2: I l'última, la maestra.
3: I l'última, la supervisora.
0: La supervisora, que ojo, que digo, això no està bé.
1: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
0: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
4: I hay pa una.
0: Hay pa una, pero son seis piezas.
4: Pues tres metros.
0: Tienes que hacer cinco más como esta.
4: Sí. Aquí hay cuatro metros, hago tres más.
0: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, tres sí, más. Lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son seis.
4: Hay que hacer...
0: Para cinco más.
1: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
0: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té cinc peces... No, sis, me sembla que dic. Dos, quatre, sis. Sis per cinc són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
4: 3 i 3, 6.
0: 3 i 2 d'aquí, 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
1: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora, fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.

0: primer era marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
1: Ara ja anem amb la
0: a tope.
1: Marxa a tope.
2: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper, i després de mesos de feina arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
0: Pues també fa el del dissenyador cada any.
1: Que és una altra categoria a part.
0: Sí, bueno, aquell no entra.
1: No entra categoria, és com d'exposició.
0: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
1: De museu, totalment.
0: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquest
1: Sempre
0: vestit.
1: Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
0: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però bueno, aquí pues el grupet que tinc ja ho veus, molt majes i les donen aigua.
2: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada la Carme Solà farà 75 anys, però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
0: I mentre elles aguanten, jo ja ho puc jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant, perquè pues, és el nostre. Vull dir, és que quan parem, al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc ja triats per l'any que ve.
1: Ja estan pensats abans d'aquesta edició de l'enguany.
0: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
2: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen. Un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules

0: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Sóc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menar, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparat 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit. Però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí bé Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, eh? Més rimes, estructures, etc. però jo en el meu cas almenys faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma no, no et proposa espais on puguis ser tu mateixa o almenys no de la manera exacta no, ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com a raig, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh? Mm-hmm. Però jo cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està lo típic que t'agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè
3: com,
4: si no, no te'n recordes,
3: clar,
4: no?
3: Clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, el teu chat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment el que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs, té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algú té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps o com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell va morir el 2017 i jo en aquella època doncs tenia com... en aquella època just després de la mort va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí i, de fet, no va ser... acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, doncs ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè al cap i a la fi l'estic escrivint jo, però sobre les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no?, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'en ell, no?, és a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva. Jo,
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí.
4: És una
3: sí,
4: cosa
3: sí.
4: Que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany. Però és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè, clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la, alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys, fins que no... No sé, eh? No crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Uh-huh. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa, segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... no?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps. O sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que sí. Ho mire, ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que t'ho vull dir?
4: Ja. Yeah.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància. Tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors, clar. Jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Enganxats als pedals.
2: Soc Àngel Pous, jutge de pau de Tordera, també sóc ciclista i avui us porto a pedalar per un dels pulmons de casa nostra. Sortirem del poble, des del barri de Sant Andreu de Tordera, començarem a guanyar alçada per el que se'n diu Vallmanya, pujarem cap a l'Arola, i de l'Arola, que és una pujada, la veritat, molt exigent però agraïda, ens anirem pel coll de Can Benet Vives a Sant Martí del Montnegre, passant, naturalment, per l'emblemàtica Font de la Brinxa. I farem una mica d'esmorzar entrant al restaurant Montnegre. Això, pels ciclistes com nosaltres, és imprescindible, per recuperar forces. I després ja farem la baixada molt ràpida cap a la Vall de Foirosos. És tot un clàssic per als ciclistes tordarencs que quasi tots el coneixem.
3: Asseguts en una taula, en Jordi, l'Isaac i l'Andreu comenten les primeres sensacions de la ruta que fan avui amb l'Àngel Pous, el jutge de pau de Tordera. A banda de posar ordre, també és un gran aficionat al ciclisme i de totes les disciplines. Avui pedalem amb tot un veterà de les dues rodes, amb molts quilòmetres a les cames i que no ens deixarà parar a esmorzar fins al cap de dues hores de fer cames i de pujada.
1: Enganxats als pedals, el teu podcast de ciclisme.
4: Vinga, va, nois, anem a assentar-nos ja, que ja comencem a patir de gana. Andreu, Isaac, us presento a l'Àngel Pous, jutge de pau de Tordera, i un gran ciclista que avui ens acompanya per explicar-nos una mica doncs, les seves rutes preferides per aquí als pulmons de Tordera, que com a poble de nucli urbà tampoc és tan gran, però després de l'extensió, Àngel, ja els hi comentaràs, eh? Som molt grans i tenim molt de bosc per voltar, eh?
2: A més de 80 quilòmetres quadrats.
3: Això, sí, quants camps de futbol
4: Andreu,
3: són?
4: Andreu, Isaac, benvingut.
5: Hola, bones, què tal? Com anem?
6: Què tal, Àngel, com estàs?
2: Hola, què tal? Bona tarda a tothom.
4: Àngel, digue'ns, on ens portes avui?
2: Sí, avui la meva idea és fer una volta per al terme de Tordera, per la part alta, la part doncs, de Vallmanya, Orsevinyà i Montnegre. Més que res perquè és una ruta molt emblemàtica, molt clàssica, que pràcticament tots els tordarencs que van en bicicleta la coneixen, i és molt, molt maca.
4: Nois, deixeu-me un moment, perquè aquí, com a bon tordarenc també, però no gaire ciclista, t'he de dir, Àngel, t'ho he de confessar. Ostres, hi ha unes zones, no? Comenta'ns per quines zones passa aquesta ruta, perquè sé d'algunes que, tot i no anar amb bici, a vegades es pateixes igualment, eh?
2: Sí, de fet és una ruta circular que comença doncs, en el barri de Sant Andreu de Tordera. Potser el punt de partida on hauríem de posar en marxa l'Estrava, que després, si voleu, expliqueu el que és, doncs seria al local social de Sant Andreu, i a partir d'allà doncs, es agafa el camí de Vallmanya, s'arriba a Can Burgada, Sant Miquel de Vallmanya, que és una església petita, barroca, neoclàssica, relativament nova, i a partir d'aquí doncs, ja comença la pujada forta. La pujada forta doncs, és arribar a quatre camins, de quatre camins a Coll de Porc, de Coll de Porc, l'emblemàtica pujada de l'Arola, que jo sempre he dit, qui pot pujar aquesta pujada pot fer el Tour de França, perquè és molt dura, i si no poses el peu a terra és que estàs molt en forma.
3: Vaja, ja em portaria uns quants de Tours de França, aquest home.
2: Normalment s'ha de baixar de la bicicleta, s'ha de fer les fotografies de rigor, hem de tocar la campana.
3: Tocar la campana?
2: És un oratori.
3: Més aviat tocar el timbre de la bici.
2: Molt maca, pintada de color blanc, i que bé, no s'hi pot entrar a dintre, però sí que es veu doncs, la Mare de Déu a dintre, i allà és un lloc que tothom para. Bicicletes, caminaires, boletaires, és un punt molt típic de Tordera. I ja, a partir d'aquí doncs, ja s'arriba el que és el nucli, entre cometes, d'Orsevinyà, on hi ha l'església de Santa Eulàlia d'Orsevinyà. A més, hi ha una escola unitària, rural, de fusta molt maca, on hi van, crec que entre 30 i 40 alumnes d'aquella zona, del veïnat. I bé, per allà es passa relativament ràpid i ja enfilem cap al que se'n diu el coll de Can Benet Vives, que és a la vora d'un lloc de repòs que es diu l'Esplai, el coll de Benet Vives. I no he dit que l'Arola té uns 500 metres d'altitud. Això vol dir que des de Tordera fins a l'Arola hem de superar aquest desnivell que és important. es pateix bastant, sobretot a la pujada de l'Arola, que tampoc ho he comentat, entre altres coses perquè és un ferm molt irregular, que s'hi han posat lloses en diferents etapes històriques i que no sempre és gaire adequat per una bicicleta gravel. Per descomptat, s'ha d'anar per anar bé amb una bicicleta de muntanya, amb bones suspensions.
3: Està bé dir-ho, que fem una ruta amb BTT quan ja portem 3 minuts pedalant. Imagino que ningú ha agafat la bici de carretera, aquestes alçades ja.
2: Tot i així, és un ferm bastant irregular i costa molt avançar. Es pateix, és una mica agònic a la pujada, i si algú no s'ho creu, que ho provi.
3: No seré pas jo, ja m'ho crec, ja.
4: Nois, ho proveu vosaltres o què?
5: Mira, jo ara m'he estat informant, he buscat l'altimetria de... per pujar la Mare de Déu de l'Arola. Té la marinera, eh? I al tram final he vist que posa rampes del 18%, vull dir que és el que comentava en Jordi, eh? Que si puges això, pots anar al Tour de França, eh?
4: I, Isaac, tu això ho pujaries o què?
6: Sí, mira, jo sóc de Mollà, que aquí també tenim bones muntanyes, però aquest 18% que acaba de comentar l'Andreu m'impressiona de veritat, eh?
4: Àngel, tu quantes vegades has fet aquesta ruta i has pujat per aquesta pujada de l'Arola?
2: Des de que es va inventar el mountain bike, que de fet, sí, jo sóc dels que en principi vam començar amb les primeres bicicletes de muntanya. Ara fa uns 35 anys, perquè fins en aquell moment doncs, les bicicletes eren de passeig o en tot cas de carretera i prou. Però les bicicletes de muntanya que van inventar els americans, amb suspensions i això, tenen uns 35 anys. Amb els meus amics vam començar a comprar-ne unes bicicletes d'aquestes i vam començar a pujar. Quasi el primer que vam fer és anar a Vallmanya, seguidament vam anar a Quatre Camins, a Coll de Porc, i mica en mica a base de, vam anar pujant a l'Arola i vam fer rutes cada vegada més llargues. Si t'he dit que hi he posat 50 vegades, pues, anem per aquí.
4: Sí, digues, Andreu, digues.
5: Sí, que li volia preguntar a en Jordi, la primera vegada que va pujar a l'Arola, què? Mira, vas baixar de la bicicleta o no?
4: No, si et dic que si pateixes ja quan la puges corrent, imagina't en bici. No l'he provat en bici, no m'atreveixo.
3: Potser no tampoc cal.
5: I tu, Àngel?
2: Sí, permeteu-me l'anècdota, que alguna vegada pujant en bicicleta veig com un caminaire me passa. És a dir, amb la bicicleta pots aguantar amb equilibri els 4 per hora, 4, 4 i mig per hora. I doncs, com vas molt just, un caminaire d'aquests que va ràpid a 5-6 per hora, doncs et pot adelantar perfectament i dius, mare de Déu, la gent que camina, no corre, no? Caminant, et poden adelantar.
3: Si et passa un caminaire, potser és que molt en forma no estàs.
6: I aquestes pujades, Àngel, tu ets dels que intentes aguantar amb marxes altes tant com pots o a centrifugar les cames?
3: Centrifugar cames? Ara torno, que no he pensat en posar la rentadora.
2: Jo normalment, el que se'n diu en ciclisme, tinc una cadència alta.
3: Uita, com l'Enric Mas, sí, les cames també centrifuga.
2: I no, en principi, d'aquesta manera no has de fer tanta força, però bé, és, cada persona té un estil que depèn una mica de la seva constitució. El meu cas és de cadència alta i, per tant, com diem nosaltres, tota la traca posada, vol dir el pinyó més gran i el plat més petit.
4: Parlem una mica, Àngel, de com va sorgir la teva passió per la bici. Ja de ben petit et va apassionar o de mica que et vas anar fent més gran vas començar a fer-li més canya?
2: Doncs de petit ja m'agradaven les bicicletes i ja de petit ja demanava als Reis les bicicletes. Van tardar bastant en portar-me-les. No sé si és perquè no em portava bé, però em va arribar la bicicleta bastant tard.
3: Si et va arribar tard és perquè no et portaves bé i et portaven carbó veritat, en comptes d'una bici de carboni.
2: La infantesa, adolescència, la vaig utilitzar molt. Fins que ja, en principi, ja per qüestions d'estudis, per qüestions d'universitat, etcètera, ho vaig deixar. Però després la vaig tornar a agafar, bicicleta de carretera, i feia alguns trams de carretera ja sobre els 30 anys.
3: La crisi dels 40, això d'agafar la bici. O dels 30, o dels 50, que diu que ara són els nous 20.
4: Per aquí, Tordera, doncs potser tens més coses a fer, però de carretera també acostumes a fer, o què?
2: La veritat és que la major part de ciclistes que jo conec fan de tot. Els que jo conec, eh? Que tenen bicicleta gravel, tenen bicicleta de muntanya, bicicleta de carretera. Hi ha alguns irreductibles que només agafen la de carretera i consideren que les bicicletes de muntanya és com una mena de monstre que no s'han de tocar per res i que això, vull dir, estèticament fa mal a la vista. Però la veritat, la major part de ciclistes que conec com a mínim tenen una bicicleta de muntanya i una de carretera. Mm-hmm. Pel meu cas, doncs ho faig córrer tot. En aquests moments faig córrer unes 4 bicicletes diferents.
5: Tens 4 bicicletes?
2: Bé, a casa podent tinc 6 o 7, eh? Però que em faci servir ara, en tinc 4 bicicletes.
3: El Museu de la Bici de Tordera és el que té aquest home a casa.
5: No, gravel i carretera?
2: Bé, tinc una BTT antiga que l'he condicionat per gravel, una Cannondale. Després tinc una Giant, que és de muntanya, amb doble suspensió. Tinc una Megamo de carretera, ja bastant moderna, d'aquestes de carboni. I després tinc una Orbea de cross, que de fet és una modalitat que es feia bastant abans i que per aquí no es coneix gaire, que són aquestes bicicletes per fer una mica tot terreny, que és com una de carretera, amb manillar de carretera, però amb rodes de gravel. De fet, són les quatre que faig servir.
5: Sí, ciclocross també li dones, Àngel?
2: Més que res, la bicicleta me va molt bé, sobretot per fer el que a mi m'agrada, que és rutes llargues, que pugui fer tots els terrenys, és a dir, que pugui fer asfalt, que després si he d'agafar un camí, agafi un camí, que si hi ha una torrentera i pugui baixar. Per tant, aquesta Orbea de cross em va molt bé per això. I, a més, si he de fer rutes molt llargues per carretera, és ideal perquè té forma de bicicleta de carretera.
4: Àngel, nosaltres crec que, bueno, no sé si Andreu i Isaac teniu gana, jo una miqueta, ens has portat al restaurant Montnegre.
2: Sí, és que m'havia quedat en el coll de Can Benet Vives, que allà doncs, potser és un punt també molt emblemàtic, perquè hi ha una vista molt maca al Montseny, sobre els 550 metres d'altitud, més amunt que l'Arola ja, i hem arribat aquí. I doncs, a partir d'aquest punt hi ha un trencant, o bé vas cap a Calella, per el que se'n diu per la plaça Sant Andreu, o bé te'n vas cap a Sant Celoni, passant per Sant Martí del Montnegre. De fet, la ruta que seguirem nosaltres és la ruta de la dreta, o sigui, cap a Sant Martí del Montnegre. Tindrem aproximadament uns 10 quilòmetres d'una ruta que bàsicament baixa una mica cap a baix, però de tota manera puja i podem arribar quasi als 600 i escaig metres d'altitud, perquè també té alguns repatxons, però en general al final pica cap a baix, vull dir, i és relativament ràpida de fer i molt important en aquesta ruta, és molt maca, passa per, sobretot per Castanyer.
3: És jutge o arboricultor?
2: I per un lloc emblemàtic a Tordera, que sí que vull fer publicitat.
3: Ja ens han colat la publicitat.
2: És la famosa Font de la Brinxa, potser l'única font que hi ha a Tordera que encara raja i que, de fet, no ha deixat mai de rajar. I a partir de la Font de la Brinxa, ja baixant, bàsicament picant cap a baix, també amb algun repatxó de pujada, per descomptat, doncs arribarem a Sant Martí del Montnegre. Després, aproximadament, d'una hora a tres quarts, dues hores de pedal, sense parar, bueno, parant a la Font de la Brinxa, evidentment, a fer un trago d'aigua.
4: Sí, ens fan anar lluny per anar al restaurant, Andreu i Isaac.
2: Sí, perquè el restaurant, justament, Montnegre, està a Sant Martí del Montnegre.
5: Tu què ets? Quan vas en bicicleta, perquè acabes de dir que només pares a beure aigua. No t'asseus a taula a esmorzar o què, quan surts en ruta?
2: Bé, la veritat, una cosa és fer una volta d'una horeta, que no són les que m'agraden. A mi m'agraden rutes que a mig camí es pugui baixar de la bicicleta, anar a esmorzar. També vull desmentir el que es diu que nosaltres ens entaulem, que si de primer plat, doncs, no sé, un arròs, de segon vedella amb bolets, no. Nosaltres fem un esmorzar relativament senzill, que com a màxim doncs, demanem una torrada amb botifarra. Com a màxim.
3: Senzill? Una torrada amb botifarra?
2: Relativament petit i alguna beguda. Però a mi m'agrada doncs, fer rutes d'aquestes que a mig camí doncs, pares, descanses una mica, parles amb els companys o fins i tot anant sol, no passa res. També es pot anar en bicicleta sol, Això també us ho dic, vull dir, no passa res. Amb un bon mòbil, per si de cas, està clar. I doncs, t'entaules, demanes el que has de demanar, parles amb els amics, que la socialització amb la bicicleta és un element importantíssim. No és únicament el fet de fer esport, sinó que, bé, contrastar coses amb els amics, parlar de coses diverses, evadir-se una mica del treball diari, perquè, és clar, la vida és dura, com tots sabeu. I la bicicleta va molt bé, doncs sempre dic que jo pedalo no per les cames, sinó pel cap, perquè va molt bé, com acabes de una jornada com aquesta, doncs quedes relaxat, quedes tranquil i sempre és una cosa que jo penso molt saludable.
3: Que ens expliqui bé això de pedalar amb el cap. On es poden comprar els pedals? I on es posen? A les orelles?
4: Nois, anem a canviar de tema, perquè aprofitant que tenim a l'Àngel aquí, que és jutge de Pau de Tordera, com comentàvem, justament amb la bicicleta, no creus, Àngel, que hi ha a vegades molts enfrontaments, no amb els ciclistes en si, sinó entre ciclistes, per la muntanya o gent que va caminant o corrents, però sobretot a la carretera, hi ha molts enfrontaments.
2: Bé, diria que muntanya, en general no hi ha cap mena de conflicte.
4: La gent és més tranquil·la, la muntanya.
2: Sí, entre caminaires, o sigui, la gent que camina, la gent que fa esport, la gent que corre, i els ciclistes, quasi mai hi ha algú que te pugui increpar perquè baixes més ràpid o vas més, etc. Sí que hi ha una mica de conflicte amb les motos de muntanya. Amb això sí que hi ha una mica de conflicte amb els quads, perquè porten velocitats molt altes i poden espantar algú i algun ciclista s'enfada. Altra cosa és la carretera. De fet, a la carretera el conflicte és important perquè, és clar, no totes les carreteres tenen una vorera suficientment ampla perquè un ciclista vagi còmodament i els automòbils puguin passar. I després tampoc és que sigui aquest un país amb una tradició ciclista com a França, que de fet hi ha estat en bicicleta diverses vegades, on allà hi ha una tradició molt important de respecte al ciclista. Aquí, la meva experiència és que en els últims anys cada vegada els automobilistes te respecten més, deixen la distància de seguretat, i és estrany que algú t'arrambi, perquè en tant en quant t'arramba algú que està enfadat. Els ciclistes hem de pensar, de tota manera, i vull fer una reflexió, ja que m'ho permeteu, eh?
4: Oh, i tant.
2: La reflexió és la següent. Per la carretera, sobretot els dies de cada dia, hi ha molts repartidors que van a preu fet, que tenen molta pressa, hi ha comercials. Els ciclistes hem de fer el possible per facilitar aquesta gent que puguin circular. Per tant, ens hem d'apartar tot el que puguem. I també demano als automobilistes que no s'arrambin, que mirin també. És a dir, hi ha d'haver un pacte, i aquest pacte és important de respecte uns pels altres, perquè a vegades veus amb carreteres estretes dos ciclistes que van en paral·lel.
3: Apa, els ha deixat fins, els que van en bicicleta.
2: I a la vegada també veig, a vegades, doncs, automòbils que fan adelantaments a les bicicletes molt mal fets, que això posen en perill i alguna vegada hi ha hagut accidents greus, com tots sabeu.
3: Agafant el fil del que explica l'Àngel, el Jonathan Marín ens porta una iniciativa que ve d'Europa i comença a teixir-se a casa nostra, l'Eurovelo.
7: La seguretat del ciclista és un tema que preocupa i per això des de la Federació Europea de Ciclistes s'ha impulsat el projecte Eurovelo, una xarxa de rutes ciclistes de llarga distància que travessen Europa en tota la seva extensió. Actualment la xarxa compta amb 17 rutes oficials i precisament una d'elles passa pel Maresme. Hem parlat amb un usuari d'aquesta xarxa i aquesta ha estat la seva experiència.
8: Jo l'experiència que tinc és que encara està bastant per desenvolupar, és a dir, sobretot està molt sobre el paper. En realitat, quan tu vas per Europa buscant carrils bici, vies verdes, la majoria dels projectes els han executat administracions locals o regionals. I, en canvi, l'Eurovelo està més pensat des d'una associació de ciclistes a nivell europeu, amb seu a Brussel·les, però, clar, hi ha molts graus diferents d'execució. Et pots trobar, per exemple, l'Eurovelo 8, que és la que passa pel litoral català, fa tot el litoral mediterrani, des de Catalunya fins a, no sé si Grècia, doncs aquí deixa molt que desitjar. Si te'n vas, per exemple, a França, et trobaràs trams molt, molt ben marcats, molt acondicionats, molt ben condicionats, però l'Eurovelo és més un títol. Qui realment ha fet aquell carril bici o ha adequat aquella via verda, doncs sol ser, com he dit abans, doncs un ajuntament, un consell regional, etc. En principi, per poder formar part d'un Eurovelo, ja diguéssim desenvolupada i en funcionament total, els carrils bici aquest no han de tenir pendents superiors al 6%, per qui va amb el Forges sap que això ja és una pujada considerable, ha d'estar pavimentat almenys amb un 80% del recorregut, tot i que també sabem els que fem bici que, per exemple, els terres de Sauló són molt agradables, fins i tot més que no pas els que estan pavimentats amb asfalt o amb ciment. L'amplada mínima del carril ha de permetre que es creuin dues bicicletes i que no tinguin trànsit, és a dir, no hagis de compartir el carril amb el trànsit motoritzat i si l'has de compartir que no sigui superior a 1.000 vehicles al dia. A part, també diuen que ha d'estar oberta tot l'any i que tinguis facilitat d'avituallament i d'hospedatge. Bé, jo el que us diria si teniu interès en les Eurovelos és que no penseu tant en l'Eurovelo, sinó en les vies verdes ja classificades, moltes tenen un nom específic, això vol dir que ja estan acabades i que estan suportades pels ajuntaments i sobretot per les entitats regionals dels diferents països d'Europa.
4: Isaac, no sé si
6: Sí, et volia demanar, perquè dels... es diu molt que els ciclistes, parlant ara de... que van bastant a la seva, es diu que no segueixen normes, això sobretot dins de ciutats. Semàfors que se salten, senyals de trànsit que les ometen. Què en penses, tu, de tot això?
2: Doncs que és així.
3: Ui, que ens estem posant en un jardí.
2: És tirar una mica pedres en el meu taulat, no?, dels ciclistes. Però és veritat que els ciclistes acostumen a ser bastant anàrquics amb les senyals de tràfic i no respecten gaire. És a dir, un ciclista en un pas de vianants, per exemple, si està al semàfor o... amb un semàfor mateix, si està en vermell i veu que no passa ningú, doncs adelanta. I això es fa bastant, i després es pugen bastant per les aceres, es creuen allò on no s'ha de creuar. Crec que els ciclistes hauríem de ser curosos en aquest aspecte i no ho som gaire. Espero que, en mica, això es vagi corregint, i si hi ha un pas de vianants i ha de passar una persona, encara que tens temps de passar, para, per respecte. I després, si un semàfor està vermell, encara que no passi ningú, para. Vull dir, no et posis a l'acera, pedalant per l'acera, perquè hi ha vianants. És a dir, s'ha de respectar el que és les normes bàsiques de circulació. Bicicletes, motos, cotxes, etc. Això és important. Però crec que els ciclistes, repeteixo, per el que veig jo, no respecta gaire.
3: Va, doncs, parlant de normes i respecte, l'Isaac Muntades ens explica les últimes modificacions de la llei de trànsit respecte als ciclistes.
9: Quan deixem enrere la tranquil·litat de la muntanya, on pràcticament l'únic conflicte pot ser amb alguna moto de muntanya o algun quad, i trepitgem l'asfalt, l'escenari canvia completament. A la carretera, la interacció entre bicicletes i vehicles a motor és un tema delicat que genera molts debats. Per entendre com ha de ser aquesta convivència viària i posar-hi el màxim rigor, hem volgut recórrer a una veu experta. Ens detalla com hem d'actuar a l'asfalt l'Enric Serrano, policia i divulgador de seguretat viària que podeu trobar a les xarxes socials sota el perfil @policiabluline.
10: Quan compartim carretera amb ciclistes, hem de recordar que qualsevol petit error pot tenir conseqüències molt greus. Si conduïm un camió o un cotxe i ens acostem a un ciclista, hem de reduir la velocitat amb antelació i mantenir una distància que ens permeti reaccionar. Hem de tenir paciència i esperar que hi hagi prou espai i visibilitat per avançar-lo amb seguretat. En avançar, hem de deixar almenys 1,5 metres de separació lateral. Si hi ha més d'un carril per sentit, hem de canviar completament de carril. Hem de tenir en compte que a partir de l'1 d'octubre, fora de població, hem de circular almenys 20 km per hora per sota del límit de la via, tant abans d'iniciar l'avançament com durant tota la maniobra. Això vol dir que en una carretera limitada a 90, haurem d'anar com a màxim a 70 o més a poc si les condicions ho requereixen. Si conduïm un camió, hem de vigilar especialment els angles morts i tenir presents que el desplaçament de l'aire pot desestabilitzar el ciclista i no hem de retornar a la dreta fins que l'hàgim deixat prou enrere. D'altra banda, si ens posem a l'altra perspectiva i anem a bicicleta, hem de facilitar que ens vegin i que puguin anticipar els nostres moviments, senyalitzar les maniobres i evitar canvis bruscos i respectar tots els senyals. Com a norma general, hem de circular per la part més acostada a la dreta de la calçada, portar el casc ben ajustat i utilitzar els llums i elements reflectants exigits. Sobretot, hem d'evitar quedar-nos al costat d'un camió que pugui girar, especialment a la seva dreta, i no hem de donar per fet que ens han vist. Compartir la carretera demana respecte i previsió. Uns segons d'espera poden salvar una vida.
9: En definitiva, paciència per part dels conductors i seny per part dels ciclistes, perquè a l'asfalt, el respecte a les normes és la millor assegurança per a tothom.
4: Ara sí que anem de baixada, no, Àngel?
2: Sí, ara anem de baixada. D'entrada, baixa molt. Agafem el que se'n diu la ruta de Foirosos.
3: Clar que baixa després de la pujada que ens ha descrit.
2: De fet, hi ha dues rieres importants a la vessant aquesta que dona el Montseny, del terme, diríem. De fet, aquí a Montnegre és terme de Sant Celoni. El que passa que a la zona aquesta del Montnegre hi ha dues rieres importants, una és Ramió, que de fet surt de dalt del coll de la Mina d'Hort, baixant, per entendre'ns, de Roca Rossa, Ramió baixa sí, d'aquella zona, i l'altre és Foirosos, que està una mica més cap a la Vall-llòria. Doncs agafem aquesta, la baixada de Foirosos, que és una baixada amb un terra no molt bon estat, però és una baixada bastant forta. A vegades pugem per aquesta baixada, doncs a vegades fem la ruta al revés. I sí, sí, cap avall. Tenint en compte que a uns 70 o 80 metres del restaurant, a l'esquerra, doncs hi ha l'església de Sant Martí del Montnegre, que jo si algú hi passa, doncs jo m'hi pararia, perquè hi ha com una entrada. És un lloc, diríem, d'aquests que en diuen de pau i de silenci. Hi ha una era al costat de l'església, a l'entrada, molt maca, amb una vista meravellosa al Montseny. Val la pena parar-hi un moment per sentir el silenci, així mateix, i fer quatre fotos.
4: Ben fet. Àngel, comenta'ns, nosaltres tenim aquí, enganxats als pedals, tenim el tram Strava, que és, ens has de dir, quin és el tros que a tu t'agrada apretar més, és a dir, que com si fos aquí el tour, doncs apretaries més per fer millor temps.
2: La pujada de l'Arola és una pujada agònica, per tant, d'apretar res, és a dir, és pura supervivència. La baixada de... Baixada entre cometes, perquè és una mica un dent de serra, no? De pujades i baixades. La baixada cap a Sant Martí del Montnegre la trobo molt divertida. I si puc, apreto una mica. Però també he de dir que un cop sóc a baix de Foirosos, a l'alçada de l'autopista, hi ha una recta de terra, una pista de terra paral·lela a l'autopista, que també m'agrada allà apretar una mica i valorar una mica la meva forma física i veure que el promig puja una mica. Sí, sí, doncs tant la baixada de Can Benet Vives, el coll de Benet Vives a Sant Martí, com la recta de, diríem, la recta de que va de la Batllòria fins a Hostalric, m'agrada. Aquests dos llocs m'agrada apretar una mica, sí.
4: Àngel, nosaltres sí que hem fet una mica el xafarder amb el teu Strava. Això t'ho hem de confessar, eh? Perquè hem vist rutes de gairebé més de 9 hores. Ostres, això és de mèrit, eh?
2: Sí, de fet, una de les aficions que tinc, perquè anar amb bicicleta m'agrada, amb amics, sense amics, però també m'agrada en tant en quant, doncs fer el que en dic una ruta llarga, de gran fons, que se'n diu, una ruta de gran fons. És a dir, la idea és anar prou lluny, visitar llocs llunyans, des de Tordera. M'agrada, per exemple, estar 10 hores pedalant, vull dir, parant en alguns llocs concrets, parant a esmorzar, parant a dinar, però, és a dir, estar tot un dia a dalt de la bicicleta, amb les parades pertinents, però si al final me surten 10 hores de pedal, doncs no passa res. Passo un dia meravellós, ja sabeu, vull dir, toca l'aire, toca el sol, respires, notes que el cor et funciona i és una satisfacció molt gran que només ho sabem els que anem en bici.
5: 10 hores, has dit. I quant de desnivell fas?
2: Bé, ja que m'ho pregunteu i no sé si heu estat mirant el meu Strava, la setmana passada vaig anar a Bracons, passant per Jonetes, Olot, des de Tordera, i vaig tornar per Manlleu, i llavors pels colls de... Bueno, no sé si es coneix això, pels colls de Buc, el coll de Rebell, Arbúcies, etc. Em vaig sortir uns 180 quilòmetres, i em sembla que vaig estar unes 9 hores dalt de la bici, en total, pedalant. O ara no recordo, vull dir, en total em sembla que vaig estar 10 o 11 hores aquest dia. Sí, sí, però mitjos que em surten, en aquests casos, entre 18 per hora i 20 per hora, un dia com aquests. També us he de dir, no sé si ho sabeu, que nosaltres som un grup que cada any anem a Montserrat i ens surten uns 230 quilòmetres.
3: Això de pujar a Montserrat en bicicleta, imagino que ho fan per tocar a la Moreneta i els doni sort amb la bici.
6: Com que ho feia el Barça abans de pretemporada.
2: Exactament, exactament. Bueno, el Barça, que jo sàpiga,
3: ja ens han colat el futbol.
2: 30 quilòmetres, eh? Només arribaven, els hi posaven la bombona d'oxigen a tots i els tornaven amb autocar a casa. No, nosaltres arribem en bicicleta des de Tordera dalt de Montserrat i tornem en bicicleta. Que ja quan es fa de fosc. Sortim negra nit i tornem que ja és fosc.
3: Pedalar és fer salut, però també és una manera d'esvergir-se, de trobar la pau mental. I no ho dic jo, hi ha raonament científic. En Jonathan hi ha aprofundit.
7: Vivim en una societat que ens empeny constantment a ser productius i a complir amb infinites obligacions, un ritme que sovint ens fa oblidar la necessitat de trobar espais per a nosaltres mateixos i buscar l'equilibri. Per a ciclistes com l'Àngel Pous, les llargues hores de ruta pel Montnegre han deixat de ser un simple entrenament físic per convertir-se en una autèntica vàlvula d'escapament de la seva pressió diària com a jutge de pau. I és que el veritable descans no sempre vol dir estirar-se al sofà sense fer absolutament res. Tal com ens detalla la psicòloga Mariona Mateu, posar el cos en moviment pot ser la millor teràpia per a la nostra salut mental.
11: Avui dia vivim en una societat que ens porta constantment a ser productius, a aprofitar el temps, a fer coses i a tenir sempre algun tipus d'objectiu. Treballar, estudiar, formar-nos, les responsabilitats. Sembla que parar estigui mal vist, Però entre tota aquesta exigència també és necessari trobar moments de calma, de desconnexió i equilibri, i aquí l'activitat física pot tenir un paper molt important. Fer exercici no significa necessàriament anar al gimnàs per posar-te fort o forta o entrenar per aconseguir un objectiu. Sortir a caminar, a córrer, en bicicleta, jugar un partit amb els amics, familiars o practicar qualsevol esport que ens agradi també és exercici. I moltes vegades, en realitat, és descans mental. Durant l'activitat física, el nostre organisme allibera substàncies com les endorfines i es produeixen diferents canvis al cervell relacionats amb el benestar, la reducció de l'estrès i la millora de l'estat d'ànim. És per això que podem acabar cansats físicament, però al mateix temps sentir-nos descansats mentalment. A més, quan l'activitat física es combina amb veure els amics i socialitzar, també estem trencant amb les preocupacions i amb les obligacions del dia a dia. I no és el mateix viure en una rutina de casa a la feina, de la feina a casa, dormir i tornar a començar, que reservar espais per moure'ns, relacionar-nos i fer alguna cosa simplement perquè ens ve de gust i perquè ens agrada. Potser també hauríem de començar a entendre el descans d'una manera diferent a com la veiem socialment ara. Descansar no sempre significa estar estirat sense fer res o sense moure'ns. De vegades descansar és sortir a caminar, sortir a fer esport, veure les amistats familiars o simplement canviar durant una estona el nostre focus de la nostra atenció. Perquè cuidar la salut no és només cuidar el cos, també és trobar l'equilibri que ens permet al nostre cervell desconnectar de l'exigència constant del dia a dia que actualment sembla que vivim.
7: Durant l'exercici, el cervell experimenta canvis que redueixen l'estrès de manera immediata i en milloren l'estat d'ànim. Sortir a pedalar trenca el cicle monòton d'anar de casa a la feina i de la feina a casa i permet que, en socialitzar amb la grupeta i canviar el focus d'atenció cap al paisatge, aconseguim desconnectar de totes les obligacions. El resultat final d'aquest esforç és una paradoxa molt necessària. Podem arribar a casa amb les cames completament exhaustes, però alhora gaudir d'una sensació de relaxació i descans mental absolut. És exactament aquesta filosofia la que resumeix l'Àngel quan afirma amb rotunditat que, sobre la bicicleta, sempre s'hi pedala pel cap.
4: Àngel, parlant una mica també sobre el teu Strava, no sé si quan t'avisa de dir, ostres, has fet un personal record al PR, no? Que se diu, això et canvia l'humor durant el dia després? Dius, mira, oh, avui arribes a casa i dic... Buf.
2: Bueno, sí que és veritat que m'ho miro a vegades, no? Si, sobretot si repeteixo rutes, miro... Però, esclar, a la meva edat, què vaig veient? Que de PRs, poquíssims.
3: Que pessimista que és.
2: En tot cas, serien coses casuals i que en realitat el meu rendiment me'n dono compte que va baixant. És a dir, si jo ara fa 10 anys pujava des de Tordera a l'Arola amb una horeta o amb una mica menys, doncs ara necessito una hora i 10 minuts. O una hora i... Me'n dono compte de que bé, que l'edat no perdona i és llei de vida, no? Però cap problema, no? No he entrat en depressió, vull dir, per si em pregunteu això.
5: L'Arola encara la puges.
2: Sí, però amb molta dificultat, I ara, bueno. últimament, cada vegada que la pujo, dic, aquesta serà l'última. Aquesta serà l'última, però bé, ja fa 5 anys que dic el mateix.
4: Mira, sí, són bones notícies, això, Àngel, home. Sí.
5: Àngel, ara que estaves mencionant també altres rutes, si algú que no ha pedalat mai per Tordera o aquest entorn, si et demana un consell per una persona que comença en bici, quina ruta li recomanaries tu? Una que fos planera sense cap ensurt o, vinga, també li afegiries una mica de picant amb alguna pujadeta, algun corriol maco o això?
2: Jo recomanaria, evidentment, d'entrada, provar-me les cames a tota la volta d'Inditex, que és el que fan gent que camina a Tordera. Després, ja, mica a mica, anar cap a Palafolls. També fer alguna volta per la zona

0: part, diria, més fàcil, aquesta que comentàveu abans, i anar provant. Aquesta és la zona ideal per no escarmentar-se, perquè sí, una de les coses que jo us aconsellaria, un consell important, és dir, si algú, un amic, comença amb la bicicleta, el que no heu de fer mai és castigar-lo. És dir, jo em trobo bé i fer el patir massa. És dir, que comenci a poc, que vagi agafant mica a mica, perquè aquestes persones que pateixen probablement ja no tornaran a agafar mai la bicicleta.
1: Coneix algun cas. Això és que ell l'ha fet patir, però no ens ho vol dir.
2: Aquesta ruta ens apuntem, per la següent vegada que ens portis, Àngel. Aquesta ens apuntem. Nois, ens aixequem ja, anem a agafar una altra vegada la bicicleta i anem a acabar la ruta. Va, Àngel, moltes gràcies. I, nois, seguim, eh?
3: Som-hi.
4: A pedalar, tu.
5: Enganxats als pedals.
1: Més que una ruta ciclista, avui hem fet una campanya per atraure turisme ciclista a Tordera. Alcaldessa, on enviem la factura? El que no podem negar és que teníem el millor anfitrió. Posa pau, coneix el país, pedala i quan convé s'atura a fer fotos, a gaudir del moment i de l'entorn, o escoltar el silenci. Ens ha caigut bé perquè, a més de tenir 6 o 7 bicicletes a casa, sempre busca recorreguts on pugui parar a menjar a mig camí i de tant en tant li agrada fer quilometrades. De Tordera a Montserrat, mare de Déu. Va, marxem, que ara fa baixada. Fins al proper Enganxats als Pedals.
5: Enganxats als Pedals, un podcast del 9FM, el Prat Ràdio, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Sabadell i Ràdio Tordera, amb el suport de la xarxa.

0: El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
1: Hola, molt bona nit. Són gairebé les 9 i 4 minuts d'aquest dilluns 5 d'octubre de 2027. Primer programa... Perdó, 26, perdó, és que estic, he mirat la tele l'any 27, perdó. 26, 5 d'octubre de l'any 2026. No anem tan de pressa amb els anys. Primer programa ja d'aquest mes d'octubre, d'un 2026 que queden 2 mesos i poc, eh?
2: Sí, sí.
1: 2 mesos i poc i se'ns en va aquest any. Va de pressa això, va molt de pressa. A més, estem una setmana que han passat moltíssimes coses, una setmana amb activitat frenètica, amb molta volatilitat, amb molts canvis en tots els sentits, però per sort aquests 56 minuts de ràdio seran tranquils, seran del món de les muntanyes i de totes les seves derivades i serà un programa molt interessant. Tenim les seccions habituals i tenim una entrevista cap a les 9:25 que no us podeu perdre. I per no perdre-us l'entrevista ni tot el programa d'avui, escolteu-nos fins a les 10 de la nit i també ho podeu fer a través de les diferents posicions, en el podcast. Per tant, ens hem d'escoltar sí o sí, perquè avui tenim un programa, com deia abans, molt, molt interessant. I per fer aquest programa tan interessant, ja tenim aquí a totes les protagonistes de l'Anem a la muntanya. Estem aquí a l'estudi 1 d'Ona Cuinenca, després d'un cap de setmana amb uns aiguats molt importants, diria jo. Després ho parlarem al final del programa, però jo crec que a la zona del Vallès, potser des de l'any 94, que no hi havia uns aiguats com aquests. I després també vull introduir el tema d'aquests missatges amb el Pau Ibarz també en parlarem, i amb la Teresa, de l'S Alert aquest, que tan famós, que hi ha gent que està... Hi ha molts debats, per Twitter, per la gent que conec, gent que està a favor, gent que està en contra d'aquests missatges que ens envien. Ho parlarem una mica també al final del programa d'avui. Però que jo crec que aquesta vegada... I vist les imatges que s'han vist de Barcelona, de l'Hospitalet, de Granollers, jo crec que aquests missatges han anat bé perquè hagués pogut passar una cosa molt, molt greu que cada setmana, si no s'haguessin enviat missatges, i hagués sigut la vida normal, entre cometes, com cada dissabte nit. Bona nit a tothom, què tal, com esteu?
3: Bé.
1: Com heu passat aquests aiguats, com heu passat aquest temporal?
3: Bé, prou bé.
4: Foto de cortesia de Sant Miquel, com tothom. I...
3: Jo no hi vaig anar perquè ja vaig veure algú que havia enviat fotos i vaig dir, val, ja l'he vist, no? O sigui,
1: jo Sant Miquel he vist baixar més fort, eh? Jo he vist baixar més fort.
3: Jo diria, pel que vaig veure en els vídeos, que baixava més fort el Rossinyol que no pas l'altre.
1: Sí, l'altre. Sí, això t'ho he de comentar.
3: Em semblava, pel que es veien els vídeos, eh? No ho vaig pas veure jo.
1: Això vull comentar, que... a la zona de... Va provar més cap a, diguem que...
3: Cap a Centelles,
1: sí,
3: potser.
1: Sí, sí, el curs que segueix cap amunt, cap a Centelles, el Figaró, aquesta zona d'aquí, va provar més que no pas cap a Sant Quirze, que és el Tersol, Mollà, que és d'on baixa el Tenes, que el Tenes sí. Neix cap a Castellcí, cap a la Selva Negra.
3: Sí, sí.
1: Allà va ploure menys. Si no, va ploure més. Mm-hmm. Jo he anat de passant fotos al març de 2025... que és quan hi va haver el canvi de tendència de la sequera, que hi va haver aquell miracle que es van omplir tots els pantans en una setmana, que estaven, recordem que Sau estava a l'1%, em sembla, el 2%, i en 10 dies va aigua, que va ser un miracle aquell, que no sé com ho explico, que va passar, baixava encara més aigua que aquesta vegada.
3: Sí, sí, jo em sembla aigua. Que també n'he vist de baixar més. Principalment per la cascada del Tenes. Per l'altre, potser semblant.
1: Sí. I després, també he vist imatges de... així, per internet, això de l'any 94, i aquell any sí que va baixar molt més, aquell any va fer molt mal, aquell any va baixar molta més aigua encara per Sant Miquel del Fai que no pas aquesta vegada. Però jo crec que així en línies generals, en còmput general, i els cursos fluvials com han anat, jo crec que des del 94 que no hi ha hagut una cascuda com aquesta al Vallès Oriental, diré jo. Sobretot va ploure molt a la zona de Granollers, Montornès, Vilanova, La Roca, allà sí que...
2: Però és que s'ha format aquesta mena de pertorbació, que ja ens ho explicaràs
1: sí,
2: més tard.
1: Sí, sí, explicaré
2: com estranya, ha sigut. Sí, sí, que no és ben bé un huracà, però... Si sembla, no,
1: sí, sí.
2: El Mediterrani. Avui això, també, això deien.
1: Avui ho discutien a RAC1 si era o no un miniciclo.
2: Tenia un nom així, tècnic.
1: Mary Kane.
2: No sé, però vull dir que com en deien, que era com, bueno, el nom tècnic.
1: Més seu, sí, a buscaré.
2: Però sí, sí, són coses que últimament ens estem acostumant a sentir, que són coses que no passava mai. Està passant.
3: Bueno, va haver-hi aquest clima que ens està canviant i, esclar, les coses s'exageren, no? Es van exagerant. Sí.
1: Però és que, a més curiós de tot, és que hi havia anticicló. Els baròmetres marcaven altes pressions.
3: Sí, sí, sí.
1: Amb anticicló s'han produït aquestes tempestes tan espectaculars que hem tingut aquests dies. Molt bé, doncs, fet aquesta primera aproximació a l'importantíssim temporada de puixes que han tingut aquests dies. I ja comencem el programa d'avui. Primer de tot, l'editorial, Joan. Saludem també a Pau Ibarz des de dintre la peixera. Bona nit, Pau.
5: Bona tarda.
1: Bona tarda. Després, els últims minuts, farem especial atenció a aquest temporal i al sistema aquest de l'eixa alert, les alertes que...
5: Guarda'm en mitja hora, si de cas.
1: Sí, un dia hem de fer un especial, Teresa, d'aquest d'allò,
5: Que haig de despotricar molt.
1: De l'ESS Alert aquest, que hi ha molt debat amb aquestes... és una aplicació...
5: El sistema aquest d'alertes.
1: El sistema d'alertes. Sí. Hi ha molt debat.
6: N'han arribat,
1: Avui 3 o 4, em sembla. Avui 3 o 4.
5: Sí, que bé el llop. Ja veuràs quan vingui de bo.
1: Clar. Després per ningú fracàs, no?, quan vingui de bo un dia. Ja veurem. Ho debatem un dia tranquil·lament. Que, a més, les coses en calent no es poden debatir. S'han de debatir sempre en fred.
6: Encara no s'ha acabat.
1: No, encara no. D'aquests pares avui, Joan, a l'editorial?
3: Doncs avui parlarem del Ladakh. El Ladakh són unes valls que hi ha al nord del Nepal, al nord de l'Índia, tocant el Tíbet, el Pakistan, etc. No? És un article de la revista Vertex, també.
1: Molt bé, perfecte. Doncs ens anem cap al Nepal, has dit, Joan? Cap al Nepal?
3: Sí, però més que res el Ladakh, que en definitiva forma part de la Índia, és la part nord de la Índia.
1: Perfecte.
3: Tocant el Nepal, però és la part nord de la Índia.
1: Perfecte, ens anem cap allà amb l'editorial de Joan Font.

Doncs sí, el títol és La Terra dels Passos Celestials, el Ladakh. A l'extrem nord de l'Índia, Ladakh ha estat des de sempre un lloc de pas entre les regions de cultura asiàtica, mongola i indoeuropees. La vall del riu Nubra era un punt neuràlgic de la regió i vivia obligada a la ruta de la seda per als qui volien comerciar amb els famosos Pashmina o connectar amb la vall de l'Indus. Molt transitada i alhora difícilment accessible, se l'anomenava la Terra dels Alts Passos. Avui dia encara és un dels racons més aïllats del planeta i un paradís per a la pràctica del tres d'alta muntanya. L'alta vall del riu Indus, abans de remuntar cap al Tíbet, és flanquejada per les serralades del Zanskar, Himàlaia al sud, i Ladakh Karakoram al nord. I fa un respir en un altiplà on se senta Leh, la capital i punt de partida de totes les activitats. Zanskar és un desert que ofereix un autèntic espectacle mineral, molt dramàtic i abrupte, mentre que la serrada del Ladakh constitueix un accident menor que custodia el seu vessant nord valuosos tresors. Llargues valls cobertes d'un verd intens amb petits estanys recullen l'aigua i torrents sinuosos giragonsen a plaer. Els muntanyencs, la primera impressió la tenim molt en compte. Ens arriben unes fotografies i un rampell d'amor a la primera vista ens diem «jo vull ser aquí». Però Ladakh té molt més a oferir. La seva gent és sorprenentment hospitalària i alegre, en comparació amb altres indrets de l'Himàlaia. No m'he sentit enlloc durant 7 anys a l'Himàlaia com entre aquest poble. M'ha commogut i enriquit, malgrat que el terme Shangri-La pertany a una recreació literària i cinematogràfica. Shangri-La, Shangri vol dir pic, nevat, la, pas o coll, suggereixen un territori de pics nevats i passos que ens recorda el famós mite. Ladakh era un dels punts de més difícil accés de les rutes de la seda. El Karakoram barra el trànsit pel nord i l'Himàlaia ho fa pel sud. L'oest és molt vulnerable pel conflicte permanent amb el Pakistan. No recomano aquest accés. I l'est està tancat per les disputes territorials amb la Xina. Durant l'estiu, la carretera des de Manali ofereix un accés llarg i incòmode, però admirable. L'altra opció és l'avió des de Delhi. La regió compta amb un clima subàrtic i un estiu molt breu, però realment càlid. Les aglomeracions hi són freqüents a l'agost. La resta d'estacions són les oportunes per conèixer l'entranyable caràcter ladakhí. Si bé a l'hivern s'hi poden registrar temperatures extremadament baixes. Els pobles i llogarrets que trobarem en el 3 són autèntics oasis. Més enllà d'aquests circuits, si us animeu a visitar zones no turístiques i descobrireu un paradís, si no verge, molt poc modificat, que encara manté pràctiques ancestrals i un modus vivendi molt primitiu. Aquest, malauradament, durarà poc per la invasió turística que està patint la regió i per la construcció de carreteres arreu. Alguns llogarrets s'hi neguen i lluiten perquè no els arribi la carretera ni es construeixin túnels al Ladakh. Els túnels permetrien un accés constant durant tot l'any que suposaria un canvi social radical, trencant-se el cicle ancestral d'inactivitat i recolliment durant l'hivern. I fins aquí l'editorial d'avui.

I us llegiré un parell de dites que m'han passat. Diu el romaní, a qui no té amor, li'n fava venir. Amb els petits detalls és quan es coneixen les grans persones.

0: Doncs sí, avui, com una cosa extraordinària, volia explicar una cosa que penso que pot afectar la gent de la zona, del territori, principalment els que es desplacen de tant en tant a Gallifa. El problema està en que la carretera de Gallifa, ja degut a la sequera, es van assecar una colla d'arbres que hi havia a tot el bosc de l'entorn, però esclar, hi ha una colla d'arbres que estaven tocant a la carretera. La majoria d'aquests arbres han anat caient, eren arbres petits que no han causat grans problemes, però n'hi ha un que encara no ha caigut. I és un arbre bastant grandet, principalment amb alçada, deu tenir 15 o 20 metres, i el dia que caigui, si es trenca des de la base o des de prop de la base, traspassarà la carretera de llarg. No? Llavors, jo fa un any, més d'un any, el setembre de l'any passat, vaig enviar un correu a l'Ajuntament de Gallifa explicant la situació aquesta i que pensava que havien de dirigir-se a la Diputació, que és la qui manté la carretera, perquè talléssin els arbres que podien caure, perquè no caiguessin sobre la gent. No? Van fer-ho. La Diputació, al cap de potser de 3 mesos o una cosa així, em va contestar dient-me que, perquè jo havia assenyalat diversos punts on hi havia arbres així. Un dels punts era l'entrada a la roca, de la pista de la roca, no? Allà hi havia dos arbres, que secs, que van caure. Però els de la Diputació hi van anar després. I em van dir, aquí no hi ha cap arbre, no? És a dir, que esclar, no hi ha cap arbre perquè hi han caigut, no? Llavors, n'hi ha un que està quatre corbes més amunt del pont de la roca. Aquest arbre, fa molt temps que jo me l'estic mirant, cada vegada que passo per allà me'l miro, perquè no em faria cap gràcia que em caigués a sobre, i de moment no cau, perquè deu ser un arbre que no sé, que la fusta la té molt forta o el que sigui, però la qüestió és de que no cau. Han anat caient pràcticament tots els que hi havia al seu entorn, que eren arbres més petits i més jovenets, no? Llavors, va arribar un punt que vaig dir, bueno, doncs truco al 112 perquè doncs hi facin alguna cosa, no? Vaig trucar al 112 i al cap de l'estona em van trucar els bombers, no sé de quin parc, i em van preguntar exactament on era l'arbre aquest. Els hi vaig explicar, els hi vaig dir la curva, la quarta curva, després del pont de la roca, una curva a mà esquerra, i que té l'arbre a la part dreta, que és a la part del vessant que està sota Sant Sadurní, no? No van fer res. O sigui, no va passar res. L'arbre continua allà. Vaig trucar dues vegades més al 112, al cap de 2 o 3 dies, i al cap de 2 o 3 dies més, i ningú fa res, no? I aquest arbre caurà, perquè cauen tots els arbres aquests, que cauen un hora o altre, no? Clar, una mica el problema potser és que està en un lloc on no li toca gaire el vent, no li toca el vent de l'oest principalment, o sigui, està enfocat a l'est. Per tant, el vent de l'oest no li toca, i per tant, per la qüestió del vent difícilment caurà. Jo penso que caurà doncs, quan la fusta estigui lo suficient podrida com per allò. Però és que porta... Vaja, jo me'l vinc mirant des de fa un any, eh? I caurà una hora.
1: I els ADFs, Pep? No ho poden fer.
2: Ah, bueno, puc dir, sí. Puc dir els ADFs, és veritat.
1: El que passa que no sé si han de demanar permís al propietari de la zona o...
0: Però és que no és un problema de demanar permís, és un problema del risc que hi ha. Si ha de caure, és igual que sigui el propietari. Vull dir, és des. Jo, si en aquest moment, si fos alcalde de Gallifa, jo hauria agafat la brigada que tenen allà i l'hauria anat i l'hauria tallat, perquè, vull dir, i que vingui el propietari a dir-me que no el puc tallar, no? Vull dir, perquè és que...
1: Bueno, encara fas un favor, justament.
0: Clar, home, vull dir, és que és acollonant, no? I per la carretera aquesta, els caps de setmana, hi passen bicicletes, hi passen motos, hi passen cotxes, hi passa tot Déu. I gent a peu, també, eh? I la gent no ho sap. I aquest arbre, el dia que caigui, començarà... jo me'l miro, quan passo per allà, me'l miro, a veure si comença a baixar una mica, no? I no corro massa per poder frenar o accelerar per passar el punt aquest, no?
2: Però es veu, és un arbre que s'assec, es veu molt.
0: Sí, es veu. O sigui, de passat el pont de la Roca, ve una curva a l'esquerra. Després sí. En ve una a la dreta. I després en ve una no gaire pronunciada. Bueno, ve un trosset de recta, no gaire llarg, i ve una a la dreta. I llavors en ve aquesta, la quarta, que és una esquerra, d'esquerra, bastant pronunciada, no? I és en allà a sobre, al mig de la curva aquesta, a sobre, a la dreta, que hi ha l'arbre aquest, que veuràs. En té un al costat que és viu i aquest és mort. Aquest, però és que fa anys que és mort, eh? Vull dir que jo diria que fa un parell d'anys que és mort. Per tant, cada dia s'acosta més el dia que caurà.
2: I hi he de fer alguna foto.
0: No, i si vaig, els hi vaig enviar fotos, els hi vaig fer de tot. I no hi ha manera, vull dir, se n'en foten, per mi, que jo no m'explico com la Diputació no se'n cuida, no fa alguna cosa més en aquest sentit, no? I dius, bueno, doncs anem passant. Jo no sé si algú que ens escolti pot accedir amb algú que tingui el suficient poder com per enviar-hi allà una brigada. Ah, és collonut, eh? No fa gaires dies una brigada d'aquesta... Ah, la Diputació em va dir que la cosa es retrasava una mica perquè havien de canviar d'empresa que es dedicava a fer el manteniment i tal i qual, no? Doncs ara fa cosa de potser d'una setmana i mitja o dues, van tallar un arbre que hi ha a l'entrada de la pista de la Roca, el van tallar, un arbre que era verd, que estava bé, però estaven allà molt tocant a la carretera, i aquest el van tallar.
1: Que no es pensessin que era un d'aquests.
2: Bueno, ho seguirem. Jo diria fer una foto i ho passés a ADF, a veure si poden fer alguna
0: cosa. Sí, els de l'ADF ho saben, perquè els hi he explicat. Ho saben, però els de l'ADF depenen del senyor de Gallifa, i llavors, doncs, si aquell no mana...
2: Molt bé. Doncs estarem al cas i n'hi feu una foto i ja si hi pot alguna cosa.
0: Molt bé.
2: Passem a la colla de Mecres, sí. Cap on anem avui?
1: Un lloc que t'agradarà, que és el Pic de la Dona, aquella zona de Vallter.
2: Maquíssim. No m'encanta. Anem cap al Pic de la Dona amb la colla de Mecres.
3: Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
1: Bé, doncs bona nit a tothom. Avui anem al Pic de la Dona, des de Vallter. Serà una sortida. I aparquem el cotxe a l'últim aparcament del Pla de Morens, a la cota 2150, amb el sender que s'inicia darrere del restaurant. El camí des del Pla de Morens fins a la Portella s'orienta cap al nord-est. L'alta freqüentació d'aquesta excursió ha propiciat certa erosió en alguns dels punts en concret. Per aquest motiu, des del Parc Natural s'han empedrat alguns trams de camí entre el Pla de Morens i la Portella de Mantet. Suposo que hi ha alguns que ja l'heu fet, ho recordareu, que hi ha aquelles escales així com de pedra. A partir de la Portella de Mantet, i ja fins al cim, el sender s'orienta cap al nord-est i remunta la carena divisòria de la vall de Mantet i el Circ de Morens. Després de passar un primer avantcim, que és força identificable per les pedres blanques, ja tenim el camí que enfila el darrer tram fins al Pic de la Dona de 2.702 metres. Un cop al cim, es gaudeix de panoràmiques de 360 graus que van des del Canigó i el Massís de Madres fins per la part nord al Circ de Morens i amb especials impressions dels bastiments, el Gra de Fajol Gran, el Petit i per tota l'estació d'esquí. Baixem del cim i ens dirigim cap al Circ de Morens per un terreny planer que ens porta fins al Pedró de la Serra, de 2.694 metres. El paisatge gira entorn al país francès, on destaca, al fons, el poble de Mantet. Retornem cap al Pla de Bassivers i fem un traçat amb una alternativa poc habitual i de camí poc marcat. Fem uns metres en orientació clarament sud, de pendent molt pronunciada, però per pocs metres de desnivell i ens endinsa a la vall orientada al sud. Es tracta de la Xemeneia i cal intentar esquivar la part pedregosa i pendent. Anar a buscar l'antiga traça del telesquí que fins l'any 1979 arribava a la cota 2600 d'aquella vall. Seguim per aquest camí, que marca una llarga diagonal de baixada i que passa ben a prop de les Xemeneies. un penyal també batejat amb el nom de la Torre de Trident. El camí arriba a la base del Telesquí. Travessem un petit bosquet i ens plantem de nou al nostre aparcament de Vallter 2000. Ha sigut un recorregut de 6.985 metres, amb un temps de caminada de 3 hores i un temps de total de 5 hores 37 minuts. I un ascens acumulat de 585 metres. I aquesta és la sortida del Pic de la Dona. Molt maco.
2: Molt.
0: Està molt bé. Queda el bastiment allà al davant.
2: És preciós.

0: I després d'aquesta magnífica excursió pel Pic de la Dona, lloc magnífic, magnífic. A mi m'ha agradat molt el tros que va del Pic de la Dona de vestiments. És,
1: sí, aquella carena,
0: eh? Aquella carena és maquíssima, maquíssima, maquíssima.
1: Les vistes de...
0: Oh, sí.
1: De la Grada Major, el vestiment, sí. Queda... És preciós.
2: És preciós. Però és curiós que el Pic de la Dona aquest... hi ha qui li posa el nom de Bacivers, i no acabo d'entendre.
0: Però els Bacivers són més endavant, no?
2: En els Planell, posen el Pic de la Dona, el posen com... O sigui, pujant al Pic de la Dona hi ha un punt que fa com una mica de fa com un turonet,
0: sí.
2: I doncs posen el Pic de la Dona allà. No sé per què. M'ho he trobat amb algun plano que ho poso així, eh? Una cosa
3: és més estar. Endavant i és a baix a la dreta.
2: Sí, sí.
0: Hi ha dos Bacivers, no? Hi ha el llac de Bacivers, els dos Bacivers, i després ja connecta amb el vestiment.
2: Sí, sí, però el Pic de la Dona claríssimament és el gran, és l'alt, que més a més, té una forma arrodonida que senzillament per això posen Pic de la Dona, no?
0: Sí, sí, sí.
2: O sigui, és fàcil. No sé per què en algun plano surt així.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Pep. La setmana vinent una nova excursió de la colla de dimecres. I ara passem ja a l'entrevista central del programa d'avui.
4: Sí.
0: Ja tenim la persona que entrevistem a l'altra banda del fil telefònic. Fas una petita presentació i ja parlem amb aquesta persona.
4: I tant. Bona nit a tothom. Avui ens acompanya Oriol Moles. L'Oriol és fotògraf, editor i professor d'esquí, però sobretot és un gran amant de la muntanya, com tots nosaltres. Bona nit, Oriol.
5: Bona nit.
4: Com estàs?
5: Molt bé. Sorpresa de parlar de mi tant d'hora, que encara no comencem la temporada. Encara que estem tan en curs, quasi.
4: Aviam, pots... Et sentíem amb dificultats, però...
5: Espera, doncs, canviaré. Espera, un moment.
4: És com que ressona. Aviam.
5: Ara em sentim millor?
4: Sí, una mica millor.
5: Sí? Doncs, ho fem així.
4: Gràcies, Oriol.
5: Perfecte.
4: Com dèiem al principi, que ets un gran amant de la muntanya, has sigut professor d'esquí i fotògraf, però on comença aquesta passió per la muntanya i per l'esquí?
5: Comença amb els cursets de Nadal que feia el SEC, el Centre d'Excursions de Catalunya, que a casa meva ens hi van enviar d'entrada la meva germana gran i a mi, i allà vaig descobrir un món nou. Jo sóc fill de Barcelona, i potser havia vist la neu més enllà d'alguna nevada a Barcelona un cop amb els meus germans, la meva germana gran, el meu germà petit, a Núria, tirant-nos en trineu, però ni ens havíem posat els esquís.
4: Sí.
5: I el següent és quan per Nadal ens envien, suposo perquè no entrenéssim a casa, de curset 10 dies a la Molina. I allà descobreixo la neu i...
4: La Molina t'ha marcat tota la vida, no, al final?
5: Sí, sí, de fet, és que, a veure, els meus pares, encara a hores d'ara, ara ja són molt grans, no m'han vist mai esquiar a mi.
4: Ah, no?
5: Els meus pares no són esquiadors. Vull dir, això de l'esquí, no, la meva mare una mica ho va provar una mica, però no... I, per tant, no m'han vist mai esquiar.
4: Carai.
5: I no vaig anar en cotxe o amb autobús a la Molina fins que jo crec que devia tenir 7 anys. I vaig començar amb 10 a esquiar. O sigui, sempre hi he anat amb tren.
4: Sí.
5: Sempre hi havia anat amb tren.
4: Sí, sí, sí. Carai.
5: I, per tant, la Molina és des del principi fins a dia d'avui.
4: I al començar a esquiar aquí a la Molina, et va donar l'oportunitat de ser professor d'esquí aquí, a l'escola d'esquí?
5: No, més que res, perquè vaig ser després del segon o tercer curset de Nadal amb el SEC. El SEC, en aquell moment, l'equip de competició havia tingut, bueno, aquestes coses que passen als clubs esportius, que la meitat havien marxat a un altre lloc, i total, que van anar al curset i van veure dos nens una mica atropellats, que eren un amic meu, que anava a mi a escola, el Dani Codina, que casualment també és fotògraf, que és la veritat de la vida, després ens vam parar a la pista i ens vam retrobar fa pocs anys. I a mi, doncs, que tiràvem i en teníem ganes, i cap dels dos teníem família esquiadora. Pujàvem amb tren, no? I ens van dir si volíem anar a fer competició. I nosaltres, en tal d'esquiar, vam dir que sí. Sabíem el que sabíem d'esquiar, però era l'excusa per poder anar cada cap de setmana a esquiar.
4: Carai.
5: I després de fer intents de la competició, per aquesta manera, i d'entrenar uns quants anys, doncs la manera de continuar esquiant per mi era doncs, fer-me professor d'esquí. Jo estudiava COU, que vaig començar els caps de setmana a fer de professor d'esquí.
4: Molt bé.
5: I després ja m'hi vaig quedar.
4: Clar, a més a més de monitor d'esquí, feies d'entrenador i això també us va... bueno, veu impulsar una cursa a partir d'aquí.
5: El Cargol de Neu, que
4: sí,
5: és una cursa de la Vins que jo li tinc molt carinyo, tot i que fa, bueno, pràcticament no l'he vist mai més, però jo en aquell moment havíem portat una branca del CAN, del Club Alpí Núria Masella, que en aquell moment només entrenava al pas de la casa, bueno, amb un altre company, que es diu Gustau Galí, i la casa de la meva dona, vam muntar amb una petita cèl·lula amb nens de fins a 12 anys que teníem,
4: sí.
5: No, més, sí, fins a 12 anys, del CAN. I aleshores, entrenant aquests nens i nenes, em va sorgir la idea de fer un descens, que al final no va voler ser un descens, va haver de ser un supergegant, i perquè en aquella època, estem parlant de l'any 92, 91, 92, no ho recordo ja, no hi havia curses pels alevins. Els menors de 10 anys no hi havia curses. I doncs vam crear aquella. I actualment és la més antiga que hi ha al calendari català de curses per a la vins.
4: Això, el moment en què la veu començar a impulsar, ni pensar-ho, no?, que arribaria fins aquí, sent la cursa més antiga.
5: Tampoc era la intenció. La intenció era fer una cursa perquè els nens i nenes, que no només eren al CAN, sinó molts més clubs,

0: després això s'ha popularitzat més, sobretot això, amb edats en els que l'important és ser-hi. Guanyar aquella edat tampoc vol dir gaire res.
1: Bueno, al final és començar a competir, si vols dir-li, no? Però entrenar a fer muntanya de ben petit i que al final disfrutis fent-ho, no? No només és
0: arribar primer. Exacte. Perquè el que és bo serà bo. I el que, de vegades, el que és més bo quan és més gran, de petit no ho era tant. N'hi ha altres que sí, depèn sí. De cada noi i cada noia.
1: Sí.
0: Vull dir, no és una ciència exacta, això.
1: Com hem dit, ets fotògraf. A partir de després de ser monitor d'esquí i aquí està aquí la Molina, això et va condicionar? Ja volies ser fotògraf abans? Ho vas ser...
0: Sí, vas decidir? Bueno, de fet, sent el primer o no, el segon any fent de professor, vaig començar a estudiar fotografia a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, a l'Escola Industrial de Barcelona, però com que la major part del curs jo no hi era, bueno, ho vaig deixar, després al cap de dos anys ho vaig aprendre. O sigui, la idea de fer-me fotògraf ja hi era, ja feia coses. Era època encara, evidentment, de negatius i...
1: Sí.
0: Vull dir que ja ho era. Llavors vaig fer-ho més i a la que vaig poder, diguem, tenir una opció de saltar al camp professional de la fotografia amb el 9-9, llavors vaig abandonar el meu altre ofici, que era el de professor d'esquí, perquè ja no era compatible.
1: Clar, no,
0: el que no és tan clar és el lligam amb com passo a fer fotografies de neu.
1: Ah.
0: Perquè jo mai a la vida havia fet fotos a la neu. A la neu hi anava a esquiar. O sigui, no tenia cap interès en retratar la neu amb una... O sigui, cap. A la neu jo hi anava a esquiar i les fotos les feia fora de la neu.
1: Clar, perquè això de ser fotògraf de neu ha sigut després, al cap dels anys.
0: Exacte. Va ser per la Copa del Món que es va fer a la Molina el 2009. El 2008-2009. Vull dir, que es va fer el 13 de desembre, que ja ganaria aquest eslàlom. Jo en aquell moment ja no treballava al diari, però sí que treballava de fotògraf amb un banc d'imatges,
1: sí.
0: I era el 13 de desembre del 2008. I em vaig acreditar, perquè, clar, diguem, a part de ser, diguem, d'agradar-me molt esquiar, de sempre, des d'això, amb el meu germà petit, ja des que vam començar a esquiar, ens vam convertir en uns fanàtics de la Copa del Món d'esquí, ho seguíem tot i gravàvem vídeos i retallàvem diaris amb les notícies, i per tant, si hi havia Copa del Món a la Molina...
1: Home.
0: Tot i que jo ja no n'era professor i tampoc feia fotos de neu, però em vaig acreditar per poder-hi anar.
1: Oh, i tant.
0: Per poder retratar-ho i guardar-m'ho.
1: Perquè...
0: I casualitats de la vida va fer que em convertís en fotògraf de neu.
1: Mira. Perquè fins a llavors, que ja la Molina ja havia sigut molt important, mai havies vist la Molina com a possible escenari de la teva vida professional amb la fotografia? No...
0: No, perquè estan al 9-9, neixen els meus fills, que comencen a esquiar, evidentment, a la Molina, i tenim algunes fotografies d'ells esquiant de petit, amb 2 i 3 anys, i crec que no les feia ni amb les càmeres professionals, o sigui, era una càmera petita. O sigui, a la neu no anava a treballar. A la neu només anava a fer fotos si em tocava anar a retratar per feina alguna cosa, algun reportatge, però no amb els esquís posats. Una cosa curiosa.
1: I el passar a ser el fotògraf de neu a la Molina, vas veure la Molina amb uns altres ulls? Vas trobar racons que fins llavors no havies fixat?
0: Per dir una manera, la càmera m'ha obligat a mirar racons que, o maneres o instal·lacions o pistes amb mirades que no havia tingut fins aquest moment. També és veritat que tots aquests anys ha canviat molt el paisatge, fins i tot des de... Tot i que jo començo a fer de professor d'esquí l'any dels primers canons de neu artificial,
1: sí.
0: Que és la temporada 85-86, i ara estem parlant que la Copa del Món va ser el 2008. Per tant, del que eren els paisatges idíl·lics de record de quan era adolescent o després quan era molt jove,
1: sí.
0: A més gran ja... ja havien

0: canviat molt. Els canons han canviat molt la fisonomia, l'aspecte de les pistes, les amplades, els arbres pel mig, totes aquestes coses han canviat. Doncs, més que res, m'he obligat, perquè ara ja també ja portem uns quants anys, m'he obligat a mirar l'estació d'una altra manera. I quina... No tant per mi, sinó com per ensenyar a la gent allò que a mi em sembla que és bonic i que val la pena anar a veure o esquiar-ho o...
1: I quina...
0: per invitar la gent a venir.
1: Quins racons o fotografies que hagis fet de la zona de la Molina que hagis redescobert ens pots dir, bueno, no sé si és alguna zona que segurament potser no coneixem, però que diguis, no, mira, hi ha una zona a la Molina que jo no havia vist o no m'havia fixat fins llavors i aquesta m'ha marcat després d'haver trobat aquest paisatge o...
0: Per una manera, és que també coincideix, és el que et dic, el canviar els ins mecànics que et pugen, la tosa, precisament perquè a casa meva no eren de neu i per tant jo hi anava amb el meu amic, diguem, anàvem a esquiar i teníem 12 anys, 13 anys, 14 anys, anàvem tren i en aquella època la tosa era tancada o era com molt inaccessible i només hi havia anat jo una vegada o dues amb les cadires, i després de les cadires ho van tancar. Llavors, per tant, ha coincidit tots els meus anys de fotògraf a la Molina amb el descobriment de la tosa que hi havia estat molt poc. Vale? Per contrapartida, s'ha perdut la que per mi era la meva pista d'infant i que havia arribat a portar alumnes quan ja era professor, sí, que era la pista estàndard, una pista emblemàtica, perquè, clar, molts cops per anar a buscar el tren baixar, esquiant fins a baix. I això ja són coses que queden. Llavors, com a cosa nova, racó descobert, és la tosa. Però ja dic, no només per culpa de la càmera, sinó també per culpa de que realment ara la tosa s'ha obert i et permet esquiar amb molta comoditat i tens recorreguts, tens molt joc.
1: Oh, i tant. Bueno, i ara que justament la tosa l'han reformat i l'han fet més gran, no?, per dir-ho d'alguna manera.
0: Exacte.
1: Encara hi arribarà, encara arribarà més gent.
0: Més accessible.
1: També amb tots aquests anys, que tant sent monitor d'esquí com ara, que han passat 30 anys, el canvi climàtic que ens afecta i cada vegada més, tu això també ho deus haver notat, no?
0: Sí, bé, per una manera, tot i que jo vaig viure 8 o 9 temporades tot l'hivern a la Molina, jo el que veig és que de nevar, entre cometes, neva com abans. Hi ha anys que neva, hi ha anys que neva menys i hi ha anys que neva molt.
1: Sí.
0: Vale? I a nosaltres, a la vessant aquesta, diguem que ens ve de llevant, tenim menys neu que els que tenen la sort que els hi ve de l'Atlàntic.
1: Sí. Vale?
0: Que són quasi tots, excepte la Molina, Masella i Vallter i Núria. El que sí veig és que abans, quan nevava, la neu aguantava més. Clar. I ara és molt fàcil que et pugui caure una nevada, com que hi ha abans, avui de 10 centímetres, de 20, sí, fins i tot de mig metre, un cop més, com l'any passat, que va ser locura, però pot ser que la setmana següent, de cop, entri una calor i estiguis a 20 graus.
1: Sí, sí, sí.
0: I tot marxi molt més ràpid. Que això és realment, perquè jo recordo els primers anys de professor, amb la meva poca experiència, diguem, i coneixement de tota la muntanya i de la meteorologia de la Molina, no sé, un senyor gran, un Planes, un dia em deia, escolta, ara la gent diu que ara no neva. Escolta'm, quan jo era petit, aquí hi havia hiverns que no hi havia ni una volva de neu en tot l'hivern. Diu, això ja passava. Hi havia anys que nevava i anys que no. I ja està. Però el que sí veig, el que sí jo he notat, perquè també jo visc a Ripoll, és que tu pots estar una setmana de molt fred o de bastant fred amb neu o és igual, o només amb molt fred, o la setmana segura et ve 5 dies de calor que quasi t'aniries a la platja a banyar-te i després torna a venir fred.
1: Sí, és
0: però clar, aquestes finestres d'aire calent fan que ens marxi la neu molt més ràpid.
1: Clar. Clar.
0: I per tant, a nivell fotogràfic, fa que la caneva i has d'anar el dia següent. I si tardes molt, 2 dies, però no tardis més perquè te la jugues.
1: Sí. Depenem molt, no?, d'aquestes finestres de mal temps, per dir-ho d'alguna manera, si es pot dir així, mal temps en el sentit de que vol dir que nevarà i ho aguantarà més bé.
0: Sí, no, no, és que o sigui, l'any passat perquè va nevar molt, però també va fer, per exemple, l'hivern passat, molts pocs dies de bon sol. Per exemple, a nivell fotogràfic, l'any passat, que va ser tan extraordinari, per mi quasi va ser el pitjor, perquè tenia pocs dies de bon sol, que és el que la Molina vol vendre, perquè és una gran estació, és la millor estació en diferència per esquiar-hi desembre i gener, amb diferència, perquè és la que tens més sol i també tens neu i tens fred.
1: Clar.
0: En contrapartida, a la que s'apropa al final de la temporada, doncs ho patim més, perquè ens toca més el sol.
1: Exacte, clar. Sí, sí, sí. I amb aquest temps, que quan ja vas començar a fer fotografia de neu aquí a la Molina, què té la Molina que t'hagi fet enganxar d'aquesta manera? No has provat també d'anar a altres estacions? Altres...
0: Sí, sí, no, no. Hi he anat a altres estacions. Treballant, va haver-hi uns anys que Ferrocarrils, diguem, va encarregar les fotografies també de Vallter, de Núria, d'Espot i de Port de Neu, vaig fer 3 o 4 anys. Hi havia un conflicte de que el Pirineu neva quan neva i a sobre les 3 que venia, diguem, que ens neva quan, més quan ve de llevant,
1: sí, sí.
0: Clar, de vegades neva un o dos dies i recordaré sempre un any que em van fer un programa de TV3, havíem quedat el mes de desembre per fer-ho el 23 de març, oi?
1: Sí.
0: I aquell any només va nevar el 22 de març.
1: Ostres.
0: I per sort, era el dia abans que gravéssim aquell programa, un programa de fotografies, i en el programa aquell surt, a la Molina acabada de nevar, semblava que haguéssim anat a muntar una nova ser casualitat i atzars de la vida. Però és que va ser l'única nevada de tot l'hivern, no va haver ni cap més.
1: Ostres.
0: I llavors, clar, fer més d'una estació als Pirineus, pel mateix fotògraf...
1: Clar, jo però vaig... i tant.
0: És complicat, com tot, suposo que es pot arribar a fer. Jo ho vaig fer uns anys i era una mica estressant i tenies la sensació que, no, que el dia que anaves aquí, recordaré sempre un cop, un any, que els hi tocava que Vallter fos la primera estació després de la nevada que anava, havia nevat i dic, demà me'n vaig a Vallter, que jo ho tinc de casa, està igual de lluny la Molina que Vallter, Núria està fins i tot una mica més a prop.
1: Sí.
0: Arribo a la Vallter, feia a tot Catalunya un sol espectacular. Espectacular. A Vallter s'hi va posar un núvol i vam estar tot el dia amb boira.
1: Déu-n'hi-do. Sí, a Vallter també, a vegades, quan vol, el núvol s'enganxa, eh?
0: Sí, sí, sí, és el que té la muntanya. Que tens sorpreses. De vegades també passa això, eh? Que arribes, dius, ah, mira, avui fa sol i núvol, i es converteix en un dia lleig, o acaba sent un dia espectacular, que s'havia encapotat, però de cop s'ha obert una mica, i viu a la muntanya, té això, que no... Diguem-ne, has estat ell, i tenir també una mica la sort de ser l'encerto l'endevino.
1: I tant.
2: Les fotografies amb algun núvol o alguna boira també tenen el seu encant, no?
0: Sí, però cada estació té prioritats a l'hora de diguem, quan vol potenciar algun aspecte de la seva estació, prefereix, doncs, uns amb més sols, altres potser amb més núvols, bé, cada estació això té. Però, per lògica, tots els esquiadors, per molt que acceptem que pot fer mal dia, que els núvols hi són, el que vulguem, però jo crec que el 99,9% té un 0,1%, perquè algú sempre hi ha que és diferent, el que volem és un dia que hagi nevat, que faci sol i cel blau. Això és el somni de tothom.
1: Perquè
0: després sabem que això només passa de vegades i de vegades passa el dia que tu no hi pots anar. Però,
1: I tant. Això que comentaves d'aquest dia del programa que va nevar just el dia abans, suposo que deuríeu estar preparats per... Bueno, si no neva...
0: No, no, perquè coincidia amb una cursa d'infantils... que corrien... No, vam quedar, és que més me'n recordo perquè em dic Oriol i el 23 de març és Sant Josep Oriol, Sant Oriol, per una manera, i per tant per això sé que era aquest dia. No, ja havíem quedat aquell dia, ja ens perquè anàvem a gravar com fer fotografies a la neu, com feia les fotografies de publicitat, bueno, I per tant, havíem quedat aquell dia. No estàvem preparats. Senzillament, ja havíem quedat aquell dia.
1: Molt bé.
0: Era un divendres, vull dir que me'n recordo.
1: Ens queden 5 minuts, més o menys. A més de la fotografia, també, i vinculat a l'esquí i a la neu, fa uns anys vas crear una marca, no? Una marca d'esquí, ho dic bé?
0: Sí.
1: Bullet, es diu?
0: Sí, Bullet. Bala, en anglès és sí. Pels esquís bala.
1: I explica'ns una mica, què és aquesta marca?
0: Per una manera, jo no la vaig crear. Això és una idea 50% de cada... Jo tinc dos fills, 50% de cadascun d'ells. Neix amb el gran, després s'hi enganxa el petit. I d'aquesta il·lusió, diem, ells van dissenyar les premses per fer els esquís, les premses per imprimir totes les parts de sobre, tot el treball tècnic. Diguem, són molt bons esquiadors, de fet són bàsicament els models d'aquests últims 15 anys a la Molina, han sigut ells dos, també la meva dona, però bàsicament ells dos, perquè més esquien molt bé, i tenen els coneixements tècnics. I ho van tirar endavant, i van començar, i jo m'hi vaig reenganxar.
1: Molt bé.
0: Després cadascú ha anat sobre la seva vida, i l'únic que s'ha mantingut aquí continuant ho fent sóc jo. Llavors, fem dos productes. Un és les proteccions de fibra de carbono, que, diguem, per una manera... Bueno, per una manera no. És veritat, ara, d'aquí 15 dies, que ja solden, la nostra corredora, que la tenim des del primer dia que va començar a competir a FIS, que és l'andorrana Iria Medina, correrà solden amb les nostres proteccions. Els primers punts que va fer a Copa del Món el corredor del Club de la Molina, l'Albert Ortega, a Slatnik, van ser proteccions Bullet.
1: Molt bé.
0: Ara no, la federació el va obligar a anar amb marca... Diguem,
1: clar, d'aquestes oficials, no? Una mica.
0: Sí, sí, els primers anys li va deixar i després ara han canviat la política i bueno, no passa res perquè hi ha molt bona relació i ho entenem.
1: I
0: perquè ells, diguem, són per molt que no estiguin entre els 10 primers del món, són professionals, per tant. Es deu a la seva feina. I la corredora de Ribes de Freser, la Núria Pau, que va participar als Jocs d'hivern de Pequín, va córrer amb unes proteccions que li van fer especials. Doncs això és una banda que les proteccions van fent, són només de fibra de carbono, i com que estan provades a Copa del Món, estem molt tranquils. I després hi ha la part dels esquís, inicialment, perquè tot això no neix per vendre esquís. Neix tots els ocells van dir que es volien fer els seus esquís per anar a fer freeride. Un es dedica a fer satèl·lits i l'altre estudia tema de cases. I es volien fer uns esquís de freeride. I ja està, perquè van veure que els americans ho feien i a partir d'aquí van desenvolupar tota la idea.
1: Ostres.
0: I a la que els esquís els vam començar a esquiar, vam veure que funcionaven, que anaven bé, que eren bons, i hem anat evolucionant. Aleshores, sí que vam fer fa un parell d'hiverns l'intent d'entrar una mica al mercat per competir amb les altres marques, sabent que no érem una indústria amb els marges i costos i beneficis d'una gran indústria, perquè ho fèiem nosaltres, eren com artesanals, però amb producció industrial. Però, per una manera, nosaltres no podem anar a les botigues, per tant, és impossible competir contra les grans marques en el nostre camp.
1: Clar.
0: I ens hem fet una variació, que és que només fem esquís privats per gent que els vulgui, i després hi ha la innovació, que treballem amb tres artistes, que és que fem peces úniques, són esquís pintats per... Bueno, són dos pintors, un de l'Empordà, un altre de Barcelona i una pintora de Madrid. Ells pinten l'esquí, vam trobar un sistema per poder encapsular aquesta pintura, o sigui, aquest esquí pintat, perquè tu puguis esquiar. O sigui, tu hi posem les fixacions i tu esquies aquest esquí. És com si estiguessis esquiant en un quadre.
1: Carai.
0: Un cop tu vulguis jubilar aquests esquís, o si no els vols estrenar, cap problema, els pots penjar a la paret, diguem. Però si els vols esquiar, els pots esquiar. I un cop esquiats, els podem reparar perquè tornis a tenir un quadre.
1: Molt bé, molt bé.
0: Doncs, i aquests són esquís únics.
1: Molt bé. I tant,
0: però
1: i tant, peces
0: úniques. Tot neix d'una locura d'aquí a casa, els meus fills s'han fet grans pel camí, està clar, i que ens manté units, diguem, hi ha un nexe més que fa que tots tirem perquè això pugui anar pugui anar endavant i fer-ho, perquè ho fem nosaltres, és idea nostra i ja està.
1: Home, Oriol, ha de fer il·lusió, no?, que al final hagis passat aquesta afició als fills.
0: Sí, no, són quasi més bojos que jo, això de la neu.
1: Se'ns ha acabat el temps, hem d'acabar l'entrevista. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
0: Bueno, i vosaltres per convidar-me.
1: I tant, i molta sort i molta neu.
0: Igual, esperem que hi hagi, sobretot, molta neu, perquè sense neu, tal com va dir un cop, tot i que ara parlaré de l'estació veïna, però em va quedar gravat, el director de Masella, que li deien, oh, no sé què de la crisi, diu, escolta'm, per nosaltres la crisi és que no hi hagi neu. Així. Si no hi ha neu, no ve ningú. Per tant, primer neu i després ja en parlarem.
1: I tant. Molt bé, Oriol. Molt bé. Bona nit.
0: Vale, bona nit.
2: Adéu, bona nit. Adéu.

0: Últims minuts dedicat a l'espai del temps, i avui, sens dubte, s'ha de parlar del temps, perquè és que ha sigut aquí a Catalunya la informació més destacada, sense cap mena de dubtes. Què ha passat aquesta setmana? Què ha passat? Hem tingut unes tempestes que s'anomenen Meseoscala. Meseoscala. I què és això? Són tempestes organitzades i estructurades. Però la cosa és molt curiosa, perquè gairebé jo crec que no ho havíem vist mai, perquè sempre que hi ha tempestes venen de fronts atlàntics o venen de potents llevantades, i en aquest cas hi havia una llevantada molt, molt, molt petita. Molt petita, però sí que hi havia una mica de vent de mar cap a terra, de molt poc recorregut, la llevantada. No venia d'Itàlia o de Grècia, quan venen aquelles grans llevantades que fan tant de mal. Era molt petita, però hi ha una cosa que és la clau de tot plegat, que és el mar, que està molt, molt, molt calent encara. I a la que entra una mica d'aire fred, doncs l'aire calent del mar, de la superfície del mar, puja, l'aire fred baixa, i aquest aire calent que puja tan de pressa és el que fa formar els núvols convectius, els cumulonimbus, s'expandeixen, arriba un punt que es condensen i formen el núvol, i hi ha un moment que és tan alta l'alçada que provoquen molta pluja, moltes pedregades, molt aparell elèctric, i és aquesta la clau, eh? La clau és la temperatura de l'aigua del mar, perquè es van formar aquestes tempestes amb altes pressions, amb anticicló. Hi havia poc aire fred, i l'energia, la bateria de tot plegat, el que els va fer créixer, és la temperatura tan alta de l'aigua del mar. Si l'aigua del mar hagués sigut a nivells normals, no haguessin tingut cap pluja. Impossible, perquè no hi hauria aquesta bateria per poder carregar aquests núvols com es van carregar. Registres, en aquests últims 3 o 4 dies, Granollers, 346 litres, que és una autèntica animalada, una barbaritat. Vilassar, 296. Barcelona, 229. Puigdesolles, 206. O Castell d'Aro, 173 litres. Per aquí Sant Feliu, en les pròximes, entre 120, 130, a Gallifa també, no?
1: 157.
0: 157, que és una autèntica barbaritat. Són números que feia molts, molts anys que no s'assolien aquí a Nova Vallès Oriental. Recordem que no fa gaire, a les Terres de l'Ebre, la setmana passada,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona nit. A partir d'ara, tu jugues...

0: Sens dubte, el gran protagonista del cap de setmana ha sigut la llevantada, que ens ha destirotat els plans a mitja Catalunya. A Sant Feliu, per sort, tot i caure més de 100 litres, no hi ha hagut grans afectacions. Alguna esllevissada petita, la plaça no s'ha inundat i només alguns partits s'han hagut d'ajornar. Partits esportius, que com va la política i tal com ha arrencat el dia, no ens confonguéssim pas. Això sí, la pluja ha afectat, i de quina manera, proves atlètiques com l'Oncotrail o l'Ultrapirineu, que després d'any de preparació durant tot l'any, han hagut de modificar gran part del recorregut. Però avui us vull parlar d'una altra història. Venint cap a casa, des de la feina, petit secret, és un dels moments més intensos de producció del Tu Jugues habitualment, me n'he donat una cosa que us vull compartir. I segurament és una cosa que és meva, Tres dels quatre membres del programa que avui us parlarem no hem caigut que aquest cap de setmana hi havia el trial dels singles. I m'ha fet preguntar-me si és només una cosa nostra. Estem desconnectats? És el maleït algoritme que no ens fa veure gaires coses a les xarxes, o que tria quines coses veiem, o potser hi ha hagut algun tema de comunicació. Mirant-ho ara, des de casa he vist que la prova ha tingut impacte, que tenim les xarxes no han parat i que han sortit els mitjans grans, però a nosaltres no ens ha arribat. O almenys no se'ns ha quedat. I trobo que és bastant curiós. Pel bé de tots plegats, però espero que sigui un problema exclusivament nostre i que la prova sigui un èxit rotund. No es podran queixar els amics del fang i d'algun vessal de com tindran el terreny aquest cap de setmana. Bona nit i benvinguts a Tu Jugues. Bona nit a tothom, és dilluns 5 d'octubre de 2026. Ens hi posem el tercer Tu Jugues d'aquesta temporada. Tu Jugues marcat per la pluja al cap de setmana. Esperem que no ens soni cap és alerta en directe. En principi ara hauria d'estar la cosa ja més tranquil·la. Però bé, en actualitat marcada per això bàsicament i ha suposat la suspensió de diverses activitats aquest cap de setmana. Avui comencen les rotacions al Tu Jugues. Crec que el primer dia vam ser tots tres, tots cinc. Avui ja només som tots quatre, hem anat rodant, enviats allò com és a les seleccions dels internacionals, teníem l'Àlex a casa seva el cap de setmana passat, anem fent. A l'estudi d'Ona Codinenca, Aleix Serrats, Àlex Mir, bona tarda, com esteu?
1: Bona tarda. Hola, bona tarda, Don.
0: Bueno, veus, almenys avui les veus estan a lloc, estan...
1: Força,
0: Àlex, què,
1: sí
0: o no?
1: Sí, ens anem recuperant ja de tots els problemes de gola i, sí, amb la veu ja al 100%.
0: T'has mullat gaire el cap de setmana o no? Perquè en principi ens deies, no, el partit del Sant Feliu segueix en marxa.
1: És que, ja ho explicarem, però va passar una cosa molt curiosa i és que el partit en principi no estava afectat per la zona, és a dir, Vallès Oriental en aquell moment, a l'hora del partit, no estava afectat. L'equip del Santa Eugènia de Berga va venir, nosaltres vam anar-hi, ens vam trobar tots allà al camp. Però clar, el que no vam caure és que l'àrbit venia de la delegació del Barcelonès.
0: Hòstia.
1: I a partir d'aquí, clar, de forma directa ningú ens va avisar. Nosaltres, mira, no sé com dir-ho, vam anar cap a casa i s'ha acabat, no? Però els pobres que van venir de Santa Eugènia de Berga, no sé si d'alguna manera s'hauria d'articular de que el sistema de comunicació fos una mica més fluid. I al final jo vaig aconseguir parlar amb un delegat de comitè d'aquests d'àrbitres que no sé què, i el truco i dic que a mi m'és igual, dic, però tenim els de la Santa Eugènia que si se'n poden anar cap a casa, dic, em pots confirmar, dic, a veure si vindrà l'àrbit, i em diu, uf, barcelonès, diu, no vindrà. I això ja eren, doncs, eren les 6 menys quart o una cosa així, el partit era les 6, i bueno, doncs allà es va suspendre.
0: Bueno, doncs escolta, tot sigui...
1: Però vull dir que el camp estava per jugar, la pluja en aquell moment no havia sigut tampoc molt, molt... Vull dir, el camp era... El partit, si arriba a haver-hi àrbit, era jugable 100%.
0: Ja, déu-n'hi-do. Bueno, hi ha hagut històries aquest cap de setmana. Aleix, anaves a afegir alguna
2: cosa? No. Seria una victòria més del Sant Feliu i ja està. Ja vindrà.
1: No haurem d'esperar.
2: Ja vindrà, no passa res.
0: Ja vindrà.
1: No haurem d'esperar.
0: Ja vindrà. El control tècnic, Pau Ibars, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com estàs?
3: Bé.
0: Sí?
3: Sí.
0: Far de les alertes, també?
3: Sí, ja. Poder prou, no? Al final, cabell llop. I aquí Sant Feliu de Codines, que no tenim ni pla ni un cat. Sembla una broma, això, quasi.
0: Home, podríem considerar que el llop ha vingut aquesta setmana, una mica, sí o no?
2: Sí, però... El terreno de l'altre, no?
3: Sí, però, vull dir... O sigui, les altres aquestes haurien de ser per això, per avui al matí a Granollers, o llocs on realment, diguem-ne, la vida corre perill, no sé com dir-t'ho, per fer de meteocat el dia abans.
1: Però, en veritat, el Vallès Oriental no estava activat fins a l'últim segon. Vull dir, van tallar Vallès Occidental... i Vallès Oriental no estava. Vull dir que Vallès Oriental en principi havia força normalitat el dissabte.
3: Sí, sí. Bueno, jo, sí jo,
1: i el van activar a última hora, que realment a la, nit, era... a la nit no sé si vau poder... Si vau estar una mica alerta, però la nit del dissabte va caure la del Pulpo, eh? Va estar tota la nit plovent de manera xula. Xula, xula.
3: Sí, sí.
1: Va ser quan la carretera de Caldes va quedar afectada per diferents llevissamentes i tota aquesta història. Mm. Vol dir que a mi és de les vegades que m'ha semblat...
0: Sí, home, sí.
3: Sí, no, els dissabtes sí.
1: Menys des... Però... A vegades sí que és veritat que tiren una alerta aquella... d'aquestes i dius, aquella... ostres, aquella... cauen tres botes, no?
3: Però... Del dimarts del dia abans, vull dir... Sí, o sigui, si veus això, si veus ja el radar, allò, la tempesta que ve, has d'enviar un alert. Però per fer de Meteocat amb la previsió de l'endemà,
1: sí,
3: jo no ho veig, bueno. Però bueno.
0: Va, que això ja, si de cas el Pep anem a la muntanya, que ens ho expliqui, com ha viscut, o tal com raja el dijous. Aleix, fem una mica, tu jugues vintage, va.
2: Som-hi. Fa 20 anys, a principis d'octubre del 2006, el Tu Jugues celebrava una petita revolució. Ona Codinenca començava a poder-se escoltar per internet. I de seguida vam tenir la prova, perquè el Murri ens trucava des de Turí després d'haver escoltat el programa online. Ens hem fet internacionals, dèiem aleshores. Aquell mateix octubre també hi apareixia una de les cites més clàssiques del calendari esportiu codinenc, els 3 dies dels singles. Una prova que, 20 anys després, continua portant motos, pilots i aficionats a Sant Feliu. I pel mig, fa 17 anys, el 5 d'octubre de 2009, visitàvem el Quantia Park, un projecte que començava a créixer a l'entrada del poble, amb motos elèctriques com a gran novetat. 3 anys després, l'octubre del 2012, arribava una altra estrena històrica, el debut del Sant Feliu a l'Hockey Lliga al Pavelló, contra tot un Liceo, campió d'Europa i davant de més de 600 persones. I el segon fil ens porta directament a una de les notícies d'avui. Fa 7 anys, el 7 d'octubre de 2019, el Tu Jugues explicava l'aventura de dos equips codinencs que acabaven de completar els 100 quilòmetres de l'Oncotrail. Precisament, aquell mateix programa, començàvem a parlar d'un projecte nou que s'estava preparant a Sant Feliu, una prova esportiva i solidària que es diria Oncodines. Vist en perspectiva, gairebé sembla el relleu natural d'una història a l'altra. Primer, equips del poble sortint a fer l'Oncotrail i poc després, Sant Feliu construint el seu propi gran repte solidari. I avui, mentre parlem de la suspensió de l'Oncotrail i coneixem una nova edició dels singles, l'hemeroteca ens recorda fins a quin punt aquestes dues històries ja fa anys que formen part del paisatge esportiu del poble.

0: Fantàstic, 20 anys de trajectòria, de coses que han anat passant per Sant Feliu. Déu-n'hi-do, les coincidències al calendari, evidentment moltes coses passen sempre al voltant de les mateixes setmanes, però fa 20 anys ja parlàvem dels singles en aquesta santa casa. 8 i 9 minuts de la vespre, Pau, va, repàs dels resultats de la jornada.
1: Comencem parlant en aquest cas de futbol i ho fem amb el quart de catalana masculí.
2: Viladrau 1, Sant Feliu 6.
1: Futbol sala tercera catalana.
2: Sant Feliu 4, Centelles B 0.
1: I aquest debut del futbol sala segona femení.
2: Manlleu 5, Sant Feliu 0.
1: I ho acabarem amb hoquei amb el primera catalana femení.
2: Mataró 7, Sant Feliu 2.
0: I entenc, Pau, que la jornada de Lliga Tu Jugues ha sigut més aviat escueta.
3: Sí, curteta, només 3 partidets, però bueno, repassem aquesta primera classificació de la temporada.
4: Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
3: Som-hi amb aquesta primera classificació, com dèiem, de la Lliga Tu Jugues, que a més hem incorporat ara fa pocs minuts el Mataró primer català femení, que no ens havien passat el resultat d'aquest partit, i que jo pensava que s'havia ajornat també com tota la resta de partits. I això ha fet capgirar una mica, com que era un partit de diferència, doncs tota la classificació. La primera jornada de la Lliga Tu Jugues 26-27 queda amb Aleix Serrats, líder de la setmana i, per tant, de la general. Tu ja, àrbitro a l'hora, no?
2: Àrbitro a l'hora.
3: Ja, que s'acabi tot, ja. Vull dir, els 100 euros de Decathlon, per l'Aleix, etc. Segon, Litus Codina, amb empatat aquí amb Raúl Jiménez, Miquel Palau, Gemma Martínez, que és nova incorporació i ja apunta maneres. Han encertat els 3 sentits dels 3 partits que s'apostaven. Cobos Quart amb 8 punts, empatat amb Pep Acosta, Jessica Tudela, Pep Reglà, Enric González i ja està. I es matoneu ja 11 amb 7 punts, també molta gent que suma 7 punts. Això, aquests partits, doncs, quan juguin ja els afegirem. I ara m'he adonat que jo realment pensava que no començaven encara el futbol sala masculí, aquest tercera catalana, que apostarem per la tercera catalana i per el quart... Segona?
2: Segona catalana, que van aconseguir l'ascens a segona, això, que lluitaven per l'ascens a primera l'any passat.
3: Amb doncs no estava el cas que ja començaven i, per tant, no vaig incloure directament. Però, en tot cas, doncs això, la setmana que ve, en principi, ja ve una mica més farcideta. Incorporem el Villar, un dels dos Villars, l'altre descansa. En principi hi ha tres hockeys, els dos futbols, billar, bàsquet. Si no hi ha res més afegit, ara repassaré els futbols sales aquests perquè no els tinc encara al calendari. Però això seria tot.
0: Molt bé, doncs escolta, i la classificació ja l'ha repassada, per tant, ens hi posem. 8 i 12 minuts del vespre. El que no hem fet avui, com que ens hem encantat de parlar del coi d'Es Alerts, aquestes, és dir-vos què tindrem. Que ens hem començat aquí a encigalar amb alertes amunt, alertes avall, i us explico. D'entrada, avui tenim un esport debutant en categoria femenina, que és important. Tenim el futbol sala que ens acompanyaran d'aquí un minut a dintre l'estudi per explicar-nos com ha sigut la creació d'aquest equip nou de futbol sala femení a Sant Feliu. Després parlarem amb la gent del Lonco Trail, parlarem amb el Jordi Ubals i amb la Micaela Pavlova, que ens explicaran com ha sigut l'aventura d'aquest cap de setmana en diversos contextos. El Buba ja fa molts anys que hi va, la Micaela també, però ha vingut de fora, una mica d'aventura històrica i històries, i després ho rematarem, evidentment, amb els singles, parlant amb el president, amb l'Àlex Larassó, que ens explicarà les novetats i li podrem preguntar el que vulguem. Per tant, no ens hi encantem massa més. 8 i 13 minuts de vespre, canvi de sintonia i ens hi posem. Vinga, futbol sala femení.

0: Dia de gala avui, eh? Dia de gala a l'estudi, nois, perquè feia anys, un parell d'anys potser, un parell d'estius que un dels protagonistes que ens acompanyarà, que ens acompanya ja a l'estudi d'Ona Codinenca, que ens en parlava. Volem arrencar l'equip femení, volem arrencar l'equip femení, volem tenir un sènior B, volem fer tantes coses, volem arrencar la base. De moment, dos de tres d'aquests objectius grans del Rubén estan aconseguits a l'eix.
1: És que l'any passat ja parlàvem d'un senyor A, d'un senyor B, un senyor A més lluitant per ascensos, que ara comentàvem que van assolir l'ascens a segona divisió, per tant, en diríem 3 de 4, no? Perquè van aconseguir l'ascens, el senyor B consolidat,
0: exacte,
1: i aquest any el tercer. Equip femení de futbol sala. Bona tarda, Rubén.
2: Bona tarda.
1: A la teva esquerra ens acompanya una de l'equip, perquè no hem pogut tenir-ne més. Havia de venir alguna companya més, però al final s'han d'anar habituant al que és la nostra ràdio, sí, una mica en mica ja anirà venint, que és l'Alba Pineda. Alba, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Tonton, tu mateix, digues.
0: No, anava a dir que, Rubén, primer de tot, felicitats, perquè sé que ja has anat a darrere. Ho hem parlat, Àlex, ho hem parlat una pila de vegades també amb el Rubén. Dia guai, d'aquests dies que ens agraden, Àlex.
4: Sí, sobretot...
0: Aquests dies que tu ens agraden.
4: Sí, no, sobretot perquè la veritat és que nosaltres sempre hem estat molt amb el tema de l'esport femení i, per tant, ens alegrem moltíssim quan esports com el futbol sala, ostres, pues, prenen aquest interès amb intentar generar un equip femení, com ha estat el cas, i, per tant, és un èxit molt gran d'entrada, això ja d'entrada. A més, estem segurs que faran una bona temporada, que tot anirà bé, que escolta'm, seguríssim, no? Però al final, Rubén, és fixar-se objectius, no?
2: Sí, bueno, com ja ha dit el Ton, ja feia diverses temporades que ho intentàvem. Ja ens contactaven diverses noies per Instagram, però bueno, al final, si són poquetes, doncs és complicat. I bueno, tot i així, al final l'hem pogut fer. Finalment, ara mateix som justetes, però bueno, de moment, pues, assolir una mica de tot a l'equip nou, sentar una mica a la base i veure si durant les primeres jornades tenim alguna noia que més que s'anima veient que l'equip està jugant a competició.
4: Doncs, si et sembla, comencem fent una mica de radiografia d'aquest equip i per això pues, tenim a l'Alba. Alba, fes-nos una mica de... Nosaltres que no coneixem l'equip, qui sou? Quantes jugadors sou de Sant Feliu? Situa'ns una mica.
3: Bueno, Sant Feliu, diguéssim, de tota la vida, crec que som unes tres, l'Andrea, la Marina i jo.
4: Uh-huh.
3: I llavors hi ha altres jugadores, que com la Leti i l'Alison, són jugadores que han vingut ara fa més poc, la Maria, una altra companyia que havia de venir i al final no ha pogut venir. I llavors també hi ha la Nayara i l'Erika, que són de Castell i Palau, però bueno, entre totes anem fent.
4: I
3: no
4: totes,
3: sé si em deixo alguna ara, totes, amb els nervis.
4: No pateixis. No, totes veniu del món del futbol sala o algunes veniu del món del futbol? Perquè tu vens del món del futbol.
3: Sí, jo vinc del Gespa, amb la Marina, i la majoria jo crec que més o menys 50-50, algunes del Gespa i algunes del sala.
4: I com és que, per exemple, en el teu cas, que t'ha vingut, doncs, hosti, doncs va, em fa trilogia jugar a futbol sala.
3: No, l'any passat, ja fa dos anys, crec que es va acabar el futbol Gespa, i l'any passat vaig començar a veure les publicacions del Sala a l'Instagram i vaig dir, bueno, va, pots aprovar.
4: Provem a veure què tal.
3: Sí, i em va molar molt tant ell, els entrenadors, la implicació i canviar una mica d'aires i vaig dir, bueno, doncs m'hi tiro.
4: I què tal aquest canvi del futbol gran, del futbol 7, que era el que jugàveu vosaltres, al futbol Sala?
3: Bueno, ara una mica verdes, però bueno, a poc a poc, suposo que anirem agafant confiança, també més posicionament en el camp, però no sé, això el Rubén cansava més amb el futbol.
4: Sí, perquè jo que he sigut sempre he sigut de futbol gran i me recordo quan feies els tornejos d'estiu de futbol sala i deies, però si ja jugo a futbol això és el mateix, i no és el mateix, ni
0: que
4: a nivell posicional, ni a nivell d'intensitat, ni a nivell
2: pura,
4: d'allò.
2: Sí, bueno, jo sempre dic que hi ha una mica de tot, al final jo sempre dic que qui més o menys té bon peu i sobretot
0: que no fos això, Àlex.
4: Igual ara que ho dius, és que no vingués per aquí el tema.
2: Bueno, jo no anava per aquí perquè l'Àlex no l'he vist jugar, però...
0: Ah, no, jo fa molt temps també. Jo sí que tinc mal peu, jo ja ho tinc assumit. Tira, Rubén.
2: Però bueno, jo al final és el que dic, al final sobretot és un tema... Jo crec que és molt de futbol sala, sobretot quan vens de futbol gespa, jo crec que al final... el que fa molt i el que fa que al final n'aprengui, sobretot, és molt la voluntat. Jo al final sempre dic que la principal diferència per mi és la intensitat, no? Perquè al cap i a la fi, al futbol 11, pues, sempre tens fases de partit que si ets extrem i la pilota està 10 minuts a la parcel·la defensiva, pues, tu pots estar allà tranquil·lament i aviam si m'arriba. En canvi, al futbol sala, pues, crec que qualsevol que, o l'Alba mateix ja et dirà que coincideixes molt, que en el moment que t'aturis 3 segons o badis, pues, et guanyen una esquena o no arribes a la pilota que toca. I bueno, jo crec que és la principal diferència, el que costa moltes vegades més de que els jugadors s'assoleixin. Però a partir d'aquí, al final, és voluntat i per part d'elles la voluntat és brutal. Vull dir, l'altre dia ho parlàvem amb el Julián, que és el míster. Jo també estic amb elles quan puc, però és el míster i ho parlàvem, que dona goig el fet de que al final elles, sobretot, els hi expliques alguna cosa i ho assoleixen molt ràpid. En canvi, amb els homes, pues, a vegades ens passa això, que ho hem d'explicar 3 o 4 cops i passen 3 mesos i m'he oblidat i, bueno, no vull jo ser el que digui què, però ja ens entenem.
4: Aquesta setmana fèieu el debut a la Lliga. Primer partit de competició, que això sempre és un, bueno, és un afegitó de pressió, i al final, pues, quan un equip comença i és novell, per tant, aquí el resultat una mica és el de menys, derrota 5-0, però més enllà del resultat, sensacions. Què?
3: No sé, jo em vaig veure, bueno, això que he dit abans, una mica verda, però que començàvem a moure'ns millor en defensa, potser, tot i que caiguessin 5, el voler anar una mica a l'atac ens va pillar més les esquenes, això que comentava el Rubén, que ens despistàvem, potser ens enfocàvem més en l'atac, i a la que ens oblidàvem de l'esquena i ens l'havíem menjat. Però bueno, a poc a poc suposo que també els posicionaments tant en defensa com atac i buscar els espais aniran sortint millor, i bueno, esperem que vinguin bons resultats d'aquí a poc.
4: Tot això, Rubén, també hi fa molt el anar jugant partits, no? Perquè al final tots aquests automatismes i tot aquest treball que es fan en els entrenaments al final s'acaba posant en pràctica a mesura d'anar fent partits.
2: Sí, correcte. Al final també és veritat que en el cas d'elles hem tingut una pretemporada una mica utòpica perquè vam tindre de deixar anar un partit perquè al final no, a última hora ens van dir que no podíem venir. Aleshores només portàvem un partit de pretemporada, veritablement, i al cap i a la fi, vull dir, jo crec que és un resultat que d'alguna manera es podia esperar. Al final el Manlleu és un equip que havia baixat de primera, és l'únic equip del grup que ve d'un descens, i al cap i a la fi, pues, entenem que segurament hauria d'estar entre els millors de la categoria. A partir d'aquí, jo no hi vaig ser al partit, però el Julián em va dir que va treure molts aspectes positius, i al final és això, és anar treballant i anar fent partits.
0: Ton, entenc, Alba, que no us marqueu cap objectiu esportiu a curt termini, diguéssim, no? Aquesta primera temporada és una mica per consolidar l'equip, o ja directament el Rubén i el Julián i tots ja, que em riu, ja us apreten per anar allò, a nivell esportiu també, endavant.
3: Bueno, doncs com sempre, no? Els màxims resultats possibles, però tampoc tenim una pressió a sobre perquè tampoc venim de res. És a dir, és un equip de nou inici, sí que és cert que l'any passat fèiem entrenos, tampoc van poder ser molt seguits, però bueno, a poc a poc anirem agafant confiança, moviments, també tècniques, tàctiques, i espero que d'aquí a poc, doncs, veure la primera victòria i ja d'aquí, doncs, cap amunt, i ja sí que ens podrem marcar més objectius.
0: Home, jo tinc ganes, d'aquesta primera victòria. Ja hem tingut aquesta setmana, que ha començat molt bé el senyor B, amb aquest 4-0. Però, hòstia, començar així la temporada és una altra història, eh?
2: Sí, sí, sí. Bueno, el senyor B, al final, jo crec que aquest any serà un equip a seguir, i crec que ens donarà bastantes alegries. Al final, l'any passat els resultats no els hi van acompanyar. Jo crec que al final també van tindre bastanta mala sort, perquè al final se'ls escapaven molts partits als últims minuts. I aquest any, doncs, bueno, hem fet una aposta, hem deixat anar alguns jugadors i hem portat jugadors nous, més joves, i al final ara mateix dona goig veure'ls, perquè són una pinya, són una pinya. A partir d'aquí ara estan supercontents, superpositius, i ja veurem. Creiem que el grup que tenen és bastant assequible, però bueno, és com, fins que no portem la meitat de la jornada, tampoc veiem qui és el, com dic jo, qui és el coco i qui és la caputxeta, no? Però bueno, contents, contents.
0: I ja que tenim el Rubén aquí, Àlex, poder que li preguntem al primer equip? Al final, sí. L'ascens de categoria no va ser l'ascens doble que volíem fer, però
4: bueno,
0: escolta'm.
4: Bueno, al final ens hem quedat una mica allò i, oh, sí, perquè tot pintava molt i molt bé, Rubén, pintava molt i molt bé.
2: Sí. Bueno, al final, amb el Ton, l'últim programa, ho parlàvem, que si ho havíem celebrat, sí que és veritat que no ho vam celebrar, perquè al final, no sé, ens vam quedar una mica amb aquesta, aquesta espina, per dir-ho d'alguna manera, i sentíem que no... Que no sé, que ens havia faltat això i al final pues, perdre-ho a la penúltima jornada pues, fa molt de mal i les emocions i tot això pues, no dona a peu.
0: A veure, partir d'aquí... Les cares d'aquell dia al pavelló eren dures, eh? Te'n recordes o no? Que van arribar, acabàvem d'aconseguir l'ascens. Era... Ara m'ha vingut de cop la imatge d'arribar tots tres arribant allà al pavelló amb unes cares llargues. Dic, hòstia, però...
1: Sí. Bueno, perquè al final ells veien sí, la primera sí. directament ja i era un any complicat. O sigui, no, complicat no. Era, és, evidentment és complicat un ascens a primera, però era un any propici per fer-ho, no? Perquè estava anant tot molt i molt bé i que es va jugar molt bé i que es va haver-hi partits que es van treure i algunes circumstàncies allò que dius, quan sembla que s'allunya de cop aquell perd 3 punts i tornes a enganxar i...
2: Sí, bueno, al final és el que us dic. Ens va vindre una mica el déjà vu de la temporada anterior, que ens va passar pràcticament el mateix. Portes tota la temporada primer, després t'escapa algun punt en algun camp que no toca o que tu no t'esperes i al final pues, te l'estàs jugant tot als últims partits i al final pues, els nervis passen factura, perquè al final pues, tots són persones i quan t'estàs jugant coses, a vegades pues, els passes i aquestes històries no surten com calen al final. Uh-huh. Nosaltres a l'últim partit, vull dir, l'altre equip també se'ls notava, eh? Vull dir que estaven igual de nerviosos que nosaltres o més, perquè al final s'hi jugaven més ells que nosaltres, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí, sí, però... Sí. Bueno, van aconseguir ficar un gol, es van ficar darrere, nosaltres vam tindre moltíssimes ocasions, diversos pals, i bueno, la pilota al final no entra. Vull dir, amb un empat nosaltres estàvem a primera, però no va poder ser.
0: De totes maneres... Escolta, tornem al femení.
4: No, digues. No, simplement, per tancar el tema del primer equip, entenc que, per tant, ara els objectius d'aquest any seran els d'estar dalt.
2: Sí, bueno, aquest any com a novetat hi ha play-off, fica play-off mm-hmm. igual que futbol 11, al final pugen, a segona pugen els dos primers i fins al sisè fan play-off. A partir d'aquí, bueno, al final jo tampoc m'he marcat l'objectiu de pujar, però bueno, al final jo crec que tots els equips estarem més o menys allà perquè pugen, han pujat els tercers, quarts de diversos grups i s'han unificat. Crec que tindrem equip per estar mitja taula amunt, però és el que diem, fins que no ho veiem no ho sabrem.
4: El fet de competir, no? El fet de poder estar fins a les últimes jornades competint i llavors, evidentment, és difícil perquè al final hi ha molts factors i moltes circumstàncies que acaben determinant que la moneda caigui una banda o l'altra, no? Vull dir...
2: Sí, nosaltres aquest any, bueno, jo crec que el que els deia, dic que és una categoria nova, el temps d'aturar, que també ens hem d'acostumar perquè al final passa molta factura a les cames i els primers partits ja ho hem comprovat. I al final aquest any jo crec que és una mica més assolir la categoria i després, pues, setmana rere setmana, ja veurem on estem, que podem optar al play-off o a l'ascens directe, pues, nosaltres ho lluitarem.
4: Molt bé. Ton, que t'he tallat, perdona, que volies tornar al femení, em deies?
0: No, bàsicament ja està bé, acabar de repassar. Tenir el Ruben aquí sempre és un plaer, vull dir que podríem estar xerrant tota l'hora de futbol sala i ja va bé perquè hem repassat tota l'actualitat. Però jo li volia, per anar acabant, una pregunta important a l'Alba, perquè aquí al Tu Jugues fem una cosa que és la Lliga Tu Jugues, que la gent aposta als resultats dels equips de Sant Feliu. Jo i l'Àlex i jo sempre apostem a favor dels equips de Sant Feliu. Per una qüestió d'ideologia, pràcticament. No anem a fer sang, per tant, a més, com que llavors us trobem pel carrer, està bé poder apostar a favor, perquè així mira, mai et poden dir que vas en contra de cap equip de Sant Feliu. He resumit bé la filosofia, Àlex?
4: Tal qual, és la nostra religió, aquesta, vull dir, ja ho saps. Vull
0: és
4: dir
0: la
4: que...
0: nostra religió.
1: El Pau i jo som més mercenaris. El Pau i jo anem a
4: mirar estadístiques...
1: Sí.
5: Estadístiques, classificacions...
1: Tenim 6 o 7 dies ara, tant, actualment, 6 agents dia treballant per nosaltres.
5: Per dir que tu jugues.
0: Per tant, Alba, la pregunta és clau. Com ens anirà a l'Àlex i a mi amb vosaltres aquest any? Jo no t'apreto esportivament, eh? No vull que et comprometis a dir-me aquí pujarem de categoria, però escolta'm, aviat la veus bé, la primera victòria o no?
3: Home, com més aviat millor, no? Això és evident. A tema d'equip, doncs farem el que puguem i lluitarem per tot. No et puc dir un quant, ja et dic, som molt noves totes i era el primer any que juguem juntes. Llavors, no sé com...
0: Si veus clar, m'envies un WhatsApp, li dius al Rubén que et doni el telèfon. Aquesta setmana, el més set
5: pinta
0: pel,
5: bé, pinta
0: pel futbol sala.
5: Bé, pinta
3: bé. Sembla bé.
5: Jo tinc una altra pregunta, que és quantes noies del femení futbol sala faran la lliga que tu jugues? Participaran a la lliga que tu jugues?
0: Aquesta és l'altra pregunta. Eh? Aviam, això... Rubén, perquè tampoc hi ha gaires futbol saleros. Tampoc.
5: Que rulli, que rulli.
0: Aviam si fitxem algú més. Eh?
2: No, jo crec que al final això li heu de preguntar amb l'Àlex, amb el Balaguer, que ja sabeu que és la bèstia negra, i al final jo crec que no ens ho diu perquè no li fem competència. Al final, jo sí que és veritat que més d'un cop ho he pensat, el que passa que saps què passa? Que quan vaig molt de cua de la feina, sóc molt descuidat i estaria jornada sense ficar resultats segur. I llavors...
1: Te'n desenganxes, sí, sí, fa molta ràbia, fa molta ràbia. Sí. A tots ens ha passat això.
0: Fa molta, molta ràbia. Escolta, Alba, doncs envia molts records a les teves companyes d'equip. Ens fa molta il·lusió que hi hagi aquest equip nou a Sant Feliu. Creiem que és superimportant. Perquè, com deia l'Àlex al principi, nosaltres si creiem els esports i creiem de veritat, però a més amb l'esport femení, nosaltres i en particular aquesta casa també hi creu molt. Per tant, doncs, moltíssimes felicitats només per començar el projecte i després doncs, que els resultats arribin quan hagin d'arribar, d'acord?
3: Moltes gràcies.
0: I aviam, Rubén, si la pròxima vegada, no sé, jo què sé, quan celebrem, no sé si l'ascens o una cosa d'aquesta final de temporada, podem venir, o podem fer el programa com vam fer l'any passat i portar un grupillo ja de noies que ara quan us vegin a YouTube puguin dir, hòstia, heu sortit pel YouTube, aquesta gent d'Ona Codinenca que són guai, aviam si anem parlant i podem tenir de tant alguna crònica d'aquestes que fem.
2: No, sí, segur, segur. Jo crec que en algun moment s'animaran més. L'únic que, clar, fins ja que les han enganxat a la primera jornada i encara és això, que són noves, tampoc es coneixen tant, a la que hi hagi una mica de penya i bon rotllo, segur.
0: Segur que sí. Això és el més important, al final, que hi hagi bon rotllo, perquè no ens traurà de pobres. Vull dir que no d'això. Rubén, Alba, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i molta sort, que vagi molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Abans de seguir endavant i abans d'acomiadar-los de l'estudi, Aleix, fem una repassada ràpida al futbol. L'Àlex ja ens deia que al futbol sala no hi ha hagut jornada, però avui estrenem cronista d'excepció.
1: Sí, cronista que ens vindrà a explicar, com ja va fer la temporada passada, les grans aventures del sènior B.
4: Quines ganes que en teníem, eh?
1: Home, és que a més s'ha reservat. És un cronista que s'ha reservat perquè ressaca de festa major, primer partit una mica, el següent va ser una mica complicat, i diu, espera't, diu ara que ve Viladrau.
4: Jornada 3.
1: Ara sí, prepareu-vos, que el TikToker... Tira, mira el que li va passar al TikToker.
6: Bé, ara després de dos jornades... M'he dignat a fer les cròniques del sènior B perquè han estat un desastre. Entre ressaca de festa major, mala actitud, expulsions i tants gols en contra, no hi havia res a comentar. Però aquesta tercera jornada ja vam entrenar molt bé, plantejant-nos aquest partit contra el Viladrau a vida o mort, perquè si ja no guanyem el Viladrau, apaga i vámonos. I bé, ens vam plantar el dissabte a les 4, al peu del Montseny, en un camp de gespa natural, enfangat, amb pluja, però a jugar i a guanyar, no hi ha més. I per sort, ja en el minut 6 ja va vindre el primer gol del Pablo en un córner que va rematar ell al primer pal, molt bé. I el segon, bueno, vaig agafar la pilota a la banda, ara que jugo d'extrem, vaig arribar fins a la línia de cal, la línia de fondo, línia de cal de veritat, perquè ja posen cal com abans. I em vaig trobar el TikTok, que era el Dani Tarrés de davant, i dic, no sé què fer. I li vaig tirar un canyo, vaig tirar cap endavant, li vaig passar el pas enrere al Pablo, espectacular tot, cau al segon, ja eufòrics, vam seguir atacant, però no acabava d'entrar fins al minut 44, que l'Arnau va posar el 0-3, vam anar a la mitja part, entrem al vestuari, i ja show d'alarmes, i ja ens vam espantar una mica en que ens anul·lessin el partit, però bé, vam fer la segona part, per sort, perquè no volíem tornar a Viladrau entre setmana, i vam seguint atacant, dominant el partit, amb calma, arribant, i bueno, en un córner, en un rebot, el Leo agafa la pilota des de tres quarts de camp, la xuta i entra per tota l'esquadra, i després l'Aitor, que és un delanter que ha vingut, nou vingut al poble, i ens està ajudant, està una mica ratllat perquè no li acaben d'entrar els gols, i li vam donar dos passes enrere perquè fes dos gols i posés el 0-6 a favor, i al final ens van fer un gol perquè, bueno, va haver un patinasso amb l'estat del camp, era el més normal, i, bueno, el delanter seu se'n va anar sol, i va posar l'1-6, però bé, molt contents, esperançats una mica pel que queda temporada, una mica traient les pors de sobre, i ja volent encarar aquesta quarta jornada contra l'Aiguafreda, que serà un rival dur, però, bueno, ja una mica... destensats, perquè, uf, quines dues primeres jornades i quin partit a Viladrau, tu. Almenys amb victòria.
0: Déu-n'hi-do com ha compensat les dues no cròniques amb un panegiri important aquí, eh?
4: Sí, home, en tenia ganes. En tenia ganes Bueno, important la victòria.
1: Sí.
4: Sí que és veritat que és un camp que tradicionalment se'ns dona bé, perquè el Viladrau és un equip de la part baixa en aquest grup de quarta catalana de futbol, però bueno, s'ha de guanyar. Al final és un camp natural, sense no hi ha gespa artificial. No dic de gespa, perquè dic natural, perquè al final és una mica d'herba, del Montseny, per dir-ho manera.
1: En castellà diríem pasto, no?
4: Clar, i a la que plou una mica i s'enfanga i tot allò, són camps que se't pot liar la cosa.
1: Sí,
4: saps què vull dir?
1: Sí, sí, sí, sí.
4: Que al final... Per tant, important treure aquests tres punts, sumar ja, pues, això, la primera victòria, 1-6, i almenys pues, començar a trencar la dinàmica.
1: Fugir de la part baixa és molt important. I després d'aquestes dues derrotes, sobretot la primera va ser molt dura, aquest resultat. Per tant, Sant Feliu, 11a posició amb aquests tres primers puntets. Per tant, mitja taula.
4: I, doncs, com deies, doncs, el primer equip, el tercera catalana, que aquesta setmana doncs, es va plaçar el partit contra el Santa Eugènia de Berga, com hem comentat a l'inici, pel fet de que l'àrbit venia de la delegació del barcelonès i, per tant, es va haver de suspendre, tot i que els dos equips estaven al camp i el camp estava totalment jugable, però doncs, la manca d'àrbit ho va impedir. Aquesta setmana el Sant Feliu juga el divendres, juga al camp del Roda de Ter i és partit de divendres, partit de...

0: Gairebé dos quarts i mig de nou del vespre. Si parlàvem de la suspensió del futbol aquesta setmana, hi havia una de les proves clàssiques, i ho dèiem al principi del programa, una de les proves clàssiques de l'atletisme del país, aquesta prova solidària, l'Onco Trail, que és una mica el mirall on l'Oncodina s'ha mirallat almenys al principi, ara cadascú ja va pels seus camins separats, com sentíem la setmana passada amb l'Oncodina fent coses amb bicicletes i coses, vull dir que tot va molt fort. I aquesta setmana tenim, doncs, volíem parlar amb dues persones dels equips de Sant Feliu que l'han feta, i ens acompanya a l'estudi d'Ona Codinenca el Jordi Ubal. Jordi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: No, cansat no aquesta setmana, eh?
1: Home, no massa. Vam fer menys de la meitat.
0: I en algun lloc d'Alemanya, capgirada, tenim a la Micaela Pabla. Micaela, bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé.
0: Tenim dos punts de vista aquí, dues circumstàncies diferents. La Micaela, que viu des de fa un temps a Alemanya, codinenca que viu des de fa un temps a Alemanya i que va venir expressament, i un veterà també de la prova, com el Jordi. Jordi, tu quants cops l'has fet a l'Onco Trail?
1: 9 vegades l'hem fet.
0: 9 vegades, imagina't. Aquest dia parlàvem, avui en el Vintage, parlàvem que fa no sé quants anys parlàvem ja dels equips que hi anava, en aquell moment ja la vas fer tu. Micaela, tu quina edició era aquesta?
2: Jo aquesta era la tercera i espero que no sigui l'última, perquè la veritat és que és una... No, jo no vull dir-li com a prova, però és una... és que no sé ni donar-li el nom. Un esdeveniment molt, molt maco, i no és una prova ben bé.
0: Com funciona? Perquè la gent ara poder feia, des de que fem l'Oncodina, feia anys que no en parlàvem. Buba, com funciona l'Onco Trail?
1: Es fa per equips de 8 persones i sempre hi ha d'haver 4 dins el recorregut. I el recorregut són 100 quilòmetres.
0: Llavors, sempre és el mateix recorregut?
1: Sempre és el mateix recorregut. Des del primer any sempre han variat alguns punts, però quasi bé sempre ha estat el mateix recorregut.
3: És que la gent tan friqui que es compliqui la vida cada any fent un recorregut nou, no n'hi ha gaires.
1: Pocs.
3: Normalment tendeix a simplificar-se la vida, saps? Sí. Trail Walker fa el mateix recorregut. Som nosaltres els que som així amb ganes d'inventar.
0: Sí. Mica, i s'ha de recollir calés també per participar aquí, o com funciona?
2: Sí, home, això és quan es recullen els calés i llavors es pot córrer. Abans de no tenir els calés no es pot córrer. Sí que sí. Primer, Jordi, recorda'm, quan havíem de recollir? 800 euros?
1: 1.000.
2: O 1.000 euros?
1: El mínim són 1.000 euros per poder participar.
0: Va, està bé. Una aproximació bastant semblant a la de l'Oncodines. Va, i entrem al tall. Què ha passat aquesta setmana? O sigui, clar, jo recordo parlar amb la Gemma, parlar amb la Micaela abans de començar la prova. Bueno, sortirem, no sortirem. Ja començaven a haver-hi rodes de premsa i històries. I em va dir, de moment arrenquem. I tothom anava veient que aquell núvol del radar s'anava costant cap a la zona del Gironès, que és on fèieu això. Jordi, com va començar tot plegat?
1: Bueno, a la sortida ja ens ho van dir, que hi havia alerta 4 de 6, que en qualsevol moment podien suspendre la prova, però que de moment es començava. I en realitat no vam veure cap núvol sospitós en cap moment, eh? Però devien ser les dues així, van dir que es neutralitzava la prova, que cada equip arribés fins a l'avituallament més proper i que ens irien a veure què. I llavors vam arribar a l'avituallament, que ja ho sabíem, però ens havien enviat un altre missatge, que deien que ens deixaven anar des de l'avituallament que estéssim amb cotxe fins al penúltim avituallament. I allà ens deixaven fer l'última etapa tots junts, si volíem.
0: Per poder arribar junts al final, diguéssim, per poder fer l'entrada, que és la part més xula.
1: Exacte, sí, perquè l'última etapa és bastant urbana. Fas trossos de camí, però passa bastant per a prop de poble sempre, i era, en cas d'haver d'evacuar algú, es podia fer fàcilment.
0: Clar, això té un sentit a l'eix, si, per exemple, ho fem des de Sant Feliu, diguéssim, no? Però, clar, aquí la Micaela venia a fer la prova des de Wiesbaden, expressament. Explica'ns una mica la teva història.

0: És clar, o sigui, tot és molt fàcil mentre vas a Catalunya, diguéssim, no? És, bueno, et cancel·len la prova, agafes els bàrtols, decideixes si quedes a dormir o no, te'n tornes cap a casa. Però, Micaela, com ho vas viure tu, tot plegat?
1: Bueno, és que, clar, l'equip ja el tenia muntat, diria que des del gener o febrer, quan jo encara no sabia que acabaria a Wiesbaden aleshores. Llavors tenia clar que hi participaria en aquesta tercera edició. I sí que és cert que ara fa com un mes vaig tenir el meu dubte i vaig dir, ostres, nois, jo no estic segura, perquè, clar, vulguis o no, és un altre cap de setmana que vinc, que gasto tot plegat. Però al final em va poder superar el voler fer-la i el voler, sobretot, formar part de l'equip, que són els Senglars, que són el nostre propi equip, i els Senglars i Brics. Perquè és una... Ostres, jo crec que és un cap de setmana amb una petita família que es munta aquell cap de setmana, un cop a l'any, i jo m'hi trobo molt bé. Llavors, no vaig voler dir... Podia, al final vaig fer tot el que vaig poder per poder venir. Vaig muntar un vol d'anada des d'un aeroport secundari aquí a Frankfurt per anar a Girona, que ja fins i tot estava més a la vora de Palafrugell. Allà em van venir a buscar els contraris nostres, que són els Brics. I tot estava previst que s'acabés la cursa a les 2:45 de la matinada, com és habitual, o per nosaltres almenys, i a les 8:30 del matí jo tenia el vol de Girona de tornada cap a Frankfurt. Cosa que va passar és que jo poques vegades contemplo les imprevisions o coses que no es puguin controlar i, clar, com el Jordi deia, primer van neutralitzar la cursa, després a les, no sé si a les, al cap de mitja hora ja van dir que s'acabava, cancel·lava, i vam fer plegats l'última etapa, que la vam acabar jo crec que a les 4 de la tarda. I llavors és quan a pocs minuts van començar a sortir els alertes i el fet de que no es podia circular des de les 8 del vespre fins a les 2, en principi, de l'endemà del diumenge. Cosa que a mi em posava una situació que jo no sabia què fer. És que si algú em portava a l'aeroport de Girona i m'hi quedava des de les 5 de la tarda fins l'endemà a les 9 esperant que Ryanair voli o no voli, o marxava cap a casa a Sant Feliu. Cosa que vaig fer al final. I bueno, vaig perdre el vol, perquè òbviament no vam sortir el diumenge cap a Girona. I al final vaig tornar aquí, avui el dilluns, amb un vol super, super d'hora des de Girona una altra vegada. I bueno, tot plegat era una jornada molt estranya, per mi molt estranya. Vull dir, molt, em sentia molt, molt rara, no? Molt contenta, vull dir, segueixo pensant que he fet bé d'anar-hi perquè vaig estar feliç amb la meva gent, però molt estranya.
0: No es pot posar en dubte, nois, la solidaritat, o el creure-s'ho, Aleix.
2: Sí, sí, és allò que la fem muntanyes, eh? Doncs la Mica, si es descuida, truca a Ryanair i diu que li fotin la bola a mitges, a mida. No, el que m'ha sorprès, hi ha hagut un comentari que diu els nostres contrincants, com va això, que hi ha una petita guerra aquí entre codinencs?
3: Sempre hi ha hagut pica entre Brics i Senglars, de veure qui arribava primer, si un, l'altre... Però és en plan amistós.
2: Ah, no hi ha cap juguesca, no hi ha res.
3: No,
2: hi ha res.
3: No. Els punyals no salten.
2: No hi ha res de res.
4: Alguna trabanqueta quan es passen pel costat.
3: Com molt.
4: Ja està.
2: La setmana abans se l'emporten a entrenar i...
5: Es roben els gels, es roben les ametlles, les avellanes, se les roben els altres. Ja està.
1: No, però jo haig de dir que a mi els que van venir i es van oferir els primers a buscar-me a l'aeroport per facilitar-me l'arribada eren justament els Brics. Per tant, no, tot això és com una mica de teatrillo.
0: Ja està bé, per mantenir la salsa de la vida. Nois, se'ns tira... M'escriu la Gemma per línia interna, suposo que ho llegiu. 400 equips, però hi ha un rival. Són 400 en total, però un és rival, diguéssim, entre ells. Se'ns tira el temps a sobre. Volíem parlar amb vosaltres perquè és la cara... No sé si dir-li menys amable, però almenys afectats del temporal. Entenc que... l'Oncotrail no reprograma, vull dir, aquesta edició ja està passada, està acabada, està, com aquell que diu, cobrada, i ja de cara l'any que ve, no?
3: Sí, sí, perquè la moguda que és com l'Oncodines, és una moguda que no pots fer al cap de 15 dies. Hi ha moltes coses, ambulàncies, moltes coses que s'han hagut de pagar per aquell dia. Mm. No pots tornar-ho a pagar al cap de 15 dies. I llavors, clar, no es pot suspendre. O la fas o no la fas, però no es pot aplaçar.
0: Clar. Doncs escolta, gràcies per acompanyar-nos, Micaela, des de Wiesbaden. T'escoltarem aviat a una codinenca, a més, no? Vols aprofitar per fer la falca o...?
1: Sí, diria que sí. Bueno, no. Prefereixo no. Prefereixo que qui vulgui que se l'escolti. Tot sol, ja veurem. Que jo m'estic molt iniciant amb aquest tema i no. No. Ja la farem.
0: Mica en mica, anem enganxant a tothom que passa per aquí i si es despisten acaben fent ràdio. Mica, gràcies, Jordi, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs deixem l'Oncotrail reposar. Fem res, 30 segons de sintonia perquè ens quedi el tall ben net per fer allò del podcast i parlem dels singles.

0: Passant dos minuts de tres quarts de nou del vespre, encarem la recta final del Tu Jugues d'avui. Parlant de motor, parlant dels singles, d'aquesta, crec que és la 41a edició dels singles, però això ens ho explicarà més bé el president del Motoclub Singles de Bertí, l'Àlex Floració. Àlex, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda. Bona tarda. Se'm sent?
0: 40... Sí, sí, perfecte. 41a, ho dic bé?
1: 41a, sí. Exactament. 41 edicions i bé, han estat uns quants anys sense fer-la, però bueno, ho hem agafat amb força, tant l'Albert Esteve com jo ara, i esperem que siguin moltes més.
0: En parlàvem a l'estudi abans de començar el programa. Canvi de context, ens explicaves a la tarda preparant l'entrevista que li ha volgut donar una volta més al trial. Quines novetats són les més importants d'aquesta edició?
1: La més important és que hem volgut incentivar el que és l'esport femení, un esport tan minoritari com és el trial. Hem aconseguit que vinguin 9 fèmines en els dos dies dels singles. Ha costat molt perquè, clar, o sigui, penseu que 9 fèmines són moltes fèmines, encara que sigui un número petit, però són moltes fèmines perquè practicants de trial n'hi ha molt poques. O sigui, tenim la Laia Sanz com a gran campiona i ara tenim la Berta Bellán, que ha sigut, bueno, ja porta dos temporades sent campiona del món, i bueno, vindrà en aquesta edició i altres 8 noies més al darrere, d'acord? Llavors hem apostat molt fort per això, perquè, bueno, per incentivar el que és l'esport femení i més en el trial. Després... Perdona.
0: No, deia que està molt bé perquè al final incentivar... Exemple, hem tingut sempre l'Alba Villegas com a referent de l'esport femení en la part del trial. Està molt bé, doncs, que la Berta Bellán i la Laia també hi siguin. Anaves a desgranar més novetats.
1: Sí. L'Alba Villegas ha estat invitada, però no ha pogut assistir. Pues, suposo que té feina a Andorra, perquè ara sabeu que està vivint allà, i no ha pogut assistir en els singles. Però la vam invitar per veure si podia assistir i ser la de buena participant. Envers el que dèiem ara, de noves coses que hem implantat el que és dos nivells. Dos nivells per què? Perquè fins ara els singles eren una prova que s'ha caracteritzat per la història de molt dura. Llavors, el que fèiem era que endurí molt el circuit i la zona i teníem un públic bastant reduït. Actualment, el trial està amb una mica de decadència. I llavors, clar, si haguéssim seguit la mateixa tònica, en vez de tindre 150 participants com tenim, n'haguéssim tingut molts menys. I llavors, doncs, vam canviar i vam fer un canvi de rumb i introduir la categoria de grocs. A més, la categoria de blaus, hem baixat el nivell per donar més accessibilitat a totes les persones que fan trial i que venen a disfrutar, perquè no oblidem que aquesta gent ve de fora i es gasten uns diners, o sigui, hi ha la inscripció pels socis era un preu, però el preu de 190 euros, més els hotels, els B&Bs que han de fer aquí, més el que han de menjar, el que han de gastar en sopar i tot això, doncs se'n van els diners. I la gent vol venir a disfrutar. Si paga, potser, 400 euros un cap de setmana, no vol... Vol fer zeros, perquè entenguem el que a l'argot nostre, quants més zeros, millors, d'acord? I passar-s'ho bé i no patir.
0: Això està bé també per acostar-ho més a la gent més amateur. Escolta, quines novetats més hi hauran? Perquè nosaltres ho comentàvem abans de començar el programa, perquè, clar, amb el canvi de junta, per exemple, teníem un dubte aquí a l'estudi important abans de començar, és si tindrem la clàssica de suadora dels singles, una cosa que ens preguntàvem. Hi ha de suadora o no?
1: Sí, que hi ha de suadora, home, i tant. N'hi ha moltes de suadores. Omplirem de suadores tots en Feliu de Codines i hi ha molta gent. O sigui, quan s'hagi acabat ja m'encarregaré o samarretes de suador, el que sigui. Ja ens ho farem arribar.
0: Perfecte. Aquí és on volíem arribar.
2: A més, doncs, sobretot el fet de les dessuadores s'enllaça molt amb el fet de que els dos dies del cingle és una prova que tradicionalment ha comptat sempre amb molts voluntaris, no? Al final associem aquestes dessuadores amb la gent que són voluntaris, amb els que estan a les zones. Això, Àlex, entenc que s'ha mantingut, no? Tot aquest fervor de voluntaris.
1: Sí, a més, o sigui, els premiem, o sigui, jo els he premiat, jo he tingut un fum amb ells, perquè el més important de tot això, o sigui, jo soc reemplaçable, però el que és més important dels singlers són els col·laboradors. Els col·laboradors, vull dir, els controls. Els controls, sense ells no hi ha singlers. Enteneu? Que sense ells no hi ha singlers. I cada vegada és més complicat trobar gent desinteressadament que vingui a perdre un matí, una tarda, vale, per controlar uns bojos sobre una motocicleta. Llavors, els hem volgut premiar. La gent que ve pues, més dies tindrà més obsequis. A part de tot això, o sigui, al final de la cursa, programarem amb tots els que han col·laborat un dinar per reunir-nos a tots i donar-los les gràcies. D'acord? Els que, ja els hi vaig dir, que és el més important, és peça fonamental pels cingles, els controls. Els controls i els que estan controlant el check-in de les motos, o sigui, tota la resta.
2: Sí, sí, no, evidentment els cingles no s'entendrien sense els controls. Una cosa que ara tinc l'Àlex aquí al costat, que ja veig que estava preocupat, perquè ell sempre és dels que li agraden a veure les proves, i diu, on podem anar a veure proves així com espectadors que es prestin bé?
1: Mira, el podeu anar a veure a qualsevol banda, perquè aquest any, el que us deia abans, que hem intentat fer un circuit que inclús excepte dues zones o tres, diria, es pot anar amb cotxe. D'acord? Amb cotxe o a poc a poc, perquè baixem, o sigui, comencem en el circuit de golf, a l'MX Golf, perdoneu, allà és la sortida, des d'allà n'hi ha quatre zones, després se'n va cap a la penya, de la penya baixem cap a la Buana, de la Buana ens n'anem cap a les Elies, de les Elies pugem per la pista Sant Sebastià de Bonmajor i per pista anem a Sant Llorenç de Savall, al camí, a la carretera que creua, pues, que és de la Ferreria, no sé si us sona, a la Ferreria. Allà fem el control horari i el dinar. D'acord? I d'allà passem al Coll d'Ases cap a Castell de Sol i Castell de Sol entrem per Sant Quirze. Però tot per pista.
2: Per tant, tot llocs per molt, molt accessibles, que entenc que a través de l'Instagram i de les vostres xarxes socials podrem anar seguint els llocs on aneu estant i, per tant, podem gaudir de prop. Situem-nos també, Àlex, perquè el temps se'ns tira a sobre, situem-nos també una mica amb el tema dels horaris. A partir de quina hora comencem a tenir ambient? Fes-nos cinc cèntims.
1: El problema que tenim aquest any és que a Sant Feliu no tenim plaça. Llavors, la plaça a baix, al centre cívic, se'ns queda petit per tota la gent que ve. Després, a dalt, el dissabte hi ha el mercat, que tampoc podem accedir a fer la indoor i tot això, i ho hem traslladat al que és el centre de golf. El golf estarà obert des de les 8 del matí fins a les 8 de la tarda. Hi haurà coses allà, hi haurà un food truck, hi haurà menjar, hi haurà ambient. A partir d'aquí penjarem, o sigui, totes les zones estaran penjades amb un QR, d'acord? El color blau seran les zones del dissabte i el color vermell seran les zones del diumenge.
2: Per tant, tot el centre neuràlgic, doncs, aquest any estarà situat, doncs, en aquest el circuit de golf, i per tant, el que sí que recomanem, i Àlex, per anar acabant, és el que dèiem, que la gent estigui molt al cas de les xarxes socials, d'Instagram, i sobretot això, que tot el públic de Sant Feliu, tant amant del món del trial, es pugui acostar a aquestes zones més properes, aquestes zones que, com tu molt bé deies, accessibles per tothom, que s'hi pot anar pues, tranquil·lament, que no són zones complicades per anar a veure. I, per tant, Àlex, us desitgem que tingueu molt èxit en aquesta 41a edició dels dos dies dels cingles. És un luxe i un privilegi tenir una prova tan important com aquests dies dels singles a Sant Feliu de Codines, i per tant us encoratgem a que tot us vagi molt bé. Àlex, moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Vinga, gràcies. Apa. Bona nit.
0: Fem una... Acomiadem l'Àlex i Pau. Em deies, tinc una pila ja de partits d'agenda del cap de setmana. Fem una repassada, va, ara que ens queden encara un minut i mig per acabar el tu jugues.
3: Sí, sí, a 9 partits ja, jornada completa, perquè hem actualitzat els futbol sales. Per tant, comencem el divendres, com deia l'Àlex abans, en jornada una mica prèvia. Divendres a 8:45, tercera catalana, Roda de Ter, Sant Feliu. El dissabte a 4:00, oi, Àlex, l'hora dels billars és universal o com funciona això
4: sí,
3: encara?
4: Sí, tot i que t'haig d'acabar de confirmar, pot ser que s'hagi canviat l'horari.
2: Bueno, en tot cas... Si l'Àlex li va bé o malament, ells ho
3: canvien. Ells s'ho manega i tal.
4: Aquesta lliga la guanyaré jo.
3: En principi seria a 4:00 PM, billar, Montroig, Sant Feliu. El grup B, a 5:00, futbol sala, segona divisió, el grup 2, Sant Feliu Granollers, a 6:00, futbol, quarta catalana, sènior B, Sant Feliu Aigua Freda, a 8:00, futbol sala, grup... M'estic liant?
4: Sant Feliu, no, al final l'han canviat a 10:00 PM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras, d'Esquerra, i Jordi Turull, de Junts.
3: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
4: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a la por ellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
2: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
5: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imna Solent és la subdirectora.
6: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tinguin que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
5: El temporal deixa dos morts i dos desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
2: Volem saber, doncs, quina és la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. N'estem pendents a la xarxa.
2: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
5: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
8: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
2: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Assumpción Bastida a la nova temporada.
5: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
2: Els esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
9: Avui a Fontejau, el FIAC Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el FIAC Girona juga a Europa, on va competir i guanyar un títol, la Casballo, l'any 2007.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I tot just pocs minuts després, el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers seguint aquesta decisió del Constitucional. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
4: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
10: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
3: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
10: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
8: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
10: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
11: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
10: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont? Encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
2: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional i el Suprem, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt se li apliqui l'amnistia.
12: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert, és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
2: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó a l'expresidenta del Parlament, a Laura Borràs.
5: Decisió que el Tribunal pren després de l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol la va indultar parcialment.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase l'emergència del pla Inuncat. I és que a part de les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen. I una afectació encara més d'aquests aiguats de les últimes hores són els problemes que encara arrossega la xarxa de Rodalies. Les línies R1, R11, R2, R2 Nord, R8 i R3 concentren bona part de les incidències que han provocat aquestes tempestes, tant les d'ahir com les del cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet.
5: En total, 8 línies de Rodalies mantenen habilitats serveis alternatius per carretera per fer front a les incidències. A més de l'R1, l'R4 fa amb bus, el trajecte entre Terrassa i Manresa, i l'R2 enllaça també per carretera Granollers Centre i Sant Celoni. Els usuaris també han hagut de fer front aquest matí a alguns retards i demores.
13: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, ja és a fons, fa temps.
14: Fem de Reus ara aquí Sants i avui
15: ha anat bastant bé.
14: Potser 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant, quan ja pas avança més el dia, però ara no, bé, molt bé.
2: I a tot això, que diu Protecció Civil de cara a les properes hores? Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Doncs el nivell de perill és de 4 sobre 6, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior, sobretot, i els desplaçaments. Santi Segalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
15: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
6: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
16: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades al Vallès, a Castellà i entre les Franqueses i Canovelles, i dues més a comarques de Girona. Aquest matí, 4.400 abonats estaven sense electricitat a comarques barcelonines i continuen les cerques del menor desaparegut al Vallès Oriental i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
2: De fet, a Granollers, més de 400 persones participen en aquest operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira també de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
17: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
18: Avui la ciutat s'ha llevat. Era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
17: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
2: També el Vallès Occidental va recuperant la normalitat. Si bé l'arribada de més pluja per avui manté en alerta la major part de municipis, Ripollet s'ha endut de moment la pitjor part i avui l'Institut Jaume Tuset ha hagut de suspendre les classes pels desperfectes que han deixat els aiguats. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
19: L'Ajuntament treballa per intentar solucionar els problemes i per intentar reubicar els alumnes en altres espais per continuar el curs amb normalitat. El regidor d'Educació, Òscar López, explicava quines són les afectacions que han portat aquesta situació.
20: Amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals, que diguem, doncs s'ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fuites, que diguem, estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais. I per tant sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
19: De fet, a hores d'ara no hi ha una data de quan es podrà tornar a oferir classes en el centre educatiu. L'arribada de més tempestes durant les properes hores no facilita la situació, si bé sembla que el pitjor ja ha passat. A part d'això, avui també hi ha hagut problemes amb la R4 en alguns trams on s'han hagut d'oferir busos de línia.
2: Doncs justament i davant de tot plegat, el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades.
5: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneca.
11: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
5: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
0: Notícies en xarxa.
2: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació, de nou, en Consell de Ministres, dels decrets d'habitatge que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
8: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
7: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
2: Això mentre al carrer continuen els desnonaments. Avui a Sant Cugat, el que hi havia previst al carrer d'Eusebi número 8, a la Floresta, ha quedat ajornat. S'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant de l'habitatge per intentar evitar aquest llançament i ho han aconseguit. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
21: La comitiva judicial ha arribat a 11:15 del matí en què estava previst el desnonament i ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Finalment, el desnonament no s'ha executat. Escoltem Nick Wells, la persona que viu a l'habitatge.
22: La senyora del comitè judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat una marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si de cas hem fet fora i llavors ha sigut molt necessari primer, però em sento bé, no sé més què dir.
21: En Nick assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge.
2: En relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Vall, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Batlleu ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta.
23: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest, per una banda una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
5: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
2: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu, ha afirmat la consellera Esther Niubó. Ha estat a la Comissió d'Educació del Parlament on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
25: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
24: Niubo ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Presó provisional per als tres detinguts per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa.
5: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous, després que els agents detectessin un vehicle sospitós a l'AP7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard el van localitzar al barri de Camperallada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
2: Troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells, ni tampoc indicis de criminalitat.
5: Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia els dos cossos al carrer d'Empordà, tocat del terme municipal de Figueres. Els Mossos han acordonat la zona per poder fer l'aixecament dels cadàvers. Les primeres indagacions conclouen que una persona, que és un home gran, ha mort per causes naturals quan entrava en un vehicle. L'altre s'hauria suïcidat.
2: És moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Assumpción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Assumpción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
3: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
1: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents que podria veure la llum a finals del 2028.
2: I del disseny al cinema, els directors de The Blair Witch Project rebran el Premi Honorífic del Terror Molins, que enguany celebra la 45a edició.
5: La direcció del certamen de Molins de Rei, el Baix Llobregat, en vol reconèixer el paper clau en la reivindicació del terror contemporani. Els cineastes nord-americans tornaran a Europa el 15 de novembre, 27 anys després de l'estrena del seu film de culte al Festival de Cannes, el qual Terror Molins considera que va ser una proposta petita i radical, que va acabar sent un fenomen global sense precedents i va esdevenir una obra fonamental per al gènere.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barbara. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
4: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau el bàsquet Girona rep a 7:45 del vespre el Dinamo de Bucarest. És l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo comptava amb Marc Gasol com a jugador. Gasol és ara, precisament, el president i creador del bàsquet Girona. Escoltem el tècnic del conjunt català, Moncho Fernández.
9: La data històrica serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
4: També té cita europea en el món de la cistella el Joventut Badalona. En la segona jornada de la Champions, els verd i negre reben el Hapoel israelià al Palau Olímpic. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
10: La sisa Joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Ney Eslija israelià. El partit es disputarà a 8:45 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar un equip israelià, en aquell cas el Hapoel Holon, i va ser a porta tancada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telecom Bon i el Porto. El Ney Erzliya compta amb jugadors destacats com Nathan Knight, amb experiència a la NBA. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
6: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
10: Pel partit d'avui són baixes confirmades entre Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats. El partit entre catalans i israelians es jugarà al Palau Olímpic a partir de 8:45 del vespre.
4: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona. En futbol, la portera Cata Coll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps. No viatjarà als Estats Units per jugar 2 compromisos internacionals. I la selecció masculina juga avui a Croàcia, 8:45 de la nit. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente parlant de Lamine Yamal.
12: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo habla, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario. El que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición. Él está ansioso también porque llegue la competición.
4: Un partit especial per al terrassenc Dani Olmo, que recordem va jugar a Terres Colorades ara fa uns anys.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana.
3: És d'època de Dioclecià, perquè a lo que diu hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però lo que, la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves com el Septiceum, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma, aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles, tot això ens ho diu aquest document, i clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar que ets no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà. I s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui dilluns 5 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que segon dia d'un episodi de tempestes excepcional. Castellterçol en positiu. Actualment el govern anuncia que no es presentarà a les municipals del 2027. Enric Terencio serà el cap de llista del PSC a Moià.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició d'avui dilluns 5 d'octubre, segon dia d'una situació meteorològica excepcional a tot Catalunya i especialment al Vallès Oriental. Sant Feliu de Codines i els municipis de la Rodalia no s'han escapat d'una situació que durant el dia d'avui ha deixat pocs litres de pluja per metre quadrat i incidents puntuals que se sumen als més de 110 litres que l'episodi de diumenge va deixar només a Sant Feliu de Codines. Minuts després de les 3 de la tarda, Protecció Civil ha aixecat el confinament del Vallès Oriental, però l'episodi encara no ha acabat i el Pla Inuncat es manté en fase d'emergència. Protecció Civil farà seguiment a la tarda dels possibles xàfecs aïllats i dispersos que encara poden provocar problemes, sobretot al Vallès Oriental, al Maresme, a la Selva i al Baix Empordà. I és que només aquest dilluns al matí els bombers de la Generalitat han fet 44 salvaments i el SEM ha atès 58 persones, totes amb afectacions lleus o menys greus, segons apunta l'Agència Catalana de Notícies. Aquest temporal excepcional ha castigat especialment Granollers, que des de divendres porta acumulats 353 litres de pluja per metre quadrat. 164 van caure diumenge, però només aquest matí n'han plogut 105. La situació als municipis de l'Eix no ha estat tan accentuada, però també hi ha hagut incidències menors, tals puntuals de carreteres, i després han arribat les alertes de confinament i de pluges torrencials i possibles desbordaments dels rius. Al llarg d'aquest informatiu repassarem els efectes d'aquest temporal excepcional als nostres municipis. A les 8 del matí sonava la primera és alert del dia al Vallès Oriental, que alertava altra vegada de pluges localment intenses tant a la comarca com al Maresme. Es demanava extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables. Abans de les 10 del matí ha sonat la segona alerta, ampliant l'alerta per pluges torrencials fins a les 2 del migdia i incidint amb la importància de no acostar-se ni a rius ni rieres. La primera alerta, però, ha atrapat a molta gent anant en direcció a la feina o a l'escola. Una és alert que ha agafat a tothom per sorpresa, ja que la previsió era de pluges intenses a partir de les 11 del matí, però la previsió meteorològica s'ha alterat. Gemma Permanyer en té més detalls.
2: La complexa situació de Granollers i Rodalia ha obligat a suspendre les escoles a Granollers, Canovelles, La Roca i Vilanova, mentre que les escoles de Sant Feliu, Caldes i Bigues han funcionat amb normalitat. A l'escola Jaume Balmes de Sant Feliu han esperat a obrir portes a que arribessin els professors. La directora del centre, Lídia Gasull, explicava a una codinenca que a les 8 han avisat a les famílies per assegurar que arribarien prou mestres. A les 9 i 19 han pogut avisar que l'escola feia activitat normal i només 2 minuts després ha sonat l'alarma del confinament, però l'escola ha pogut fer activitat amb tota seguretat. Una història que s'ha repetit a FEDAC Sant Feliu, que també està funcionant amb tota normalitat. Hi han faltat un parell de professors que venien des de Barcelona i ha estat la mateixa escola qui els ha demanat que per prudència no vinguessin. Ens ho explica la directora del centre, Carmina Campo.
3: Però igualment les classes es fan normal, perquè si fallen dos professors tot continua igual, és com si estiguessin malalts durant un dia, no passa res. I el tema d'alumnes, bueno, és cert que hem enviat un missatge a les famílies com dient que era un dia amb aquesta irregularitat, no, d'aquest tema de que podia haver-hi algun canvi, però que en principi podien venir amb normalitat a l'escola, que estaven totes mestres, o gairebé tots, i que, per tant, tot era el més normal possible. Llavors, alumnes que hagin fallat, molt pocs, potser, no sé què dir-te, potser en total han fallat, bueno, o cap, de cap o un a la classe, com a molt una classe, vull dir que res, vull dir, com un dia gairebé normal, la veritat.
2: El fet que l'alerta fos fins les dues i, per tant, agafés l'hora de dinar dels infants ha fet que l'escola FEDAC parlés amb l'Ajuntament per saber com havien de gestionar la mobilitat de les famílies que venen de fora de Sant Feliu.
3: Llavors, aquí he parlat amb l'Ajuntament, perquè si hi ha famílies que venien de fora de Sant Feliu, havien d'esbrinar de quines poblacions venien i veure si podien o no venir. Doncs hem avisat dient, mireu, si no es queden a dinar, potser s'havien de quedar a dinar perquè vosaltres potser no podeu venir perquè des de Protecció Civil i l'Ajuntament, no, doncs ens comenten que és millor no venir. I sí que és cert que s'han trucat aquestes famílies i algunes han decidit o bé que es quedin aquí a dinar a l'escola o bé que ja tenien aquí alguns avis que vivien a Sant Feliu i per tant ja s'han quedat a Sant Feliu i no han hagut de fer mobilitat.
2: Manifesten, a més, que es mantenen a l'expectativa i consulten les informacions tant de Protecció Civil com de l'Ajuntament per si la situació...

0: hi ha una relativa normalitat. És cert que en el moment d'entrada de l'alumnat a les 9, doncs hi ha hagut forces alumnes que no han vingut, donat que hem rebut l'alerta, les famílies estaven espantades, però al llarg del matí hi ha anat havent degoteig d'alumnes que venien i d'altres que els venien a buscar. És a dir, a nivell d'alumnat, doncs podríem dir que potser un terç d'alumnes no han vingut a l'escola, aproximadament. D'altres han anat arribant tard, i d'altres, doncs, un cop hem rebut l'alerta del confinament, les famílies s'han espantat, algunes d'elles, i han vingut a buscar l'alumnat.
1: Amb tot, el centre ha fet arribar a les famílies que l'escola és un lloc segur, però han canviat alguns temes de funcionament intern, per exemple, per evitar que els alumnes es desplacessin al pavelló per fer educació física, també que els que marxen sols a dinar a casa es quedessin a l'escola.
0: Dir, i el missatge clar que hem donat des de l'escola és que aquí a l'escola estàvem bé, que l'escola era un lloc segur, un espai tranquil. Hem pogut fer classe amb total normalitat. Sí que també l'altre, a nivell organitzatiu, el que hem fet degut al confinament fins a les dues és que l'alumnat que anava a dinar a casa i marxant sols, hem comunicat a les famílies que no els podíem deixar sortir. Aleshores, la majoria d'aquestes famílies els han vingut a buscar a 2 quarts d'una i els davant de si et ve un adult a buscar l'infant, doncs nosaltres li hem donat l'infant i han marxat a dinar a casa. Però sí que hem dit que tot l'alumnat que a 2 quarts d'una havia de sortir a dinar i marxava sol cap a casa, es quedaria aquí al centre, si no venia ningú a buscar-los, i ja he parlat amb la coordinadora del menjador perquè es poguessin quedar a dinar.
1: A l'escola El Farell, diumenge, ja van revisar l'estat de l'equipament i han detectat algunes incidències, com ara filtracions d'aigua.
0: Que tenim una aula d'I3 amb els seus lavabos corresponents que ens hi va entrar aigua. Després tenim dues aules de sisè que també s'ha filtrat aigua per la teulada i unes escales d'emergència que s'ha filtrat aigua per la paret. Però que són zones on quan plou fort sempre pateixen petites inundacions i exactament és el que ha passat. Per tant, dintre del que cap, tot força controlat, donat que amb el temporal que hi ha hagut, doncs les incidències han sigut força menors. Per tant, el resum seria això. L'escola El Farell ha funcionat amb una relativa normalitat.
1: A Bigues i Riells el FAI, els centres educatius també s'han obert com a espais segurs. Alguns mestres, però, no han pogut arribar als centres i per aquest motiu les classes no s'han pogut desenvolupar amb normalitat, però l'alumnat sí que hi ha pogut ser atès. L'alcalde de Bigues i Riells insisteix en el fet que les escoles són espais segurs i de fàcil actuació en cas d'emergència. Per això, de manera excepcional, es dona la possibilitat d'utilitzar el servei de menjador per facilitar que els infants es mantinguin als centres i evitar així desplaçaments innecessaris.
2: Una de les principals preocupacions de la jornada és la crescuda de rius, rieres, torrents i zones inundables. L'episodi de pluges de diumenge ja va fer créixer de manera exponencial els cabals fluvials. L'exemple més visible de la crescuda dels rius per a les persones de Sant Feliu i Rodalia és Sant Miquel del Fai. Des de diumenge, el salt del Tena raja amb molta intensitat, però també ho fa el salt del Rossinyol, un salt que només brolla quan plou molt. L'espai natural, però, aquest cap de setmana ha estat tancat pels riscos associats a la pluja i avui dilluns es troba tancat al públic per esllavissades. Tot i això, aquest diumenge a la tarda molts curiosos s'han acostat a fer fotos a les cascades. L'alcalde de Sant Feliu, Pol Cabotí, ja feia diumenge la crida a la prudència i recordava que l'espai natural no és un lloc segur després de les pluges.
3: És un espai que durant les pluges i els dies següents no és un espai segur. És tan espectacular com insegur, segurament perquè recordem doncs, que els últims anys hem tingut despreniments de roques, despreniments de pedres en a la carretera. Aquest cop no, també ho hem revisat, tota la carretera fins a Sant Miquel.
2: No obstant això, avui dilluns la situació a Sant Miquel del Fai no ha canviat. El recinte continua tancat al públic a l'espera de que hi vagi l'arqueòloga tècnica a mirar els danys que les pluges hagin pogut causar, que des de la Diputació de Barcelona ja avisen que no han estat greus, ja que entre les pluges de dissabte i diumenge hi ha un registre de 131 litres i les d'avui dilluns no superen els 3. Ens ho explica Josep Canals i Palau, cap de secció d'ús públic i educació ambiental de la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona.
4: Però no ha passat res. O sigui, segurament podrem obrir de seguida, perquè no hi ha res que faci pensar que s'hagi de fer cap reparació ni per per major seguretat. No? És més que res segur revisar que tot ha aguantat, que no hi ha res que s'hagi bellugat,

0: les quatre pedretes, perquè han sigut pedretes que han caigut, doncs forma part de la normalitat d'un episodi tan important.
1: El riu Tenes, precisament, és un dels punts on s'ha prestat més atenció aquest matí, perquè ha superat el llindar de perill a l'estació de Lliçà de Vall, amb 127 metres cúbics per segon. El cabal ha passat d'un metre cúbic per segon a superar els 120 en només una hora, és a dir, de gairebé no portar aigua a tenir més cabal que el riu Ebre. Els cabals poden continuar creixent en les properes hores, per això es demana que no s'accedeixi a lleres, guals, passos a nivell i ni punts baixos. Bigues i Riells del Fai ha tallat els accessos al camí fluvial, també algunes vies i accessos com el camí de Sant Bartomeu, el carrer Font de la Fusta, on només hi poden accedir veïns, el carrer Font de l'Ermita i el camí per a vianants entre Bigues i Riells. L'episodi de diumenge ja va posar en alerta el Vallès Oriental pel risc de desbordament dels rius. El Congost a Granollers va créixer molt de cabal. Diumenge no va arribar a desbordar, però dilluns sí. Diumenge també hi va haver desbordaments del Mugent a Cardedeu, La Roca i Vilanova del Vallès. No obstant això, la jornada d'avui dilluns ha estat de relativa tranquil·litat a Sant Feliu de Codines després del pas del darrer episodi de pluges. A diferència d'altres punts del Vallès Oriental, com Granollers o Canovelles, el municipi no ha patit grans acumulacions d'aigua. Tota la xarxa d'equipaments, el CAP i les escoles han funcionat amb aparent normalitat, tot i que des d'Educació s'ha demanat als alumnes que es quedessin a dinar als centres per evitar desplaçaments al migdia. La brigada municipal s'ha encarregat de resoldre petites esllavissades i de netejar canals per prevenir noves acumulacions d'aigua. L'alcalde Pol Cabotí destaca la baixa incidència al municipi.
2: Sí, sí, són incidències menors que la brigada ha estat atenent, evidentment netejant doncs, els llocs on hi ha hagut despreniments. També doncs, amb suport extern hem netejat alguna canal doncs, que amb les pluges d'ahir amb arrossegament s'havia omplert, no s'havia arribat a saturar però s'havia omplert, però per prevenció de si venen més pluges doncs, també hem anat netejant. En aquest sentit, doncs temes menors i fàcils que ja et dic, en comparació amb el que han patit altres municipis, és res i...
1: Diumenge la tempesta va deixar algunes incidències puntuals, com la caiguda de dos arbres, un a la C-59 al punt quilomètric 25, que va ser retirat pels bombers amb la intervenció de la policia local, i l'altre al carrer Vilalta, que també es va retirar durant la matinada. Al carrer Romania es van desprendre pedres d'un mur que han estat retirades per la brigada municipal. A Bigues i Riells del Fai s'ha viscut amb intensitat des de primera hora del matí. Els serveis municipals han estat fent seguiment de la situació per aplicar el protocol de prevenció, que ha inclòs el tancament dels accessos a la llera del riu i la coordinació amb els equipaments del poble. Tot i això, des del consistori també expliquen la incertesa que s'ha viscut des de primera hora amb informacions contraposades, i és que moltes famílies no sabien si havien d'anar a buscar els seus infants a les escoles o què és el que havien de fer exactament. L'alcalde Joan Galiano destaca que el dispositiu ha funcionat correctament i que no s'ha hagut de lamentar cap afectació personal.
3: Fer un punt de situació des de primera hora per saber per on havien d'actuar i quines eren les mesures que havien d'implementar. I la veritat és que al final tot ha anat bé, tot ha funcionat bastant bé. No hem de lamentar cap incident ni cap afectació més enllà de les pròpies d'aquests episodis, però en definitiva força contents de com ha anat tot el que ha sigut el protocol del dispositiu de prevenció que s'ha fet. Des del primer moment ja estaven tancats els accessos a la llera del riu. Hem estat en coordinació amb els centres educatius per veure quines eren les seves necessitats, ja que l'alarma havia arribat força tard, ja a les 8, i ja teníem alumnes dintre de l'institut, i ja teníem moltes famílies del municipi que ja estaven en camí del seu lloc de treball. Això ha complicat molt la situació, perquè hi havia gent que bé no arribava al lloc de treball o bé havia de tornar.
1: Diumenge el municipi va registrar durant la matinada la caiguda de diversos arbres. Durant la nit se n'ha retirat un a Can Barri i un altre al camí del cementiri durant el matí i els serveis municipals n'estaven retirant més. Tot i això, els serveis municipals han estat revisant diverses caigudes de murs que s'han produït a conseqüència de les pluges, però que no han tingut afectacions personals. I pel que fa a Caldes de Montbui, al matí també ha estat incert, amb moltes complicacions a la mobilitat, especialment durant les primeres hores del matí per l'avís d'emergència. Malgrat la treva de la pluja, el consistori ha demanat no baixar la guàrdia davant el risc de crescudes als entorns fluvials i recorda que tant les escoles com la resta d'equipaments municipals han funcionat com a espais segurs. Escoltem Isidre Pineda, alcalde de la Vila Termal, que explica les incidències que s'han viscut a Caldes.
4: Des de dissabte, que es va originar el temporal, hem tingut algunes llevissades, direcció Sant Feliu, a la C-59, una també als Saulons, crec que una, també una altra petita llevissada que hem tingut en alguns barris exurbans, algun habitatge que també ha tingut doncs, afectacions per filtracions i evidentment, doncs, incidències en carrers on s'ha acumulat fang. Qüestions que, diguem, per valorar-ho d'alguna manera, que són importants, evidentment són importants, però podríem considerar que no són greus i que, mica en mica, entre la brigada, també Protecció Civil ens hi està ajudant i policia local doncs, estem gestionant.
1: Paral·lelament amb el caos de les pluges del matí, un motorista ha patit un accident a la rotonda de Palau venint de Caldes, fet que també ha generat llargues retencions a la C-59 i que ha obligat a fer talls intermitents al llarg de les primeres hores del matí. A Caldes de Montbui, de fet, va ser un dels municipis de l'entorn que va registrar més acumulació de pluja, ja que es van superar els 150 litres per metre quadrat la matinada de dissabte. La tempesta tampoc ha deixat afectacions greus, però sí que es van registrar algunes incidències puntuals. La policia local i els serveis de manteniment han revisat durant el matí les intervencions prioritàries per afectacions als barris de Can Valls i als Saulons.
5: La situació d'aquest dissabte a la tarda va obligar l'agrupament Escolta Macalu a ajornar el pas de branques, que és la primera activitat del curs. En el moment d'emetre l'alerta per la tempesta, el cau es trobava a Vallfogona del Ripollès, on estava previst que hi passessin el cap de setmana fent diverses activitats. Finalment, però, els caps i els infants van retornar a Sant Feliu. Ens ho explicava així el mateix dissabte una de les caps, la Jana Galimany.
6: On havíem de dur a terme el pas de branques, que és la sortida que dona inici al nostre curs. El que ha passat és que ens ha començat a ploure i hem hagut de pujar al poliesportiu a refugiar-nos perquè el terreny d'acampada no hi podíem estar. Aquí ja no plou, ja no passa res, però donada a terme la situació i veient que s'estaven cancel·lant les activitats de lleure i els desplaçaments, hem decidit parlar amb el 112, amb escoltes catalans, amb els Mossos d'Esquadra de Ripoll, amb l'alcalde d'aquest poble, i entre tots els caps ens hem reunit per decidir que el millor era que les famílies vinguessin a buscar a tots els infants i poguéssim tornar a casa i repetir aquesta sortida doncs, una tarda d'un dissabte qualsevol a Sant Feliu de Codines.
5: De fet, les tempestes han obligat a suspendre gairebé tota l'agenda esportiva i cultural dels nostres municipis. La primera activitat que va caure a l'agenda va ser la birrada artesanal codinenca, que s'havia de fer dissabte al parc de Can Xifreda i que ja es va ajornar divendres al migdia per les previsions de pluja. Els organitzadors buscaran una nova data per reprogramar-la. L'obra de teatre de Deixalles 81, Karaoke Eloisa, que s'havia de representar diumenge al vespre a les golfes de l'Ajuntament de Gallifa, també es va suspendre.
1: El titular polític del dia és que el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat avui la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, uns comicis que seran el preàmbul de les eleccions municipals del maig del 2027. En aquesta edició de l'E59 tenim, precisament, dos titulars polítics en referència a les municipals del maig. Castella en positiu decideix no tornar a presentar-se a les eleccions municipals després de 12 anys al govern de Castellterçol. L'agrupació ho va fer públic aquest cap de setmana. En té més detalls en Jordi Givert.
7: Aquest cap de setmana la candidatura municipal independent ha explicat en un acte que el recader que no es presentaran a les properes eleccions municipals. Des de Castell en positiu creuen que és el moment que sorgeixin noves generacions amb noves mirades i energia que donin un altre impuls a Castellterçol. També han anunciat que treballaran fins al final de la legislatura per passar el relleu al proper govern. A l'acte es va presentar també un vídeo de comiat on també han volgut donar les gràcies als veïns que els van donar la confiança a les eleccions i a tots aquells que els han ajudat durant els 12 anys a l'Ajuntament. Castella en Positiu va arribar al govern el 2015 amb Isaac Burgos com a alcalde. Van ser la força més votada amb 4 regidors i van governar en minoria. El 2019 Burgos va optar a la reelecció i va sumar 8 regidors que li van donar a Castella en Positiu la majoria absoluta. Ara, fa 3 anys, Toni Massot va passar a ser el cap de llista en substitució de Burgos, tot i quedar en segona posició, amb un regidor menys que Connectem Castellterçol, un acord amb Esquerra, el tercer partit amb nombre de regidors al consistori, va permetre a Castell en Positiu mantenir l'alcaldia en minoria.
1: Gràcies, Jordi. Continuem amb tu perquè el PSC de Moià és el primer grup polític del Moianès a moure fitxa i a proposar Enric Terencio com a cap de llista per a les eleccions municipals del maig del 2027.
7: Terencio, nascut l'any 1979 i gerent de vendes en una companyia d'assegurances, va ser regidor de l'Ajuntament de Moià ja entre els anys 2007 i 2011. Actualment és el primer secretari de l'agrupació comarcal del Partit Socialista, el Moianès, i membre de l'executiva de la Federació del Vallès Oriental i de la comarca del Moianès. La formació relleva així a Susana Tàpia, regidora durant els 2 últims darrers mandats. En la reunió del partit s'han definit també els eixos prioritaris de la proposta socialista per al poble. Entre els punts destacats hi ha la regularització del polígon industrial del Prat, la situació del nou sistema de recollida de residus i la millora de la mobilitat i la pacificació dels accessos urbans a la carretera de Manresa. Terencio, nascut l'any 1979 i gerent de vendes en una companyia d'assegurances, va ser regidor de l'Ajuntament de Moià ja entre els anys 2007 i 2011. Actualment és el primer secretari de l'agrupació comarcal del Partit Socialista, el Moianès, i membre de l'executiva de la Federació del Vallès Oriental i de la comarca del Moianès. La formació relleva així a Susana Tàpia, regidora durant els 2 últims darrers mandats. En la reunió del partit s'han definit també els eixos prioritaris de la proposta socialista per al poble. Entre els punts destacats hi ha la regularització del polígon industrial del Prat, la situació del nou sistema de recollida de residus i la millora de la mobilitat i la pacificació dels accessos urbans a la carretera de Manresa.
1: Fins aquí l'E59 d'avui dilluns 5 d'octubre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Moià, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Parmanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i la del jutge del Suprem, Pablo Llarena, de deixar sense efecte les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. En una compareixença a la Moncloa, Sánchez ha reivindicat la seva aposta pels indults i l'amnistia com a eines per afavorir la convivència entre catalans i la cohesió a Espanya.
3: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
2: I avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels darrers dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el PNUNCAT. És que part de les incidències i afectacions dels aiguats han causat, recordem-ho, dues persones mortes i dues desaparegudes. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
4: Aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i, finalment, comarques de Girona.
2: De fet, dues carreteres continuen entrant sellats al Vallès pels efectes de les pluges. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta de la C1415A a Castellà del Vallès, on hi ha perill d'esfondrament. A més, es fan senyalitzacions i la segona via afectada és la C352, que està tallat al trànsit al túnel de les Franqueses. I troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells ni indicis de criminalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia dos cossos al carrer Empordà, a tocar del terme municipal. Les primeres indagacions conclouen que una persona és un home gran que mor per causes naturals i l'altra és una persona que s'hauria suïcidat. Darrer apunt, Love of Lesbian allarga el seu adeu amb l'anunci de 4 nous concerts abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública el passat mes de febrer. El grup liderat per Santi Balmés actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posen a la venda demà a les 12.
5: Hola, Anna i tot l'equip de Rambla 54. Doncs són les 9 i mitja de la nit. He arribat a casa a les 6 de la tarda. He començat a les 8. Avui ha sigut el primer dia d'assaig. Hem fet una lectura primer amb la Mireia, que és la compositora i directora musical, i els actors, i la Joan de direcció i producció. I després volíem fer una lectura amb tot l'equip. Dissenyadora de llums, la Joan de dissenyadora de llums, escenografia, vestuari, so, bueno, tothom, el tècnic, tot. Bueno, no sabíem si la podríem fer o no, perquè a la meitat hem tingut l'ES alert una altra vegada. Aleshores, bueno, finalment sí, la vam poder fer. Vam fer la lectura, va ser molt emocionant, i també és molt emocionant perquè és el moment, no?, on tot el que vam anar treballant, per exemple, amb la coreògrafa, amb les reunions, amb l'escenografia, amb els actors que havien llegit el text, bueno, i la resta també, i les cançons, però diguéssim que tots compartim la idea de l'escenografia, quines idees tenim per això, per l'altre. Aleshores va ser molt emocionant. Vam regalar a tothom unes llibretetes per apuntar coses maques, idees brillants i que això sigui un èxit. I la veritat és que estic molt, molt, molt, molt, molt, molt content perquè tots ens vam emocionar amb aquesta primera lectura. Crec que és un equip preciós. on tothom treballa a la una i per un projecte, i això jo crec que és molt bonic. Doncs aquest és l'informe del primer dia. Una abraçada, gràcies.
6: Quin bon rotllo l'equip de Crash, no, Ivan?
7: Doncs sí.
6: Tu creus que l'equip del Rambla 54 en tenim tant de bon rotllo?
7: Sí, no? Portem un mes de programa i de moment tothom està molt entregat. I ens ho hem passat molt bé, no trobes?
6: Doncs sí, hem rigut força. Escolta, un mes, dius? Un mes fa ja, segur?
7: Sí, sí, sí, demà fem exactament un mes. Vam començar el programa el 7 de setembre.
6: Doncs, escolta'm, demà, per què no parlem de tot el que hem fet fins ara i que cadascú digui què li ha agradat més? Com ho veus?
7: Vinga.
6: Jo crec que ho tinc bastant clar.
7: Sí, i què seria?
6: Demà t'ho dic.
8: Que els faig, deixo respiració i els vaig fent una darrere l'altra. I després tu ja t'ho tallaràs. Rambla 5... No, aquest no m'ha agradat. Rambla 54, amb Anna Morgades i Vall d'Ossera. Vall d'Ossera. Ho he dit bé, eh? Si no hi torno, eh?
6: Quina és la flor més bonica que has tingut mai a les mans?
9: Ostres, depèn una mica... Clar, és que no et sabria dir una sola, perquè en realitat és segons la temporada, no? Hi ha algunes que m'agraden més o unes que potser no m'interessen tant. Aleshores, per exemple, ara et diria que les dàlies són una de les més boniques que he tingut a les mans ara.
6: I per què? Per què t'agraden especialment
9: les dàlies? Bueno, m'agraden perquè, per la geometria que tenen, la perfecció, perquè són com una bola quasi perfecta i sembla quasi com un experiment matemàtic, no? Estan com superben col·locats els pètals un darrere l'altre.
6: I és per això que, per aquesta simetria, aquesta col·locació, aquest, tu apuntaves, un punt matemàtic de les flors, que per nosaltres són símbol de la bellesa, perquè... les considerem la cosa més bonica i ja de petits. O sigui, tu agafes un nen i li dius dibuixa una cosa bonica i et dibuixa
9: una flor. Sí. Clar, en realitat tota la natura, no?, té com aquesta bellesa, no?, i és, té com una... En realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no? I potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no?, que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
6: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
9: Sí, sí, sí. La veritat és que a casa sempre hem estat relacionat amb les flors i, per exemple, el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells. Per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors. O sigui que era molt petit, perquè era molt petit, col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
6: Però tu sí que te'n vas anar cap als animals.
9: Bueno, no ben bé els animals, me'n vaig anar cap a la biologia i dintre de biologia vaig estudiar microbiologia. O sigui, em va interessar, potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no?, dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
6: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això que el pare, doncs, era...
9: El meu pare és enginyer agrònom.
6: Enginyer agrònom. La mare tenia un negoci de flors.
9: Sí, sí, sí.
6: I m'imaginava... Tots els nens, quan són petits, volen ser veterinaris o biòlegs?
9: Clar, també el tema potser una mica de... Com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia, dir, no, jo això, o sigui, m'agrada, però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu. I potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
6: I com arribar a un microbiòleg?
9: Sí.
6: A mestre florista?
9: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria en un altre lloc de Barcelona, i per aquestes coses s'havia de canviar, havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara i un dia venint a sopar vaig veure que hi havia aquest local buit i vaig dir, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat. Vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-s'hi la meva mare com que no es va veure en cor ella sola. Llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final doncs, em vaig quedar.
6: Però tu tenies una altra feina aleshores?
9: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va arribar un punt que la meva mare se'n va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. tenia nocions, però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola Rural de Barcelona o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia, Xavi, has d'estudiar, com sigues d'estudiar, no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. Llavors em vaig apuntar a un nocturn, que van ser 3 anys, i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
6: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
9: Sí, bueno, de fet, és formació de FP, que existeix aquí a Barcelona, ara no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tenir aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus d'Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques de tot el món floral.
6: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica, té un punt d'art, això, no?
9: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfar flors, bueno, aquest tipus de coses.
6: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes, no?
9: Sí, sí, hi ha un apartat de botànica, també, sí, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls d'FP.
6: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
9: Sí, sempre s'ha dit igual.
6: Sempre s'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga, ja aquí a Gràcia...
9: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
6: Muguet, Muguet és una flor.
9: És una flor.
6: No és gaire coneguda aquí.
9: No, no és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria. S'utilitzen gairebé tots els rams de les bodes reals a totes les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia. Es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
6: I es regala en un dia concret. Jo ho vaig descobrir amb vosaltres, sí, aquest any, això.
9: Es regala el dia 1 de maig, i llavors a França sí que és una festivitat super, super important, i es regala algú per... No, no cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
6: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa...
9: Sí.
6: Per demanar perdó...
9: Aquí, sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és algú més habitual, de comprar i regalar, doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons, portes flors, sí. Però és per desitjar algú bo, sempre, no? Normalment.
6: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos. Sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
9: No, no cal això. I tampoc cal comprar un gran ram. Vull dir, potser amb 2 o 3 floretes per posar en un gerro a casa i ja en tens prou. No necessites un superram per casa.
6: I què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
9: Ostres, clar... Depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres, i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser algú de contrastos o algú de... Saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
6: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que digués això ni en pintura... Nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí, i sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
9: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven superprohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones, sempre i quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè sí, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi, totes són bones.
6: I la col·locació també. Em deies abans que respirin, que... Clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
9: Sí,
6: o...
9: clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent. També necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, sí, clar, ha d'haver-hi un per què darrere del que estàs fent.
6: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres? O...
9: Sí, en general, per mi, bueno, combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els anthuriums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
6: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors, que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
9: Sí,
6: una mica
9: sí, com... potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més... o sigui, no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors, li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient alguna cosa que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt, també, i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
6: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
9: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen, pues, perquè els agrada una mica el... com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
6: O sigui, flors, potser no quilòmetre zero, però sí amb el concepte. Exacte. De quan toca, no la mate... o sigui, no tot l'any.
9: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies d'avui en dia el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que, per exemple, doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny. I això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny, no? Per exemple, les peònies, si les vols comprar fora de temporada, en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme, et vindran de Xile, no? Llavors em sembla realment innecessari.
6: Parlàvem de les núvies. Quin mercat més complicat, no?
9: És un mercat... Bueno, sí, complicat, però... és complicat, però potser s'ha facilitat una mica també avui en dia amb tot el tema de xarxes i Instagram. O sigui, és com una dualitat. Sí que el tema de xarxes ens ha ajudat molt perquè ja et venen amb una idea molt preconcebuda del que volen i aleshores és més fàcil saber el que volen, però això també a vegades et talla una miqueta les ales a nivell creatiu. I també a vegades et porten coses, el que et deia, doncs, porta un ram de peònies al mes de setembre, saps? A vegades et porten coses una miqueta difícils. Però sí que t'ajuda a estirar una miqueta el fil de lo que voldrà la núvia. No parteixes de zero com abans.
6: I es fan proves, com al restaurant, no? Els nuvis que van a tastar el menú i tal, la núvia fa proves amb el ram o no? O vas a... directe?
9: No s'acostuma a fer. El que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor... com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o alguna que utilitzaran el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim, però proves com a tal poques vegades en fem.
6: I heu arribat a fer també arranjaments? N'he de dir arranjaments,
9: sí.
6: O tu com en dius?
9: No, arranjaments.
6: Arranjaments per una pel·li.
9: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
6: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i hores i hores.
9: No, en aquest cas, clar, per exemple, quan imagina't que ens demanen un ram de núvia per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia i els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Sí que ha de ser exactament igual i aleshores el que fem és guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens les demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho i després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
6: Aprofito per preguntar-te, com hem de cuidar un ram de flors?
9: Superimportant, que l'aigua del gerro estigui neta, o sigui, l'hauríem d'anar canviant regularment.
6: De l'aixeta o...?
9: De l'aixeta està bé. Quan més fresqueta estigui, millor. Tallar les tiges regularment, posar-ho lluny de fonts de calor, posar-ho lluny de la fruita també, perquè la fruita despèn un gas que és etilè i el que fa és que madurin abans les flors i poca cosa més.
6: I allò que diuen les àvies, de posa-hi una aspirina.
9: Bueno, això simplement és perquè l'aigua no s'espatlli. En floristeries normalment donem un sobret, que és un conservant, que evita que l'aigua s'espatlli. Li pots posar aquest sobret i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
10: Mama, Què et ve al cap si et dic Rambla 54?
11: Rambla 54 és el meu lloc al món.
12: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

0: Bé, no exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morgot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el parrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem? Doncs mira, hi ha un mètode per saber-ho fer i fer-ho fàcil. És un mètode que l'ha dissenyat Joan Manel Riera, que és coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, que ha plantejat una sèrie de preguntes per descriure el cant i acabar dibuixant-ne una caricatura, el que vindria a ser una mena de partitura, un sonograma de traç gruixut. N'aprendrem amb un dels deixebles de Riera, consultor ambiental i aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cants dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cants, que no dels ocells, dels cants, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una eina que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, eh?, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu clar que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cants en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cants, per dibuixar-los i, sobretot, per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic on, després d'escoltar un enfilall de cants diferents, la gent ja no recorda els primers cants. El dibuix del cant, la caricatura del cant, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, oh, jo no sé diferenciar els cants, no? I no, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no sap la gent és que un cop dius, si el primer és A, el segon és B i el tercer és C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells, i també mètodes científics com llibres de sonografia, programes de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes vocals d'ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no? Aquest despertador natural, aquesta murga, que cada dia em desperta al 5 del matí. No? La tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca, però amb 5 cops. La merla. Pardal, que fa com un petonet a la galta. Puput, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent. I la garça, que fa com unes maraques, el gavi argentat. home. I altres, i a veure, d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava, i rossinyol, també, aquest dia és més difícil. Això.
0: Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però, evidentment, és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
1: Abans, sempre, abans de Covid, era sempre, ara és de post-Covid, és sovint. Ho fem amb aula, la part teòrica. L'espai obert és més incòmode per l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però, en canvi, té de maco que quan imites els cants, venen els ocells. Clar, si em poso a fer allà, doncs la mallarenga carbonera, que està en una alzinada allà, s'acosta a parlar amb nosaltres.
0: El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai, també a parcs naturals, com per exemple el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici, o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí-Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot, per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.
2: Vale, heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
3: Rambla 54.
2: Ara tu, mama.
4: Rambla 54.
2: I ara ho dieu los dos a la vegada quan digui 3, 2, 1, vale?
3: Rambla 54.
2: Perfecte, ja ho teniu.
3: Jo sóc pobre.
4: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.

0: David Benito, a punt per passejar, tornar a passejar pel Rambla 54?
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a esta Rambla 54, que ja és casa meua, també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la perla de la Rosalia, no, d'arracades de les orelles, de les de veritat. Bé, en realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant, avui us presento a Laia Altadill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui l'anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Herde de Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, això és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, mm-hmm. 22 anyets, a buscar futur. I per inconvenients una mica de l'idioma se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir: si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques, i seguir enamorant-me d'aquest ofici va ser un projecte post-pandèmia de voler com seguir, començar un camí nou sola i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, és simplement que un joier és qui ven les joies i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí la Laia, en este programa, Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, series este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil, i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves, jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis, és el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, però sí que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament, sí que intento fer algun, sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que la, o sigui, és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu, perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça, i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda. Tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat, perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i de l'artesania i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà, perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat treballant a aquests llocs i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a, si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials on expliques molt bé aquest tipus de preguntes que et fan i això perquè és tan car, no? Fas també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
2: Exacte, o sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir i que és una superfalta d'educació que vingui una persona et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners amb aquesta peça o és que no la necessites, però car no és.
1: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
2: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada ensenyar per què val la pena enamorar-se d'aquest ofici i conèixer-la. Llavors, jo penso que el simple fet de poder vindre, a part de fer alguna cosa amb les teves mans, però de crear una joia que al final passa amb el temps i que sigui única, igual que les parelles, els nòvios, que puguem vindre a fer-se les aliances. I jo sempre dono l'opció de poder portar material familiar. O sigui, si tu tens coses del teu avi, del teu pare que ja no està, d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existeix, que és irrepetible al món, i viure l'experiència i el procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final, quin preu tu li fiques en això? És que jo penso que és una experiència única i màgica.
0: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, si sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
2: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en alguna cosa, el crear, el que sortigui una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, quin preu té.
1: I tant, sí, sí.
0: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
1: Sí,
0: explica'ns una mica.
2: Sí, sí, perquè qui no té feina, el gat pentina, i com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica, i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on pugui ensenyar, on pugui fer classes, on pugui començar els seus inicis, pues també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencen a donar els seus primers passos.
1: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que t'expliquen en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
0: Sí, sí, i està bé que sigui així.
1: I inclús també ho fem en la toma de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
2: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaures, i això a mi em sembla fantàstic.
1: I tant, sí.
2: I és com algo que jo penso que tot tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim, i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
0: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
2: això. Exacte.
1: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí.
2: Exacte.
1: Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí, perquè, com deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim estos fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
2: Exacte.
0: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
1: Vinga, va, t'ho anoto i ens hi posem.
0: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
2: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues, a veure, com a tot arreu, pues, els tortosins pues, viatgem per tot el món i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora. Perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues, de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegis, és una mica això. Llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar, pues, és que les meves joies poden estar tranquil·lament a Canadà, a Nova York,

0: 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
2: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà Rambla 54 fem un mes i en aquest temps hem fet unes quantes voltes per Catalunya. Ja tenim clar, ara ja sí, que a cada comarca, si no a cada poble, doncs hi ha la seva pròpia manera de parlar. A Tortosa, per exemple, ara venim d'allà, un bacallà és un abadejo i a Calella, una rosella, es diu un quicaracó. Avui, però, el nostre escenari lingüístic és Solsona, on el solsoní no és només un gentilici, sinó també la seva manera de parlar. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
3: Hola, què tal? Moltes gràcies.
2: A veure, Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
3: Sí, primer comencem situant Solsona i també el solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el solsonès a la Catalunya central, entre el Bages, Berguedà-Segarra, la Noguera i el nord i té l'Alt Urgell. Fa una mica de pont, podríem dir, no, entre les comarques del Prepirineu i de la Plana de Lleida i la Plana Central. I aquí què hi passa? Doncs que és el punt on conflueixen dos dialectes, perquè ens entenguem, el central d'una banda i el lleidatà de l'altra. Perquè ens ho expliqui d'una manera més precisa i més tècnica, he parlat amb l'Eugeni Berniol. Ell, a banda de solsoní, és catedràtic i professor de llengua catalana i literatura i també escriptor.
4: El solsoní és una variant del català central que té característiques del català nord-occidental. Per tant, podríem dir que és de transició entre el central i el nord-occidental. Bàsicament, són característiques fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
2: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
3: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní.
5: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia en un sac. Totes les flors i caminava lenta.
2: Quina senyora veu el Roger Mas, eh?
3: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu «hi havia una vegada». Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria «hi havia una vegada», tot neutre, i ell ha començat dient «hi havia». I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient «una vegada», i aquí ell ho canta en neutre, «una vegada».
2: Per tant, d'alguna manera, agafa el millor de cada casa o el que més li convé.
3: Exacte, és més aviat el que més li convé. És ben bé una barreja d'aquests dos dialectes que junts donen vida a aquest solsoní que és tan característic com peculiar. I que no es queda aquí, perquè hi ha tot un seguit de casos concrets en què s'agafa aquesta variant lleidatana. L'Eugeni ens ho explica i ens posa alguns exemples.
4: Què tenim d'occidental? Que les as finals, de vegades les pronunciem e, i quan són terminacions en ista, un ciclista, un pianista, un dentista, i això no és propi del central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una e tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una e tancada.
2: Jordi, hem de desmentir un mite perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
3: Doncs sí, és important matisar-ho perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
2: Don't.

0: Apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
1: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
2: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un cudadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu. És a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
0: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així intentar evitar que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un cudadell, oi?
1: Sí, un cudadell és la típica pedra així arrodonida sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
0: Sí.
1: Doncs això és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem cudadell.
0: Doncs apuntat aquest cudadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'Eugeni, que ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.
1: Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.

món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil. Algunes comencen amb una flor.

0: Precisament aquesta és la història de la Pilar Girbes, una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí em va regalar una flor. Bueno, jo allò va ser... Els ulls em van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat, m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig a la rueca, aquesta, la roda. I mirant com funcionava la roda de filar, com se filava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i, sobretot, explicar-lo, especialment perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Llavors jo vaig dir, hòstia, doncs d'esta flor s'ha filat, vull dir que roba de cotó. I havia vist les plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi ha ningú que fila el cotó. Vull dir, que treballen les llanes que filen. El cotó no el treballa ningú, no? I vaig començar a fer-me els usos per a filar, a fer el fil, no? I del primer moment que el que vaig voler fer era explicar-ho perquè feia com pot ser que ningú mos ho hagi explicat. Vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. I s'acaba, els coneixements de la roba és que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre i així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu i avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta, collir el cotó i descobrir què passa després.
1: Després vaig descobrir el cotó de colors i les plantes, que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, el meu sogre, que ja m'havia cultivat, i el meu home aquí a l'hort d'este que tinc, que això era l'hort de casa, i vam començar, però vam tindre que aprendre des de zero, perquè, clar, no sabíem ni la mida de les plantes, per això les plantes, plantacions de cotó, les planten menudetes perquè hi haguin més plantes, es planten més juntes. Aquí el primer any vam plantar totes juntetes i vam fer, pues, clar, no sé, vam fer de la mida d'ara, de 2 o 3 metres, i va ser un bosc de plantes, no? Ens vam aprendre, pues, a fer les llavors de 1,5 a 2 metres per planta. Hem tingut que anar aprenent com aguantar-les per a quan fa vent, posant unes varilles. Ara fa uns 3 anys així vam posar el recagoteo. He hagut d'aprendre com se cullen, quan... Ha sigut un aprenentatge que al mateix temps que ho he anat aprenent ho he anat tirant totes les xarxes socials. Em va sobtar tant que no us haguéssim ensenyat que vaig tenir la necessitat d'explicar-ho.
0: Perquè entendre d'on surt una peça de roba, al final, també és una manera de donar-li valor.
1: Que un crió, minut, t'agraïsque i que doni valor a un fil que li he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, sí, és que, bueno, les escoles mestres tampoc no tenen tanta llosa, però vull dir, per a pensar, de dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre. Un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant l'any 55 al 68, s'hi va cultivar molt de cotó. No sé si ho has sentit dir, s'hi va cultivar molt, vale? Jo el recordo però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar explica que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha de Deltebre, del llibre d'abans, que hi ha un Deltebre a la biblioteca, una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu, vull dir que se va acabar el 68, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document que hi ha, perquè hi ha molt poca cosa escrita del cotó, i documents apenes n'hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta, i vaig trobar, després que ja estava tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, del iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tiquet de les llavors que li van donar en aquella època per a cultivar, i els quilos, full a mà, no costant de dia tants quilos. I crec que és, doncs, diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no hi ha res. En vez que de l'arròs ja hi ha tanta cosa escrita i fotos, i l'arròs ja estava a base de foto. Això va començar el 55, l'arròs ja feia molts anys que anava.
0: I és així com a poc aquella curiositat inicial s'ha anat convertint en una manera de treballar que avui també comparteix amb qui visita el seu hort. Quan fa els tallers, la Pilar aprofita per parlar també de les diferents fibres que podem trobar en una peça de roba i també de la importància de saber què és el que estem comprant i què és el que ens estem posant a sobre.
1: Aquí tinc mostres de fibres vegetals, t'ensenyo d'on surt la roba de les plantes, tinc mostres de fibres de bambú, de pinya, de plàtan, no? T'ensenyo d'on surt la viscosa, tinc mostres i fotos, hi ha les fibres vegetals, les fibres animals.
0: I aquests tallers interessen especialment als infants, que una de les coses que més els agrada és poder veure amb els seus propis ulls tot el que hi ha darrere d'un objecte que habitualment ja veuen acabat. És una idea molt senzilla quan coneixes el procés, explica Pilar, també canvia el valor que donem a les coses. En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
1: Però trobar algú que estigui disposat en això, no ho sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo ho veig molt difícil que algú m'agarre. Jo i tots els oficis, eh? I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
0: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
1: O sigui, el que a mi el cor m'ha dit, no? I les noves creences de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, avui m'he fet l'empresa a la mida meva. Al canvi m'ha anat de cara i ja està, no penses en... Sí que vinc d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguir fins que em jubile. Espero seguir, estar contents, però me sap mal que després d'això s'acabarà.
0: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva una part d'aquesta història del Delta es mantindrà.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta del 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i, bueno, de totes les rodes de premsa, diaris i tot això. I, bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem a música de la nostra època. Però què ha passat? Què ha passat? Que l'alarma per pluges ens ha malbaratat el plan que teníem, no? Que és anar a ballar una mica i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que, bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha estat un dissabte genial. Vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat avui dos nous decrets d'habitatge després que el Congrés tombés la setmana passada uns textos similars amb els vots del PP, Vox i Junts. El president del govern, Pedro Sánchez, ha explicat que les iniciatives incorporen algunes modificacions, però que mantenen l'essència de les propostes originals a mesures com bonificacions fiscals i per evitar desnonaments. També es concreta que els préstecs sense interessos de l'ICO per a la compra d'un primer habitatge estaran dotats en 10.000 milions.
2: El Consejo ha aprobado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
1: I el govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre.
3: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
1: I el Tribunal Suprem ha donat un termini improrrogable de 48 hores a les parts perquè presentin al·legacions abans de decidir sobre el recurs i les qüestions plantejades respecte a la famosa llei de nets. Així ho ha acordat després que dilluns Vox i Justitia Europa hi registressin nous escrits en relació a la inscripció del cens electoral dels residents absents a l'estranger. Ho fa tenint en compte la circumstància sobrevinguda de l'avançament electoral el 29 de novembre. I presó provisional comunicada i sense fiança per un dels homes detinguts per la mort violenta d'un tercer individu dissabte a la tarda al barri de la Bordeta a Lleida. Per l'altre l'estat, el jutjat ha acordat llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer mensualment. I a Granollers, 400 persones, més de 400 persones, de fet, participen en l'operatiu de rescat d'un nen de 12 anys desaparegut diumenge, recordem-ho, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat després dels aiguats. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de soterranis.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Ho acabem de saber, Protecció Civil envia un SLR per avisar de pluges localment intenses al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Durant aquesta propera hora demana extremar precaucions en la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables. Recordeu, sempre en cas d'emergència s'ha de contactar el 112. I entrem en matèria perquè l'expresident Carles Puigdemont compareix en breu, estava previst a les 6, acompanyat dels consellers Toni Comín i Lluís Puig per fer una declaració institucional per valorar les decisions del Tribunal Constitucional i el Suprem. Ho fa des de la Casa de la República a Waterloo. Avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha considerat que aquest pas no és un final, sinó un inici de l'etapa de normalitat on Catalunya pot avançar cohesionada.
3: Amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya, sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
2: La portaveu ha garantit que quan retorni a Catalunya, Puigdemont s'ha rebut al Palau de la Generalitat pel president Salvador Illa, com s'ha fet amb altres. I en una declaració institucional, tot just fa uns minuts, el president del Parlament, Josep Rull, ha reclamat l'aplicació de l'amnistia en tots els casos. Rull ha celebrat la resolució, però ha dit que arriba massa tard.
4: Malauradament, aquesta decisió ha arribat tard, molt tard, després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment personal i familiar. El president Carles Puigdemont, durant aquest exili infame, ha vist com perdia el pare i la mare. El conseller Lluís Puig també va perdre el pare i la mare i no van poder assistir en el seu enterrament.
2: El president del Parlament espera que la cambra que presideix doni la benvinguda amb tots els honors als també diputats, ha recordat Carles Puigdemont i Lluís Puig. I els 11 detinguts rebuts pels jutjats de Guàrdia a Barcelona pels aldarulls registrats després de la manifestació per l'habitatge en quedada en llibertat a disposició dels jutjats. Els procediments estan oberts per delictes de desordre públic, danys amb incendi i atemptat als agents d'autoritat. Del total de 13 detinguts, dilluns a la nit, 2 ja havien quedat en llibertat i aquesta tarda han passat a disposició judicial els altres 11.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell, Lluís Puig i Toni Comín. Jordi Fortià.
3: Llarena ho ha fet després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia per delicte de malversació. L'advocat de Puigdemont, però, avisa que no tornarà fins que el Suprem li apliqui l'amnistia. El president assegura que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
4: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
2: Protecció Civil envia un SLR al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per intensitat de pluja aquesta tarda.
3: Hores d'ara l'episodi es concentra a Tarragona, però s'espera que afecti al llarg del vespre-nit a tot el litoral i prelitoral català. Hi ha encara 2 persones desaparegudes i 2 morts des de l'inici de l'episodi. La tempesta es va concentrar ahir al litoral central, amb especial èmfasi a Granollers.
2: Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
5: L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
6: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
2: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels 2 decrets d'habitatge modificats lleugerament.
3: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonament.
7: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, de este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
2: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en la nova temporada.
3: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa la renovació de les seves col·leccions. Lluís Nacenta és el director del Museu del Disseny i cap de programes al D-Hub.
8: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
2: I en esports, Toni Castro, de dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després.
9: El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup a 7:45 a Fontejau contra el Dinamo de Bucarest. També té cita europea el Joventut a la Champions. Els verdinegres rebran el Benei Erzlia d'Israel a 8:45 a l'Olímpic de Badalona. També competició europea de waterpolo. El Sabadell debuta a la Champions masculina a Montenegro. Ara mateix Jadran 8, Sabadell 7. I en handbol el Fracking Balomano Granollers busca a 8:45 al Palau d'Esports la primera victòria a la Lliga Europea contra el Busau de Romania.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb un nou episodi de pluges. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda. Efectivament, ha plogut ara durant la darrera hora, hora i mitja, amb força a certes zones de les comarques tarragonines, i aquestes pluges efectivament han afectat la xarxa viària. Mira, tenim algunes vies tallades per inundacions. La C12 a la zona de Xerta, la A7, la variant de la Nacional 340 a la zona de Miami Platja, aquesta via només tallada de moment en sentit sud. També tallada una carretera local propera a Benifallet o també una carretera local propera a la població dels Reguers. A més, deixem recordar-te que, per cert, continua tallada la comarcal 352 a les Franqueses del Vallès, al túnel de les Franqueses. Pel que fa a retencions, aquí la cosa està més tranquil·la, en el sentit que hi ha aturades, però són les habituals. Per tant, parlem de retencions habituals, àrea metropolitana de Barcelona, les seves rondes, i també força carregada als punts habituals de la zona del Vallès. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell i contra Lluís Puig i Toni Comín.
3: El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Puigdemont ha comparegut aquesta tarda des de Waterloo per valorar la decisió del Constitucional i, tot i que no ha dit quan tornarà a Catalunya, s'hi ha deixat clar que el seu retorn serà en els mateixos termes del seu exili, en defensa de les institucions catalanes. Minuts abans, el seu advocat ha assegurat a X que el president no tornarà fins que el Suprem li apliqui oficialment l'amnistia.
2: De seguida anirem a concretar què és el que ha dit l'expresident Carles Puigdemont, però qui també ha valorat aquesta sentència del Constitucional és el secretari general de Junts, Jordi Turull. Content i emocionat, ha dit que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
12: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix i persisteix. Avui el que ha passat, segurament, és que ajuda a que la política i la resolució del conflicte polític surti dels jutjats i torni a la política.
2: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó, sinó justícia, i que el conflicte polític persisteix.
3: A la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i a ser candidat en unes eleccions.
13: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
2: I el govern espanyol i català també s'han pronunciat. Pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
14: Creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
3: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principis d'una nova etapa. I Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
15: Però insisteixo, el mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
2: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt li sigui possible.
16: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat a totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
2: I ho dèiem en portada, Carles Puigdemont ha evitat aquesta tarda aclarir quan serà el seu retorn de l'exili, després que avui el jutge Pablo Llarena li hagi aixecat l'ordre de detenció. El president assegura, però ha assegurat des de Waterloo en una compareixença extraordinària, que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
4: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
2: I un apunt més encara en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó per l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
3: Decisió que el tribunal pren després que l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol li va indultar parcialment.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: I en alerta novament per un nou episodi de pluges que ja ha començat a les Terres de l'Ebre i que a aquesta hora va avançant cap a Tarragona, però que s'espera que afecti de nou tot el litoral i prelitoral. De fet, Protecció Civil ja ha enviat alertes primer a l'Ebre i en aquests moments també al centre, al litoral central.
3: Pluges intenses i que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. Imma Soler és la sotsdirectora d'emergències.
17: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tinguin que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
3: I és que a part de les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen.
2: I ho dèiem ara també, una de les primeres zones novament afectades ha estat l'Ebre. Allà Protecció Civil hi ha enviat aquesta tarda una nova SLR per intensitat de pluja al Baix Camp, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Anem cap allà, Canal Terres de l'Ebre. Dani Camacho, bona tarda.
18: Sí, bona tarda. Les pluges han estat molt intenses, sobretot a la comarca del Baix Ebre, però també s'han vist imatges amb fortes pluges a la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. Però, com dèiem, la pitjor part se l'estan duent ara mateix a la comarca del Baix Ebre. Municipis com Benifallet, Xerta, Tivenys, Aldover o Jesús o Vítem estan patint ara mateix les fortes pluges, inclús veient inundacions. Sobretot estan corrent vídeos actualment per xarxes socials del municipi de Xerta. Allí els carrers s'han convertit autènticament en rius i s'estan produint algunes inundacions. Inclús els bombers han hagut de rescatar alguns conductors a la carretera C12 que actualment està tallada. També els bombers han rebut diversos avisos d'estos municipis que nombràvem, sobretot per algunes inundacions en baixos. Actualment el cos de bombers està atenent estos avisos. Tot això a causa d'una tempesta que ha començat durant les primeres hores de la tarda a creuar les Terres de l'Ebre i que actualment encara continua provocant fortes pluges amb intensitats molt altes.
2: Moltíssimes gràcies, Dani. Ho dèiem ara fa uns instants. Protecció Civil ha enviat una altra alerta al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf i al Gironès, també al Maresme i la Selva, amb previsió de pluges torrencials fins les 2 de la matinada. Demanen extremar precaucions a la mobilitat i no acostar-se a les zones inundades. Plou, doncs, de nou en aquesta zona i, el més important, plou sobre mullat. Té zones on ja ahir van patir l'episodi de pluges, un nou episodi de pluges fortes. En qualsevol cas, anem a veure què és el que ens espera aquestes properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
19: Bona tarda. Molt pendents de les tempestes que estan descarregant al sud del país. Ja portem les últimes hores més de 75 litres per metre quadrat a Xerta, a l'Ebre, i, de fet, tenim algunes inundacions en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Immediatament ja aquestes tempestes arribaran fins al Priorat, al Baix Camp, i ja al llarg del vespre, sobretot, s'aniran atensant al sud de Lleida, la Catalunya Central, comarques del Camp de Tarragona, i també l'àrea de Barcelona. Tornarà a ploure sobre mullat i molt possiblement ho farà amb molta ràbia. També algunes tempestes fortes s'atensaran fins a l'Almaresme, la Selva, al Baix Empordà ja aquesta propera nit. Independentment, alguns ruixats a l'Alt Pirineu, en el cas de Lleida, sobretot, i un ambient molt xafogós. Pel que fa a demà, al matí, mig matí, ruixats arran de mar, sobretot a la costa barcelonina i la costa brava, en algun moment amb força, i durant la tarda més clarianes a la costa, però cap a l'interior tornarà a haver-hi un reguitzell de xàfecs, sobretot més importants a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. I a Granollers, on ahir van rebre de valent, l'Ajuntament ha tancat de nou els equipaments municipals i suspès totes les activitats culturals i esportives per l'alerta d'aquestes noves pluges. Ahir, com dèiem, va ser un dels municipis més afectats, amb un nou desaparegut que encara continuen buscant. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
5: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
6: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu, que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria, que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
5: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge. Hi participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
2: I justament avui el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per les zones més perjudicades.
3: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
15: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que han tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
3: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
2: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
3: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments.
2: Carina Bellbé.
20: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
7: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
20: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
2: I en relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els ha diferenciat de la mobilització pacífica.
3: Batlle ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
21: Ahir van tenir dues realitats ben evidents, que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària, participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
3: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses. El govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell.
8: Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
9: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
8: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
2: En successos, presó provisional per als tres detinguts per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa.
3: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous després que els agents detectessin un vehicle sospitós a la P7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard, el van localitzar al barri de Camp Parellada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
2: I repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten a Ràdio Arenys i Ràdio Vitamènia.
22: Arenys de Mar ha presentat les 31enes jornades gastronòmiques del Calamarenys, un certamen que creix però manté la mateixa essència de fa més de 3 dècades. Viu ara un moment de plena consolidació i amb una implicació cada any més activa dels restauradors. Estanis Forç és l'alcalde d'Arenys.
23: I és precisament aquesta combinació entre allò que som i allò que volem ser la que ha convertit el Calamarenys en una cita única i en un dels grans esdeveniments gastronòmics de la nostra costa.
22: La mostra gastronòmica es farà el dia 16 d'octubre, el sopar el dia 23, la subhasta de peix serà l'acte gairebé final el dia 7 de novembre.
24: Des del dia 22 fins al 25 d'octubre, la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses del Circric oferirà una programació oberta al públic amb pallasses i artistes de diferents orígens i generacions. La directora del festival, Montserrat Trias, ha parlat de com el festival ajuda les pallasses a créixer.
25: En aquests 15 anys han crescut, moltes pallasses estan fent festivals per tot arreu. Vam plantar com una llavor que ara dona fruits.
24: L'edició d'enguany comptarà amb 3 estrenes, Yo no he dicho eso, de Gashugaiba and Company, Tal vez de la companyia Artrópodo i Vivallesa de la Clara del Ruste.
2: I en cultura, el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricari i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. David Navarro.
26: André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com a explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
27: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
26: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
0: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
4: Bona tarda, Lali. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després. El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup, una fita històrica per al club gironí que s'estrena en una competició continental a partir de 7:45 contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. Escoltem l'entrenador del Fiat Girona, Moncho Fernández.
10: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
4: També té cita europea el Joventut en la segona jornada de la Champions de bàsquet. Els verdinegres reben el Benei Herzliya d'Israel. Serà a 8:45 al Palau Olímpic de Badalona. L'escorta Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
11: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
4: Competició europea de bàsquet i també competició europea de waterpolo a la Champions. Primera jornada, el Club Natació Sabadell debuta a aquesta hora, en aquests moments, a la piscina del Jadran de Montenegro. Ara mateix, empat al marcador, Jadran 13, Sabadell 13. I en handbol, el Fraikin Balomano Granollers disputa 8:45 la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea. Rebrà el Bussau de Romania al Palau d'Esports després de perdre en l'estrena contra el Flensburg. Els ballesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. I per últim, l'Ali en hoquei patins. Avui és jornada de l'hoquei Lliga Catalana a 8:45 Lloret-Barça. I quan passin 10 minuts a les 9 de la nit, es juga el Caldes-Calafell.
2: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
12: Notícies en Xarxa, edició vespre.
13: La xarxa de comunicació local.
2: A veure, parla'm una mica tu.
14: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
16: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Com allà?
16: Em van a Morgades Valldosera.
2: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
16: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
2: Vale, doncs ja està.
17: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
28: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
29: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
30: Què us sembla? Sentim un poema que parli de què bonica és la nostra escola. El sentim?
31: Hola, em dic Valeria Luna. Vaig a l'escola als Cosetans de Cunit. Aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol La meva escola i el seu autor es diu Miquel Martí i Pol. L'he escollit perquè m'agrada la meva escola. El meu quadern és content amb números i contes. Sumo, resto i llegeixo. Aprendre és divertit. La ciència és divertida, una explosió de vida. I al pati a jugar, per després tornar a estudiar. Cada dia és una aventura d'aprenentatge i tendresa. Visca la meva escola ideal i on aprendre és divertit. Miquel Martí i Pol.
30: Moltíssimes gràcies, Valèria, per escollir un poema que parla amb tant de carinyo de les nostres escoles. Adeu, embaladits!
28: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
13: La xarxa de comunicació local.
0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimarts 6 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Sant Feliu de Codines fa les primeres passes per recuperar la capella de Sant Crist, un conjunt modernista gairebé únic a la província. Roser Xalabarder guanya les primeres primàries de Junts per Caldes i encapçalaran la candidatura del partit a les eleccions del 2027. Castellterçol reconstrueix la vida quotidiana durant la República i la Guerra Civil en un nou llibre d'història local.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dimarts 6 d'octubre explicant-vos que la capella del Sant Crist del cementiri de Sant Feliu de Codines es vol recuperar i posar en valor. L'espai, construït l'any 1859, conserva unes pintures murals d'estil modernista, a més de rosetons i altres elements artístics. Segons l'estudi històric i artístic elaborat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, algunes de les pintures podrien representar escenes i figures de caràcter religiós, com seria el cas del mural de la paret del fons que podria representar el Sant Sopar, mentre que els medallons laterals podrien correspondre a Sant Pau i Sant Pere. Ara l'Ajuntament ha aconseguit un recurs tècnic de la Diputació valorat en 16.000 euros que permetrà redactar el projecte bàsic o executiu de la capella, el pas previ per definir quines actuacions caldrà fer per recuperar aquest espai i els seus elements artístics. Així ho explicava Anna Vilarrasa, regidora de Protocol.
2: A veure, això s'ha decidit impulsar-ho arrel d'un informe que ens va arribar quan vàrem entrar a govern, que havia estat demanat per l'antic govern, un informe a la Diputació que feia un estudi preliminar de la capella del Sant Crist. En aquest estudi es deia clarament que hi havia només 3 capelles d'aquest tipus al fil barcelonès, i a partir de que ens va arribar aquest estudi a les mans, que em va arribar a mi com a regidora de Protocol, vaig decidir posar-m'hi. Vull dir, és un tema que em va venir de gust posar-m'hi. Penso, més a més, que és recuperar un patrimoni del poble que el tenia molt oblidat i que realment el valor que ens deia aquest informe és molt important.
0: El primer objectiu, però, és aturar el deteriorament de l'edifici. La Diputació hi ha fet una primera visita tècnica i ha plantejat diverses recomanacions, mentre que l'Ajuntament ha aprovat un pressupost per fer unes actuacions mínimes abans de final d'any.
2: I aquí ens vàrem fer una colla de recomanacions que aniria bé que s'arreglés perquè la capella està molt deteriorada. Aleshores, des de govern hem impulsat aquest projecte, hem aprovat un pressupost per poder fer front a aquests arreglos que es faran abans de final d'any, que són els mínims per després deixar-lo en condicions que es pugui fer un cop ens hagin entregat el projecte, poder fer el que és realment la restauració de la capella, que això jo conto que ja aquesta legislatura no podrà ser, però si no, de la mateixa manera que a mi em van deixar un informe que em va ajudar moltíssim, jo deixaré un projecte que els que vinguin doncs els hi pugui també ajudar moltíssim per acabar de tirar endavant.
0: A partir d'aquí, el projecte haurà de concretar les actuacions necessàries per a la restauració de la capella i dels diferents elements artístics que conserva. Un cop conegut el cost de la intervenció, l'objectiu és buscar subvencions per poder assumir la restauració.
2: Ara el projecte s'està fent, jo suposo que abans de final d'any estarà fet. Aleshores, aquí, com que és un tema que va començar amb aquest informe que et dic que va fer la Diputació, segon, la subvenció que ens han donat pel projecte. Sí que després lluitaria per tornar a aconseguir una altra subvenció per dir, Diputació, rematem el tema. Ara, més a més, ens ho pagueu, saps? Vull dir, aniria per aquí, perquè estem parlant, jo no hi entenc gaire, però seran diners, no serà una obra de 15.000 o 20.000 euros, jo penso que serà bastant més. Però intentaria d'entrada exaurir totes les vies de la subvenció.
0: La restauració física, però, probablement haurà d'esperar. La capella actualment conserva més unes pintures modernistes que, segons l'Ajuntament, formen part d'un conjunt poc habitual. Només hi ha 3 capelles d'aquest estil a la província de Barcelona. Des del consistori també busquen fotografies antigues de la capella del Sant Crist per poder-les escanejar i per poder fer una reconstrucció de l'espai el més fidedigna possible pel projecte. Junts per Caldes de Montbui ja té candidata per encapçalar la candidatura del partit a les eleccions municipals del maig del 2027. Roser Xalabarder ha guanyat les primeres primàries que celebra la formació al municipi amb una victòria contundent. Ha obtingut el 76,92% dels vots de la militància, mentre que l'altre candidat, l'empresari Pere Barrios, n'ha aconseguit el 23,08%. Xalabarder, actual regidora de Junts a l'Ajuntament, diu que el resultat era previsible, perquè bona part de la militància ja formava part del grup que es va presentar a les eleccions del 2023, però reivindica haver fet un procés obert de primàries. Escoltem a Roser Xalabarder.
3: I com que fem o volem fer una candidatura molt continuista, era d'esperar que poguessin tenir aquesta majoria, no? Però bueno, nosaltres vam voler fer un procés democràtic i vam donar lloc a fer unes primàries, doncs, perquè tothom es pogués presentar, qui volgués, perquè no només érem dos, sinó que s'hagués pogut presentar inclús una altra persona. I vam fer l'assemblea i llavors, doncs, bueno, hem tingut els dies de pensar-hi i al final, doncs, ha estat l'elecció, doncs, de la persona candidata que la majoria ha volgut. I en aquest cas, doncs, he estat jo.
0: Amb les primàries resoltes, ara Xalabarder vol començar a configurar el grup amb què es presentarà les municipals. De fet, explica que ja té al cap bona part de la candidatura i que vol parlar també amb Pere Barrios per estendre-li la mà abans de tancar la llista. De cara al projecte, la candidata aposta per donar continuïtat a algunes de les línies en què Junts ja ha treballat des del govern municipal, però també incorporar-hi noves prioritats.
3: Aviam, nosaltres hem recolzat molt amb les regidories a les quals estem, que són Joventut, Esports i Català. Jo, en promoció econòmica, sabeu que he estat una clara defensora del comerç i de la promoció econòmica i el treball de Caldes. Creiem molt en el perfil de professionals joves que es formin i que treballin pel seu futur. També crec molt en el comerç de Caldes, que s'ha de defensar, perquè tenim un comerç que és molt dinàmic.
0: Xalabarder també apunta a altres àmbits que vol incorporar al programa, com les accions del Pla de Salut o les propostes sorgides dels processos de participació ciutadana. Pel que fa a la candidatura, assegura que vol combinar continuïtat amb incorporacions noves, especialment de persones joves.
3: Sí, el grup ara és estrictament obligat en que fem una llista cremallera, o sigui que ara mateix la Meritxell, que fins ara estava just al darrere, al costat meu, doncs no podrà ser-hi, i hem d'introduir-hi, doncs, una persona que serà jove i serà, crec, un bon puntal i anar confeccional. Sí, confio molt en els que ja havia tingut i abans parlaré també amb ells i amb elles, però incorporarem a persones joves, amb talent, amb persones de totes les edats, i tant siguin nois com noies i dones i homes.
0: D'aquesta manera, Roser Xalabarder revalida el seu lideratge al capdavant del partit de Junts per Caldes i repetirà com a alcaldable el 2027, després d'haver encapçalat ja la candidatura de Junts en els anteriors comicis del 2023. Castellterçol recupera la història més local dels anys de la República i la Guerra amb un nou llibre que té com a títol Castellterçol, entre la República i la Guerra Civil, que posa el focus sobretot en com era el dia a dia al municipi en aquell període de temps. La investigació de l'exregidor Vicent Sánchez i dels historiadors Núria Cabanyes i Pere Tardà ha estat escrita principalment a partir de la documentació de l'Arxiu Municipal de Castellterçol. Això ho explicava Núria Cabanyes, una de les historiadores.
4: Bueno, jo crec que hem fet molta feina i molt bona feina en aquest aspecte, perquè hem buidat tot el que és l'arxiu municipal de Castellterçol, que estava dipositat a l'arxiu comarcal del Vallès Oriental, i realment és un arxiu molt complet on hi ha molta documentació i ens ha ajudat molt tot el tema de les actes municipals, tema de correspondència entre ajuntaments, entre el govern, entre algunes persones del municipi. Vull dir que ha estat una documentació molt rica i que hem hagut de fer molt buidatge per fer això.
0: L'objectiu explicant no era tornar a explicar la República i la Guerra Civil des d'una perspectiva general, sinó baixar aquesta història al carrer i al municipi. I és precisament en aquests petits detalls on han trobat alguns dels elements que més els han sorprès. Canvis en la vida quotidiana provocats per grans decisions polítiques, però també situacions que mostren com, fins i tot en plena guerra, es buscaven espais d'aparent normalitat.
4: Bueno, a mi el que m'ha sobtat són coses com petits canvis que va haver de fer el municipi, que igual no t'esperes ni que els hagués hagut de fer ni que existissin. Saps? Petits detalls que venen arran de lleis grans, però que van afectar el municipi. no sé, petites cosetes, com temes de... Ostres, estàs en batalla, però... Ai, estàs en guerra, però, ostres, fem una festa del llibre, perquè, tot i això, la gent pugui tenir un dia de normalitat o la canalla...

0: del tema aquest republicà. I per l'altra part, doncs per la part personal, doncs veure actes on sortien noms del meu avi, que va ser rabassaire, altres actes que sortia el nom del meu avi, que va ser guàrdia civil per aquest temps també a Castellterçol. Tot això doncs, em va emocionar molt i vaig veure doncs, coses que evidentment no m'esperava haver trobat.
1: Aquest component personal també apareix en el llibre, però els autors deixen clar que el seu objectiu no era reconstruir històries familiars concretes, sinó entendre com funcionava el poble en aquella època, les relacions entre veïns, l'ajuda mútua, però també la situació en la qual vivien. I aquesta és precisament una de les aportacions que volen fer amb una mirada local, explicar la guerra no només a través de les batalles, sinó a través de les conseqüències que tenia per les persones que vivien al municipi.
2: Bueno, que al final és com més profunda, no? Perquè la guerra tothom sap què va passar, les conseqüències que va tenir i com va començar. En canvi, veient això el dia a dia més local, et fas una idea de lo que va patir la gent, de com es vivien, depèn de quines situacions, no? Ostres, tothom sap el que va passar amb els emboscats, que molta gent potser no va voler anar a la guerra, el que sigui, però al final ho va patir tant la persona que no va anar a la guerra com la família, perquè també en alguns llocs van ser sancionats. Vull dir que t'explico una mica el dia a dia, o a vegades que veus això, no? Que entre els pobles hi ha aquest rifirrafe o aquest companyerisme i t'ajuda a entendre una mica aquesta idea.
1: El llibre es presenta aquest divendres 9 d'octubre a Castellterçol, en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2026. Els autors aprofitaran la presentació per reivindicar la conservació de la documentació local i animar la ciutadania a portar documents que puguin ajudar a reconstruir aquesta història en el futur. Perquè, al cap i a la fi, el que busquen és recuperar una història més personal, la dels petits episodis i la de les situacions quotidianes, que sovint queden fora dels grans relats històrics, perquè sense memòria estem condemnats a repetir la història, i que no cal marxar gaire lluny per conèixer de més a prop quina era la realitat d'un municipi com Castellterçol en una època convulsa i com es va viure en aquell període. La Generalitat presenta un nou servei perquè ajuntaments i consells comarcals puguin captar fons europeus, una iniciativa pensada per afavorir municipis amb menys recursos i de poblacions amb menys habitants, com ara els de la comarca del Moianès. Ens en porta més detalls en Jordi Gibert.
3: Aquest cap de setmana Manresa ha acollit una sessió informativa adreçada a pobles de menys de 20.000 habitants perquè els sigui més fàcil aconseguir ajuts i subvencions provinents de la Comissió Europea. En parlava el mateix conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.
4: La Unió Europea durant aquests últims anys ha ajudat molt al territori via els programes Next Generation, que ara s'acaben, i per tant ara és important que tots puguin tenir també accés a fons competitius, és a dir, aquells fons en els quals no es depèn d'altres administracions, sinó que directament els ajuntaments, les diputacions, els consells comarcals poden presentar aquests projectes a Brussel·les.
3: El suport s'ofereix durant tot el cicle del projecte europeu, que sigui des de la idea inicial, la redacció de la proposta, la recerca de socis, la presentació, avaluació i justificació, tot plegat per animar els ajuntaments a participar en aquest tipus de convocatòries.
4: Moltes vegades els ajuntaments més petits això no ho fan perquè té una certa complexitat tècnica o perquè fa un cert respecte a presentar projectes a nivell europeu. El que fa el departament és posar en marxa un programa i una oficina de suport a aquests ajuntaments, bàsicament aquells que tenen menys de 20.000 habitants, per ajudar-los a, primer de tot, a identificar els programes que es puguin adir més a les necessitats d'aquest ajuntament, però després a presentar el projecte i a acompanyar la tramitació.
3: En aquest sentit, Duc destacava el potencial de la indústria i del sector primari en comarques com la del Moianès, on els àmbits que més poden explotar aquests ajuts són precisament aquests.

0: Els esports.
1: I avui fem repàs esportiu dels partits del cap de setmana. Tot i que molts d'ells van quedar suspesos o ajornats per les pluges, alguns d'ells sí que es van poder disputar. Comencem per l'hoquei, perquè el partit

0: que havia de jugar al Recamp Làser Caldes el dissabte contra el Calafell, finalment ja té nova data i es disputarà avui dimarts 6 d'octubre a les 9 i 10 de la nit. No obstant això, qui sí que va poder jugar van ser els de la Nacional Catalana, que van guanyar casa contra el Girona per 3-1. També van tenir una victòria contundent l'equip femení d'hoquei, que jugava a casa contra el Pati Vilassana i van guanyar per 7-4. Pel que fa al futbol, també es van suspendre alguns partits, però qui sí que va poder disputar i guanyar el seu partit va ser el Mollà, de tercera catalana, que va guanyar el Tona per 4-2.
1: El temps.
0: I per acabar l'informatiu d'avui anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana, perquè pel que ara sembla, les pluges encara no marxaran. Però primer de tot, donem la benvinguda i la bona tarda al Pep Acosta.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Quins dies de pluja, quins dies de tempesta, ahir totalment inesperada. La que vam tenir ben a prop, cap a Granollers, amb molts i molts litres, moltes inundacions, situació realment complicada. I és que no sé què està passant. Tot això és culpa del mar. El mar està molt calent, mai l'havia tingut tan calent, i és per això que tenim aquestes precipitacions que sorgeixen del mar. No tenim cap front atlàntic, no tenim cap gran pertorbació a prop. El mar està molt calent, hi ha una mica de vent de llevant i el mar és com una olla. Està calent com una olla i va pujant l'aire calent, i quan puja a molta altura es condensa, es formen els núvols i cauen les grans precipitacions que hem tingut aquests dies. És un fenomen nou, un fenomen extraordinari, i que segurament ens patirà els pròxims anys, perquè segurament el mar cada any estarà més calent i és possible que passin tots aquests fenòmens meteorològics. Avui, per això, hem canviat de panorama. Avui s'ha canviat de panorama. Avui hi ha fronts atlàntics, són els fronts clàssics, els sistemes frontals clàssics, les perturbacions clàssiques que ens estan creuant. Hi pot haver alguna precipitació demà a la tarda, sobretot, fruit d'aquesta inestabilitat que tenim, però no seran pluges tan importants, crec, com aquests últims dies. Poder 10 o 15 litres a casa nostra. Les temperatures una mica més baixes. Començaran ja a baixar demà, els hi costarà arribar als 22-23 graus de màxima, 14-15 de nit. Podeu anar observant que les nits cada vegada són més fredes, són més llargues, i va fent més fred cada vegada més. Dijous, més fred encara. A la nit hi ha algunes temperatures prop dels 10 graus de mínima, fresca, i les màximes 21-22 graus. I dijous serà un dia molt semblant al de demà, de dimecres, amb molts núvols al matí i a la tarda tempestes. Serà per això l'últim dia de tempestes de la setmana. Divendres, moltes més clarianes, molta més tranquil·litat i aquesta inestabilitat que, mica en mica, se'n va de casa nostra, això sí, amb més fred. Entra vent del nord, vent més fred i temperatures més baixes a partir, sobretot, de dijous i divendres. Moltes gràcies, bona setmana!
0: I fins aquí l'Eix 59 d'avui, dimarts 6 d'octubre del 2026. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Esteve, què em passa aquesta nit? Admiro, és com si fos...

0: les paraules, paraules.
1: Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 8 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella.
2: Paraules, paraules.
3: Et juro que...
2: Paraules, paraules, paraules, paraules, paraules. Només dius paraules que no em diuen.
1: Aquest és el programa 216-13 d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 22 de setembre del 2026 i ara a les 8 del vespre fem el primer programa d'aquesta 13a temporada. Abans que res, perdoneu per la veu. La Festa Major es pren les seves víctimes i en aquest cas jo en sóc una d'elles, però espero que pugueu entendre tot el que diem aquí. Molt benvinguts a tots i a totes en aquesta nova aventura que comencem per 13a vegada. Esperem seguir comptant amb vosaltres com a oients. Sense ser-hi no té cap sentit que nosaltres hi siguem. Enguany seguirem amb l'estructura de la passada temporada amb un sol canvi. Afegim a la secció de quin dia no hem parlat, on ens fixarem en un dia que, donat que el programa acaba la temporada a finals de juny i el comença a finals de setembre, hi ha 3 mesos dels que no parlem mai. Doncs buscarem un dia d'aquests 3 mesos per parlar-ne, almenys d'un escriptor, si és, o d'un cantant conegut. Cada programa, i per veure què passada, es deia i es commemorava abans, ens endinsarem en el costumari de Joan Amades i veurem què explicava del que passava aquests dies. És bo saber els costums i dites de les nostres avantpassats. El dia 22 de setembre correspon a Sant Maurici, el costumari català, dins del volumen dedicat a la tardor. Amades assenyala especialment que Sant Maurici era venerat a Manresa, però no hi ha més comentaris sobre aquest dia. Com cada dimarts, aquesta temporada, ens retrobarem aquí, cada dimarts, cada 15 dies, ens retrobarem aquí amb la Marina Carbonell. Molt benvinguda, Marina. Molt content que tornis a ser nosaltres.
4: Sí, sí, gràcies. Jo emocionada de tornar a estar a Ona.
1: I el Pau em sembla que encara ho està més.
4: Sí, el Pau està descansat, Pau. Ha fet una gran feina durant la temporada passada.
1: Doncs, si tot bé, senyal que estàs aquí, tot bé, per tant, perfecte. A l'estiu bé?
4: Sí, sí, l'estiu sí, sempre.
1: Gaudint.
4: A més, jo ara tinc vacances.
1: Has vingut al nostre club, oi?
4: Sí.
1: Ara estem un mes al club ja, per tant, benvinguda. A l'Arnau, Arna, què tal?
5: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
5: Primer de tot, la benvinguda també a la Marina, que l'hem trobada molt a faltar tot aquest any. O sigui que, bueno, benvinguda i tornem-hi.
4: Gràcies, Anna.
5: Bé, també, una miqueta, amb la veu també una mica tocada, tanta festa i tants excessos.
1: És el que porta la Festa Major, no?
5: Bueno, és un cap a l'any, s'han d'aprofitar.
1: Ja està, i llavors ens queda el que ens queda.
5: Bueno, ara estarem uns quants dies per recuperar. Però bueno, bé, molt bé, molt bé, amb ganes de tornar-hi.
1: I al final del programa, la Gemma Miguillón, que ens farà normalment la seva secció, encara que avui no sé si donarà temps que la faci, perquè al ser així el primer dia i tot, anem una miqueta tots atrafegats. Tots junts construirem el programa i el farem arribar a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. I sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui? Doncs avui és 22 de setembre i què va passar un dia com avui? Doncs prepareu-vos perquè tenim guerres, revolucions, música, història i fins i tot caramels llançats des d'un avió. Comencem. Primer parlem de Catalunya. Ens situem primer aquí a casa nostra. El 22 de setembre de 1793, en plena guerra gran entre la França revolucionària i la monarquia espanyola, va tenir lloc la batalla de Trullans, al Rosselló. Un episodi més d'un conflicte que va afectar directament els territoris catalans del nord. I fem un salt fins a 1933. Aquell dia es va celebrar a la Monumental de Barcelona un gran míting de CNT en defensa dels presos polítics i contra la repressió. L'acte va reunir milers de persones i reflecteix la forta conflictivitat política i social que vivia Catalunya durant la Segona República. Ara parlem d'Espanya. Miguem una mica més enrere, el 22 de setembre de 1609. Aquell dia es va ordenar a València l'expulsió dels moriscos, una de les decisions més transcendents del regnat de Felip III. L'expulsió va afectar centenars de milers de persones i va tenir conseqüències demogràfiques i econòmiques molt importants, especialment al País Valencià.
6: I ara fem un vol per la història del món. El 22 de setembre de 1776... A Nova York, durant la Guerra de la Independència dels Estats Units, era executat el Nahant Hale, un jove soldat que havia estat capturat pels britànics mentre feia tasques d'espionatge per als revolucionaris americans. Segons la tradició, abans de morir va pronunciar una frase que s'ha convertit en una de les més conegudes de la història nord-americana. I va dir: Només lamento tenir una sola vida per donar pel meu país. I ara fem un salt de gairebé un segle, el 22 de setembre de 1862. El president dels Estats Units, Abraham Lincoln, anuncia la que seria coneguda com la Proclamació d'Emancipació, que declararia lliures els esclaus dels territoris que es trobaven en rebel·lió a partir de l'1 de gener de 1863, un document que es convertiria en una peça fonamental de la història de l'evolució de l'esclavitud als Estats Units. I acabem amb una història molt més simpàtica.
1: Doncs mireu, el 22 de setembre de 1948, en plena Guerra Freda i durant el bloqueig soviètic de Berlín, el pilot nord-americà Gil Halvorsen va començar una iniciativa molt especial. Durant els vols del pont aeri que vestia Berlín, va començar a deixar caure petits paracaigudes en caramels per als nens de la ciutat. Els seus companys van acabar sumant-se a la iniciativa i Halvorsen va passar a ser conegut com a Candy Bomber, el bomber dels caramels. I una última curiositat. El 22 de setembre coincideix habitualment amb l'arribada de la tardor astronòmica a l'hemisferi nord, tot i que l'equinoci pot produir-se el dia 22, 23 o més excepcionalment el 21 o el 24. En aquest cas, aquest any, estem parlant que serà el dimecres, que serà dia 23, que seria lo normal. Per tant, avui podem dir que la tardor ja truca a la porta i fins aquí el nostre què va passar un dia com avui. Una batalla al Rosselló, una història de moriscos, una revolució, Abraham Lincoln, Berlín i caramels que caien del cel. Però no estigues malament per un 22 de setembre. Per donar fi a aquesta secció, avui escoltarem el tema Stand By Me, tema que tal dia com avui, però del 1997, el grup Oasis va publicar. És una balada, per cert, ja tenim data pels propers concerts de Barcelona dels Germans Gallagher, l'11 i 12 de juliol de l'any que ve, 30 anys després d'aquesta estrena.

0: Tonight, we celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Doncs avui és un dia amb infinitat de celebracions. El Dia Mundial Sense Cotxe, el Dia Mundial del Rinoceront, el Dia Internacional del MIM, el Dia Europeu Sense Cotxes, Dia Mundial de la Nacoplèpsia, el Dia Mundial de la Leucèmia Mieloide Crònica i Aguda i la Setmana Internacional de les Persones Sordes i Setmana Europea de la Mobilitat. Parlem d'aquesta última i el Dia Mundial Sense Cotxes. Del 16 al 22 de setembre...
2: Del 2026,
1: sí.
2: Es celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. La Setmana Europea de la Mobilitat del 2026 manté el lema de que va fer l'èxit l'última edició, mobilitat per a tothom, però enguany el focus és una mobilitat amb justícia intergeneracional que garanteixi que totes les persones puguin accedir a un transport de qualitat i sostenible, i independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. El 2026 ens centrem en la mobilitat intergeneracional, en diferents moments del curs de la vida. Infants, joves, adults i persones grans s'enfronten a reptes i obstacles de mobilitat relacionats amb les seves respectives necessitats i capacitats. La SEM del 2026 ens anima a imaginar la mobilitat, on els sistemes de transport s'adaptin a tots els grups d'edat i satisfacin les necessitats de les generacions actuals i futures. La col·laboració entre grups d'edat i l'ús de les habilitats i els actius a cada generació poden fer que la mobilitat sigui més inclusiva.
1: En un moment crucial de la història on coexisteixen més generacions que mai, volem fomentar la justícia entre les generacions, tot considerant la perspectiva de les generacions futures, i en aquest context, i en línia amb la primera estratègia sobre justícia intergeneracional adoptada recentment per la Comissió Europea, el govern s'hi suma amb la voluntat d'incorporar una mirada a llarg termini en les polítiques públiques. Entre d'altres objectius, es promou que els joves puguin disposar d'un espai per expressar un parer inicial en la configuració de les polítiques públiques, també en l'àmbit de la mobilitat. En aquest sentit, aquesta setmana esdevé una oportunitat idònia per fomentar la participació dels més joves. Junts, transformem cada viatge i garantim la mobilitat per a tothom. La setmana s'acaba amb el Dia Internacional Sense Cotxes, que és avui mateix. El Dia Mundial Sense Cotxes se celebra tots els anys, tal dia com avui, el 22 de setembre, i el principal objectiu d'aquest dia és conscienciar que el seu ús a gran escala produeix greus danys al medi ambient, contaminació aèria i acústica, inculcar als ciutadans a deixar aquest mitjà de transport per un dia i provar nous mitjans de desplaçament. L'origen de la data remunta a la crisi del petroli de l'any 1973, on la preocupació pel subministrament de petroli va impulsar a diversos governs europeus la idea de deixar el cotxe aparcat i promoure mitjans de transport més eficients. I ara començarem. De quin dia no hem parlat? Aquesta és la secció que hem comentat al principi del programa que incorporaríem a aquesta temporada. I en aquesta secció comencem aquest any on volem parlar de dates que són en època de vacances i de les que no parlem mai. I són dies en què van néixer artistes musicals i literaris dignes de fer-ne esment i que sempre passaran desapercebuts per aquest programa. I avui parlarem del 25 de juny, que aquest dia tenim un parell de personatges importants. També coincideix amb el dia en què Croàcia i Eslovènia es van declarar independents de Iugoslàvia. També significatiu. A més, de dos personatges importants, tal com hem dit, relacionats amb música i lletra, avui fa just 174 anys del naixement d'Antoni Gaudí, que també crec que és remarcable. Ara escoltarem un tema musical del nostre músic nascut aquest dia.

0: Ariadna Grande va néixer l'any 1993 a Boca Raton, a Florida. I, curiosament, la seva carrera artística va començar molt abans de convertir-se en estrella de música. Amb només 15 anys va actuar a Broadway, al musical 13. Però la fama li arribaria uns anys més tard, quan va interpretar el personatge de Cat Valentin a la sèrie de Nickelodeon, Victorious. Aquell personatge, ingenu i una mica despistat, la va convertir en una estrella adolescent. Però Ariadna Grande tenia clar que volia cantar. El 2013 va publicar el seu primer disc, Your Trolley, i el seu primer gran èxit va ser The Way, amb el raper Mac Miller. L'àlbum va arribar al número 1 dels Estats Units. A partir d'aquí, la seva carrera va créixer ràpidament. Van arribar cançons com Problem, que escoltarem en acabar, Break Free, Bang Bang i One Last Time. I una de les seves grans marques personals es va convertir en la seva característica cua de cavall, que durant anys va formar part inseparable de la seva imatge. El 2016 va arribar Dangerous Woman, amb cançons com Into You, Side to Side i la mateixa Dangerous Woman. Però probablement el seu moment més espectacular va arribar al 2018 i al 2019. Després de diverses experiències personals difícils, Grande va publicar Thank You Next, que hem escoltat en començar, una cançó que es va convertir en un fenomen mundial i poc després arribaria Set Rings.
1: El disc Thank You Next va debutar al número 1 i va consolidar definitivament a l'Ariadna Grande com una de les grans estrelles del pop. Una altra curiositat. Ariadna és una gran amant dels gossos i ha participat en campanyes d'adopció d'animals. Durant la seva gira Honeymoon Tour, fins i tot va pagar les despeses d'adopció de gossos en diverses ciutats. I també té una veu molt particular. Se li reconeix una extensió vocal extraordinària i una influència molt clara dels cantants com Mariah Carey i la Whitney Houston. El 2024 va publicar Eternal Sunshine, amb èxit com Yes and, We Can Be Friends i The Boy Is Mine. I aquell mateix any va tornar al cinema interpretant Glinda a Wicked, un paper que li va permetre recuperar els seus orígens teatrals. El seu treball com a Cynthia Erivo en aquesta producció li va proporcionar, a més, reconeixement als grans premis de la indústria. Ariadna Grande ha guanyat 3 premis Grammy i ha acumulat 20 nominacions fins als Grammy de 2026. Una trajectòria que va començar als escenaris de Broadway i va passar per la televisió juvenil i va acabar convertint aquella nena amb una gran veu en una de les figures més reconeixibles del pop mundial.

I ara parlem d'un escriptor nat també el 26 de juny, en aquest cas als Països Catalans. Manel Joan i Arinyó va néixer a Cullera l'any 1956 i és un autor especialment prolífic que ha conreat pràcticament tots els gèneres. Poesia, novel·la policíaca, literatura heteroeròtica, humor, narrativa juvenil i literatura infantil. Però els seus inicis van ser poètics. El 1981, en només 25 anys, va guanyar el Premi Amadeu Oller amb Bateguem els desigs i després vindrien Crims, Octosíl·labs del més enllà i altres llibres de poesia reunits més endavant a Plany de l'home llop. I aquí tenim una curiositat de la seva vida. Ell mateix explica que es va fer escriptor durant el servei militar. Segons ha explicat en una entrevista, davant la desesperació d'aquells 18 mesos a la Marina, va pensar que tenia tres opcions: l'alcohol i les drogues, el suïcidi o fer-se escriptor. I va escollir, amb el seu particular sentit de l'humor, l'opció més incruenta. També explica que, de petit, pràcticament es van ensenyar a llegir tot sol, abans fins i tot d'anar a l'escola. I va ser la seva mare, després de la mort del seu pare, quan ell tenia 11 anys, qui va insistir perquè continués estudiant. Amb els anys, va deixar progressivament la poesia i es va centrar en la narrativa. D'aquella etapa en sortiren títols com Les nits perfumades, Contrasentit, El cas Torreforta o Cubaneta meua, entre molts altres. Escoltem quatre versos escrits per aquest poeta. I si trobes la manera de dir-vos que no tinc res a dir-vos, sense dir-vos ho faria, però no la trobe ara. Qui va néixer un dia com avui? Bé, començarem aquesta secció habitual parlant de música i escoltarem una cançó.

0: Avui, 6 d'octubre, recordem el naixement de Fito Cabrales, una de les figures més conegudes del rock castellà. Adolfo Cabrales va néixer a Bilbao l'any 1966 i des de ben jove va sentir passió pel rock. Abans de dedicar-se professionalment a la música, va treballar de cambrer al negoci del seu pare, al barri de les Cortes de Bilbao. Aquella experiència de carrer acabaria deixant empremta en les seves cançons.
1: A l'any 1989 va formar Platero i tu, juntament amb l'Iñaki, Uoho, Anton i altres músics. El grup es va convertir en un dels referents del rock dels anys 90, amb cançons com El roce de tu cuerpo, Hay poco rock and roll o Alucinante.
0: Però Fito tenia altres cançons al cap, més acústiques i influïdes pel blues, el swing i el rock clàssic. Per això, el 1998, va crear Fito i Fitipaldis com un projecte paral·lel. Quan Platero i tu es va dissoldre el 2001, els Fitipaldis van passar a ser el seu projecte principal. El gran salt va arribar amb Lo más lejos a tu lado, publicat el 2003. D'aquell disc van sortir dos dels seus grans himnes, La casa por el tejado i Soldadito marinero. Aquesta última es convertiria en un dels temes més populars de la seva carrera i l'escoltarem en acabar. I una dada curiosa. L'any 2004, Fito i Fitipaldis van oferir un concert gratuït a Bilbao davant de prop de 70.000 persones. Entre les seves cançons més conegudes també hi trobem Por la boca mi bel pez, que hem escoltat en començar, Me equivocaría otra vez, Antes de que cuente 10, Acabo de llegar i Rojitas las orejas. Fito Cabrales, rock de carrer, guitarres, bars i històries quotidianes convertides en cançons que ja formen part de la banda sonora de diverses generacions.

0: I ara passem a un escriptor de casa nostra. Tal dia com avui, fa anys que naixia a la Selva del Camp, Ventura Gassol, poeta, dramaturg i polític català. Va néixer l'any 1893 i va morir a Tarragona el 1980. De família pagesa, de ben jove va ingressar al Seminari de Tarragona, on va estudiar durant 10 anys. Allà va coincidir amb figures com Carles Cardó, Higínia Anglès o Francesc Vidal i Barraquer. Però Gassol va acabar abandonant els estudis eclesiàstics. Segons ell mateix explicaria, havia descobert tres grans passions: la literatura, la política i l'amor. El 1914 es va traslladar a Barcelona i va començar a dedicar-se a l'activitat cultural i literària. Va ser premiat als Jocs Florals i amb el temps es convertiria en un dels poetes catalans més populars del seu temps.
1: La seva trajectòria política també va ser intensa. Va ser un dels grans col·laboradors d'en Francesc Macià i durant la Segona República va ocupar el càrrec de conseller de Cultura de la Generalitat. A l'any 1934 va ser empresonat arran dels fets d'octubre i després de la Guerra Civil va haver de marxar a l'exili. No tornaria definitivament a Catalunya fins l'any 1977. I una curiositat. Gassol era un gran amant de la música i des de petit el mestre de música de la Selva del Camp li havia despertat l'afició pel cant gregorià, una influència que conservaria tota la vida. Però si hi ha un poema que ha quedat especialment lligat al seu nom, és Les tombes flamejants, publicat el 1923. I en aquest podem escoltar aquests versos.
0: Fou una pàtria. Va morir tan vella que mai ningú no la gosà enterrar. Damunt de cada tomba, un raig d'estrella. Sota de cada estrella, un català. I el poema acaba amb una crida a la renovació. Foc nou, baixa del cel i torna a prendre. Ja ha sonat l'hora d'esventrar la cendra. Oh, pàtria de les tombes flamejants. Ventura Gassol va ser, doncs, poeta i home de cultura, però també un protagonista de la vida política catalana del segle XX. Un home nascut un 6 d'octubre a la Selva del Camp, que va deixar la literatura catalana versos...
1: Perdó. Versos que encara avui formen part de la nostra memòria. I tornarem a la música escoltant-ne un tema del darrer personatge del que parlarem avui.
2: Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es una, dos y tres, una...

0: Patxi Andion, cantautor i actor i escriptor. Va néixer a Madrid l'any 1947, però va estar profundament vinculat al País Basc, d'on era la seva família i on va passar bona part de la infantesa. La seva carrera musical va començar a finals dels anys 60. El 1969 va publicar Retratos, un disc que ja mostrava el seu estil, una veu ronca i personal i unes lletres que parlaven de la gent del carrer, de la solitud, de l'amor i també de les injustícies socials. Una curiositat és que durant la seva joventut va viure a París, on va entrar en contacte amb l'ambient del maig del 68 i va actuar pels carrers i locals del Barri Llatí. També va conèixer personalment Jacques Brel, una de les seves figures, una de les seves grans influències.
1: Patxi Andion va ser, a més, un artista molt polifacètic. Va treballar com a actor en cinema i televisió. Va escriure llibres i es va doctorar en sociologia. Al llarg de la seva carrera va arribar a compondre més de 500 cançons. Entre els seus temes més recordats hi ha La Jacinta, El Maestro, que escoltarem en el que va, la cançó de Padre, Amor Primero, que va enregistrar a Mocedades i, sobretot, Una, Dos i Tres, dedicada al Rastro de Madrid i convertida en un dels seus grans èxits que hem escoltat al començar. També destaquem Samaritana, Puedo Inventar, La casa se queda sola, Tiempo, tiempo, ¿y por qué me duele la voz? El Patxi Andion va mantenir sempre una actitud inconformista. La censura franquista va arribar a prohibir alguna de les seves primeres cançons i el seu compromís social i polític va marcar bona part de la seva trajectòria. I gairebé com una última fotografia de la seva carrera, l'any 2019, poc abans de morir, va publicar La hora de l'Obicant, un disc amb què commemorava 50 anys de trajectòria musical.
0: Patxi Andion va morir aquell mateix any, als 72 anys, amb un accident de trànsit a Sòria. Ens quedem amb la seva veu aspra, les seves històries de carrer i cançons com Una, Dos i Tres, que encara avui formen part de la memòria de la cançó d'autor en castellà.
2: Con el alma en una nube

0: marcha, se marcha el padre del pueblo. Se marcha el maestro.
1: I per acabar aquestes accions de recordar cantants, posarem una altra cançó d'Ariana Grande, que és Seven Rings.

0: Autors, gèneres, llibres.
1: Bona nit, amics i amigues de Cau d'Orella. Què tal? Què em diríeu si us digués que n'hi ha moltes pel·lícules que considerem això, pel·lícules de Hollywood famoses i que ens semblen una genialitat per part del seu director, que moltes ho són, i resulta que estan basades en llibres i no ho sabíem, perquè hi ha moltes pel·lícules de Hollywood que sabem que estan basades en llibres de Hollywood i d'altres llocs, perquè tenim obres com Els Miserables, o El Conde de Montecristo, Els Tres Mosqueters i moltíssimes altres que ara mateix us vindran al cap, que tots sabem que estan basades en llibres, però n'hi ha d'altres que no, que les tenim per pel·lícules originals i resulta que estan basades en llibres. I d'aquestes històries us vull parlar aquesta temporada. Per començar, he trobat una que m'ha sorprès bastant. Es tracta de Psicosi. Resulta que està basada en un llibre. El llibre el va escriure en Robert Bloch en l'any 1959. Aquesta novel·la, que va ser portada al cinema només un any més tard per Alfred Hitchcock, com tots sabem, doncs això, aquesta novel·la va ser escrita per aquest autor, Robert Bloch, que més tard va escriure dues seqüeles. Però aquestes seqüeles no estan relacionades amb cap de les seqüeles de la pel·lícula Psycho. Us puc parlar una mica de la seva sinopsi, que s'assembla molt a la pel·lícula. Diu així: era una nit fosca i tempestuosa. Mary Crane estava exhausta, perduda i al límit de les seves forces, ansiosa per donar-se una dutxa calenta i trobar un lloc on passar la nit. Quan el Motel Bates va aparèixer de sobte entre la tempesta, Mary va pensar que era la seva salvació. Ai, Mary, Mary! Les habitacions eren belles i humides, però estaven netes, i l'encarregat, en Norman Bates, semblava un paio força agradable, encara que una mica estrany. Minuts més tard, Mary va conèixer la mare d'en Norman i el ganivet de carnisser. El malson acabava de començar. En Bloch, com us he dit, va escriure després dues seqüeles, amb Psycho 2, el 1982, i amb Psycho House, el 1990. Cap de les dues està relacionada amb les seqüeles de la pel·lícula. A la novel·la Psycho 2, en Bates s'escapa de l'asil disfressat de monja i es dirigeix a Hollywood. A la novel·la Psycho House, els assassinats comencen de nou quan el Motel Bates reobre com a atracció turística. I què passa amb la pel·lícula? Doncs es tracta d'una pel·lícula nord-americana de suspens i terror, de 1960, produïda i dirigida per Alfred Hitchcock. El guió, escrit per Joseph Stefano, es basa en la novel·la homònima, com acabem d'explicar. La pel·lícula està protagonitzada per Anthony Perkins, que fa un paper fantàstic, la Janet Leigh, la Vera Miles, en John Gavin i en Martin Balsam. La trama es centra en la trobada entre la malversadora fugitiva Marion Crane i Norman Bates, el tímid propietari d'un motel solitari. Posteriorment, un investigador privat, l'amant de Marion, Sam Loomis, i la seva germana Lila, investiguen la seva desaparició. Psicosi va ser considerada un canvi respecte a l'anterior pel·lícula de Hitchcock, North by Northwest, del 1959 també, ja que va ser filmada amb un pressupost reduït i en blanc i negre per l'equip de la sèrie de televisió Alfred Hitchcock Presenta. Inicialment, la pel·lícula va dividir la crítica a causa de la seva temàtica controvertida, però l'interès del públic i la seva excel·lent recaptació taquilla van donar lloc a una important revaluació crítica. Psicosi va ser nominada a 4 premis Oscar, incloent millor director per a Hitchcock i millor actriu de repartiment per a Leigh. Psicosi està considerada com una de les millors pel·lícules de Hitchcock i possiblement la seva obra. Crítics i acadèmics internacionals l'han aclamat com una obra mestra del cinema, elogiant-ne la direcció impecable, la tensa atmosfera, l'ús impactant de la cambra, la memorable banda sonora i les icòniques actuacions. Se la considera la pel·lícula més analitzada en la dilatada carrera del director més estudiat de la història del cinema nord-americà. I sovint se la classifica entre les millors pel·lícules de tots els temps. La pel·lícula va establir un nou nivell d'acceptabilitat de la violència, els comportaments pervertits i la sexualitat a les pel·lícules. I se la considera un dels primers exemples del gènere slasher. Després de la mort de Hitchcock, el 1980, Universal Pictures va començar a produir continuacions, 3 seqüeles protagonitzades de nou per Perkins, una nova versió en color, una pel·lícula per a televisió, i una sèrie de televisió. El 1992, la Biblioteca del Congrés dels Estats Units va declarar la pel·lícula com a cultural, històrica o estèticament significativa i la va seleccionar per a la seva preservació al National Film Registry. Com podeu veure, la repercussió d'aquesta pel·lícula és molt més important o molt més significativa, diguem-ne, que no pas el llibre, que per desgràcia tots hem deixat caure a l'oblit i ningú pensa en aquest llibre. Però fixeu-vos, una obra tan important que ha tingut tanta transcendència i que encara la té i que ha donat lloc a tantes seqüeles i ningú sabia que estava basada en un llibre. Doncs potser us faria gràcia llegir-vos aquest llibre de Robert Boyle i fer una mica d'anàlisi a veure si es compleix un cop més allò de el llibre és millor que la pel·lícula. Doncs fins aquí, a Cau d'Orella aquesta nit. Una abraçada i fins al proper dimarts.
0: Bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Com sempre, personatges, lletres, músiques, esdeveniments, tertúlia, tot forma part d'aquesta Cau d'Orella. A més, per una codinenca, els dimarts cada 15 dies i que podeu escoltar el 107.2 de l'FM o bé per internet, on trobareu tots els podcasts. També a les repeticions del cap de setmana. Desitgem que aquesta hora us hagi resultat agradable i relaxada i amb aquesta intenció fem el programa tot l'equip. Gràcies a tots per ser-hi. Llavors ja esperem que sigueu aquí amb nosaltres cada programa, com sempre, cada 15 dies. Passeu una bona quinzena, gaudiu i sobretot, sigueu molt, molt, molt feliços. No deixeu que això us ho prengui ningú.

0: Doncs s'ha acabat l'estiu. A poc, la llum es fa més baixa, les tardes s'escurcen i l'aire hauria de començar a portar-nos aquella olor inconfusible de terra humida, de fulles i de temps que canvia. I amb la fi de l'estiu, nosaltres tornem. Comença un nou curs radiofònic, una nova temporada, i encetem una nova estació, la tardor. La tardor és temps de transició. És el moment en què la natura abandona l'esplendor exuberant de l'estiu i es vesteix de colors ocres, vermells i daurats. Les fulles cauen, els arbres es despullen, els dies perden hores de llum, però potser precisament per això la tardor ens convida a mirar d'una altra manera.
1: En el món de l'art, la tardor ha estat sempre una estació especialment fecunda. Hi ha alguna cosa en aquesta llum més obliqua, en aquesta calma que substitueix la vitalitat estiuenca, que sembla propiciar la introspecció, la memòria i la creació. És temps de tornar a les sales de concerts, als teatres, als museus, a les llibreries. Temps de retrobar els llibres que havíem deixat a mig llegir i de descobrir-ne de nous. Temps de música, de pintura, de cinema, de poesia. Temps, també, de tornar a escoltar. Perquè la tardor és, d'alguna manera, una estació molt artística. Parla del pas del temps, de la transformació, de la bellesa d'allò que s'acaba i de la possibilitat que sempre hi ha darrere de cada final.
2: Una fulla que cau pot ser una metàfora. Una tarda que s'apaga, un vers. Una pluja contra els vidres, una melodia. I un paisatge de tardor, potser, un quadre que la natura pinta davant dels nostres ulls. Avui, des de la nostra particular habitació, obrim de nou la finestra a la literatura, la música i l'art, per continuar mirant el món, escoltar-lo i deixar-nos interpel·lar per tot allò que els creadors ens ofereixen. I nosaltres ho intentarem fer, com sempre, amb les paraules, amb els sons i amb les històries. Benvinguts de nou a Una habitació amb vistes. Comencem!

0: al mirador.
1: I com deia la Gemma, comencem escalfant motors amb algunes frases literàries d'escriptors il·lustres sobre la tardor.
2: No és aquest un veritable dia de tardor? Res més que la tranquil·la melangia que tant estimo, que fa que la vida i la natura s'harmonitzin. Els ocells deliberen sobre les migracions. Els arbres adquireixen els tons tísics o pàl·lids de la decadència i comencen a escampar-se per terra, de manera que ni tan sols les passes d'un mateix no alteren el repòs del terreny i de l'aire, mentre ens ofereixen un aroma que és un perfecte bàlsam per l'esperit inquiet. Deliciosa tardor! La meva ànima hi està unida. I si fos un ocell, volaria per la terra buscant les tardors consecutives. George Eliot, carta a la senyoreta Lewis.
1: Aquell país on sempre sembla que l'any està a punt d'acabar-se. Aquell país on les muntanyes són boira i els rius són gebre. On els migdies passen ràpidament, el capvespre i el crepuscle s'allarguen i la mitjanit es queda. Aquell país fet en gran part de soterranis, dipòsits de carbó, armaris, golfes i rebosts que defugen el sol. Aquell país on la seva gent són gent de tardor, que només té pensaments de tardor. Gent que quan passa la nit pels camins deserts sona com la pluja. Ray Bradbury, Fahrenheit 451.
3: La tardor era el que més estimava. Les fulles grogues dels àlbers flotant sobre els rierols de truites i per sobre de tot les muntanyes. El cel blau i alt, sense vent. Ara ell formarà part d'aquest paisatge per sempre. Epitafi escrit per Ernest Hemingway en memòria del seu amic Gene Van Gilder.
2: I ara escoltarem la veu dels poetes de casa nostra que ens parlaran de la tardor.
3: La persiana, no del tot tancada, com un esglai que es reté de caure a terra, no ens separa de l'aire. Mira, s'obren 37 horitzons rectes i prims, però el cor els oblida. Sense enyor se'n va morint la llum, que era color de mel i ara és color d'olor de poma. Calent el món, calent el món, calenta la pena per les hores que se'n van de pressa. Digues, te'n recordaràs d'aquesta cambra? Me l'estimo molt. Aquelles veus d'obrers, què són? Paletes, manca una casa a la mansana. Canten i avui no el sento. Criden, riuen i avui que callen em fa estrany. Calentes les fulles roges de les veus que incertes quan venen a colgar-nos. Adormides les fulles dels meus besos van colgant al recés del teu cos i mentre oblides les fulles altes de l'estiu, els dies oberts i sense besos, ben al fons el cos recorda. Encara tens la pell mig de sol, mig de lluna.
1: El que heu escoltat és un poema de Gabriel Ferreter, Cambra de la tardor, que pertany al llibre de poemes Les dones i els dies. Aquest poema té una història ben curiosa al darrere. El 2006, l'Institut Ramon Llull va regalar al cantant estatunidenc Lou Reed un exemplar de Les dones i els dies de Ferreter, en traducció anglesa d'Arthur Terry. Reed el va fullejar i va comentar: aquest poema és realment bo, molt bo. Li agradava tant aquest poema que ell mateix, el març de 2007, va recitar Cambra de la tardor en un acte a l'Institut Ramon Llull a Nova York, en anglès. I és una connexió especialment interessant perquè Reed no el va cantar. el va declamar amb aquella veu greu i gairebé musical tan característica seva. Si us interessa, podeu anar al programa Imprescindibles a RTVE Play, en què trobareu el capítol dedicat al poeta reusenc, que conté imatges d'aquella lectura.
3: A continuació, els versos nets, crus i vells del poema Amb la tardor vindré, de Miquel Martí i Pol, ens acompanyen a creuar aquest horitzó de pluja per retrobar-nos amb nosaltres mateixos.
2: Amb la tardor vindré per la vora del riu, pels camps ben plens de boira i amb galls que matinegen. Quan tot és tan llunyà, del llit estant, que penes ens allibera del no-res un horitzó de pluja. Amb la tardor i amb els carrers deserts i el silenci a la nit i la certesa de saber-me recer com una barca vella en qualsevol port oblidat. L'estiu s'allarga molt i tant de sol m'ha colrat en excés. Tinc les mans matusseres i endurides de la pols dels camins i els ulls cansats de combatre la llum. Amb la tardor vindré i ens partirem de nou al pa de quietud a la mateixa taula. Ja hauré envellit i ploraré sovint i, essent de nit, passejaré en silenci pels carrers, pels jardins, per les cases antigues.
3: En el poema Els codonys tardorals, del llibre Els fruits saborosos, Josep Carner fa elogi d'aquest amor quotidià i tranquil que, quan fina tot l'esclat, arriben les gelors i el fred està al costat nostre i ens endolceix la vida.
1: Diu-lo una mica a l'altre. L'Igea, ta promesa, té una blancor molt gerda en tot el cos diví i corre embriagada de tanta jovenesa i és com el tany que es gronxa en l'aire del matí. Però ja saps com elles es tornen malgirbades per fills i feines i perquè, o perquè no n'han tingut i amb cara tediosa camina desmarxades i són codonys, diries, el fruit més boterut. I l'altre amic deia, quan fina tot esclat, nosaltres rondinem, esgarriant les passes i flagelem el dia amb folles amenaces, Saturns a la memòria del goig mal escampat. Llavores, el codony, que es feu vell en la branca, dins el calaix perfuma la nostra roba blanca. I si l'amorosim el caliu de la llar i l'acostem als llavis surruts, és dolç encara.
2: La relació entre la poesia catalana i la música clàssica ha estat històricament molt estreta, especialment a través del gènere lied, cançó per a veu i piano. La tardor, com a símbol de nostàlgia, bellesa o transformació, ha inspirat grans compositors clàssics del país a posar música a textos de poetes cabdals. Aquí en tenim alguns exemples. El poema Les noies a la tardor és una de les composicions de caràcter més líric i evocador de Joan Vinyoli. Forma part del seu llibre De vida i de somni, publicat l'any 1948. Un poemari on la tardor apareix de manera recurrent com un mirall de l'ànima, la fragilitat i el pas del temps. El compositor Lluís Benejam va escriure la música del poema per a veu i piano. Com a fons de la lectura del poema, sentirem aquesta peça musical interpretada al piano per Albert Guinovart i a la veu de la mezzosoprano Marta Valero.

0: Lentament passegeu suspeses cada tarda silencioses a la veu de la primera basarda que puja cap al tard. L'hivern, Helena ombrívol i el fred es posa a l'esguard. Però teniu el cor arrívol i gairebé amb un somriure que us transporta veieu l'última rosa de la branca morta i el vent que es fulla en el camí. Oh, delicat i tendre esdevenir! El vostre pas s'atarda. Sospireu? No ho sé.
1: La música que escolteu de fons és de Lluís Benejam. És el producte d'un músic d'ofici. Una música que mostra un esperit obert, vitalista, amb reminiscències modals, és a dir, de la música antiga, però també de l'impressionisme i del jazz, incorporades d'una manera personal d'entendre la música. Si voleu conèixer més sobre el músic, podeu passejar-vos per la pàgina web de Patrimoni Musical Català o també per la pàgina Història de la Sinfonia. Trobareu l'enllaç al compte d'Instagram de Mots pel 21.

I si ens centrem en la relació de la poesia i la música a casa nostra, no podem deixar de parlar d'Eduard Toldrà, el gran mestre de la cançó artística catalana, capaç de capturar perfectament l'atmosfera poètica dels textos modernistes i noucentistes. Eduard Toldrà i Soler va néixer el 7 d'abril de 1895 a Vilanova i la Geltrú i va morir el 31 de maig de 1962 a Barcelona. Va ser compositor, violinista i director. Va formar-se amb, entre d'altres, el mestre Lluís Millet i és una de les figures més importants de la música catalana del segle XX. Va escriure música de cambra i simfònica, però també sardanes, altres composicions per cobla, i és autor del Giravolt de Maig, una òpera còmica amb llibret de Josep Carner. Va musicar molts poemes de grans autors catalans com el mateix Carner i de Tomàs Garcés, de Trinitat Catassús o Joan Salvat Papasseit. I és que la unió entre la lírica catalana i la música clàssica té una tradició riquíssima, especialment a través del gènere de la cançó de cambra, veu i piano, i el món coral o de la sardana. La tardor, amb el seu caràcter melancòlic i els seus paisatges daurats, ha inspirat grans obres del compositor. Eduard Toldrà va musicar 5 poemes de Josep Carner que formen un petit nucli molt representatiu del lit català. L'Institut d'Estudis Catalans els recull com a 5 cançons sobre poemes de Josep Carner. Un d'aquests poemes és Cançó incerta, de 1927, un poema sobre la tardor i el pas del temps. Comença amb la imatge d'un camí que no sabem on porta. Aquest camí, tan fi, qui sap on mena. El camí, la incertesa, el canvi d'estació i el pas del temps. Toldrà en va fer també una versió per veu i orquestra el 1931. En la lectura del poema ens acompanyarà la versió orquestrada amb la veu de la soprano Victòria dels Àngels.

Aquest camí tan fi, qui sap on mena? És a la vila o és al pi de la carena? Un lliri blau, color de cel, diu, vine, vine, però no passis, diu un vel de teranyina. Serà drecera del gosat, russola ingrata, o bé un camí d'enamorat, colgat de mata? És un recer per a dormir, qui passi pena? Aquest camí tan fi, qui sap on mena? Qui sap si trist o somrient acull a l'hoste? Qui sap si mor sobtadament sota la brosta? Qui sabrà mai aquest camí a què em convida? I és camí incert cada matí, n'és cada vida.

Ara recordem el compositor Eduard Toldrà, a 6 sonets del cicle per a violí i piano que va escriure el 1922. Cadascuna de les peces s'inspira en un poema. En aquest cas, llegirem Sonatí de la Rosada, del poeta Trinitat Catasús. L'interpretació musical va a càrrec del violinista Fabián López i la pianista Inara Sanmane.

Queda alhora extasiada de veure el món tan brillant i es fa tota palpitant en el si de la rosada. Cada gota, un diamant, on retroba sa mirada la joia meravellada del que li és al voltant. Mars, muntanyes, firmament, so que mou i frisa el vent, so que res no mou ni altera. Tot quan amb l'hora somriu, s'encanta, s'irisa i viu, dintre una gota lleugera.

0: I ara canviem d'escenari artístic i si ens endinsem en el món de la pintura, no podem deixar de parlar de les tardors de Vincent van Gogh. Avui ens centrarem concretament en la relació del pintor i la música d'Erik Satie i Richard Wagner. Els quadres de tardor de Vincent van Gogh i la música d'Erik Satie no són fruit d'una col·laboració directa en vida. Tot i que van coincidir en l'espai i el temps a París, no hi ha cap constància històrica que es demostri que Vincent van Gogh i Erik Satie es coneguessin personalment. Però sí que podem parlar d'una profunda afinitat estètica i conceptual que la història de l'art i la musicologia han posat en relleu. Quan contemplem les obres de la tardor, Arlesiana, de Van Gogh, mentre escoltem Satie, es produeix una sinergia perfecta basada en els següents vincles. D'entrada, tots dos respiraven el mateix ambient de rebel·lió contra l'acadèmia. Mentre Van Gogh trencava amb l'impressionisme tradicional, buscant colors més purs i expressius, Satie componia les seves famoses gimnopédies, trencant amb la grandiloqüència del romanticisme musical.
1: A més, la tardor de 1888 a Arles va inspirar a Van Gogh la sèrie de quadres de paisatges. En aquests llenços, si us hi fixeu, els troncs dels pollancres s'estiren cap al cel com columnes simètriques i el terra està cobert per una catifa espessa de fulles grogues i taronja. Visualment, les fileres d'arbres i bancs buits de les pintures funcionen ben bé com un compàs musical repetitiu. Aquesta estructura geomètrica i melancòlica s'acopla perfectament a l'estructura de les gimnopédies d'Erik Satie. Les notes de piano de Satie cauen lentes, espaiades i constants, imitant exactament la cadència de les fulles de tardor que cauen a la pintura i transmetent la mateixa sensació de solitud calmada. Escoltem uns compassos de la gimnopédie número 2 per fer-nos-en una idea.

0: Tant Van Gogh com Satie van ser titllats de primitius o bojos per la crítica dels seus temps a causa del seu afany, que era la recerca de la simplicitat i l'essència de l'art. Fixeu-vos, per una banda, Van Gogh va deixar d'intentar copiar la realitat exacta del paisatge. A la tardor, per exemple, utilitzava taques pures de color groc, vermell i ocre amb pinzellades gruixudes, empastament, per expressar el seu estat d'ànim d'aquell moment. I, per altra banda, Satie va eliminar tota la decoració inútil de la música instrumental. Va despullar el piano de dretes i esquerres complexes per deixar només línies melòdiques nues, transparents i directes al cor.
1: Per entendre la relació íntima entre la pintura i la música que obsessionava Van Gogh i la seva relació amb la música de Wagner, ens hem de remetre a les cartes enviades al seu germà Theo. Són un dels testimonis més rics de la història de l'art. En elles, l'artista deixa clar, de forma insistent, que veia la pintura com un equivalent de la música, utilitzant els colors com si fossin notes o acords musicals.
2: I ara ve l'anècdota. Mentre vivia a Ninan, va pintar els primers paisatges de tardor i va decidir rebre lliçons de piano. Volia entendre la gradació dels tons musicals per aplicar-la als tons de la seva paleta. L'intent va fracassar, perquè el mestre de piano es va espantar. Vincent comparava constantment les notes del piano amb colors concrets. Per exemple, deia que un acord sonava a groc Prússia o blau ultramar. El professor va pensar que s'estava tornant boig i va suspendre les classes. Anys més tard, Vincent li va confessar a Theo en una carta que continuava obsessionat amb la mateixa idea.
1: Torno a estar com a Ninan, quan vaig fer un intent va en l'aprenentatge de la música. Ja llavors sentia amb molta força les connexions que hi ha entre el nostre color i la música de Wagner.
2: Aquesta frase és probablement una de les més importants si volem entendre què vol dir Van Gogh quan s'acosta la pintura i la música. No parla d'una equivalència matemàtica entre notes i colors, parla de connexions.
0: Per Van Gogh, Richard Wagner creava atmosferes íntimes i aclaparadores utilitzant una gran orquestra. Ell volia fer això, intensificar i contrastar els colors al màxim, grocs agres, vermells vius o cresterra de tardor, no per fer soroll visual, sinó per aconseguir paradoxalment una harmonia calmada i profunda. La música de Wagner li serveix com a referència per pensar una pintura en què el color tingui una força pròpia, capaç de suggerir i de provocar una resposta emocional. Cantar una cançó de bressol amb colors, sinfonies en blau i groc, sentir el soroll del vent entre el blat, són expressions diferents, escrites en moments diferents, però totes apunten cap a una mateixa pregunta. Pot el color actuar sobre nosaltres d'una manera semblant a com ho fa la música? Per Van Gogh, aquesta pregunta no era teòrica. L'estava intentant respondre pintant. I potser és aquí on pintura i música es troben de debò, no perquè un pugui convertir-se literalment en l'altre, sinó perquè totes dues poden fer-nos sentir alguna cosa que les paraules, de vegades, no saben dir.

0: que no se'ns rovelli la llengua.
1: Al llarg del programa hem anomenat diverses fruites de tardor. I ara, en aquest espai del programa dedicat a la llengua, ens centrarem a explicar l'origen de dues d'aquestes fruites, la magrana i el codony.
2: La magrana. Comencem per la magrana. El nom prové de l'encreuament entre les dues formes llatines, mille grana, que vol dir mil grans, i malum granatum, que vol dir fruit granat. La magrana és originària del sud d'Àsia, Pèrsia i Afganistan. Aquesta fruita ha estat cultivada des de temps antics i ha jugat un paper important en les cultures i les tradicions d'aquestes zones. Se sap que el magraner es conreava en temps molt remots perquè s'han trobat indicis d'aquesta fruita en tombes egípcies de 2.500 anys abans de l'era cristiana. A Espanya van ser els àrabs els qui la van introduir a la península i des d'on es va exportar a Amèrica al segle XVI. Al llarg de la història, la magrana ha tingut un significat cultural i simbòlic en moltes civilitzacions. És esmentada en textos antics com la Bíblia i la mitologia grega, on era considerada un símbol de vida, fertilitat i abundància. A la mitologia grega, concretament, la magrana representava la vida i la mort a causa de la seva associació amb Persèfone. A la tradició jueva, la magrana és un símbol de justícia i prosperitat, i a la cultura islàmica es considera una fruita beneïda. I si parlem de representacions artístiques, en moltes pintures renaixentistes cristianes, com la famosa Madonna della Malagrana de Sandro Botticelli, el nen Jesús porta una magrana a la mà. En la iconografia cristiana, el fruit obert simbolitza la resurrecció, la nova vida, i també la passió de Crist a causa del color vermell sang dels seus grans. En les representacions d'Hera, la deessa grega del matrimoni i la família, també es representava de vegades amb una magrana a la mà com a símbol de la fertilitat i l'abundància a causa de la gran quantitat de llavors que té aquest fruit.
1: I ara parlem del codony. Segons Joan Coromines, el filòleg, en el Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana, la paraula codony procedeix del llatí vulgar cotoneum. La forma llatina és una alteració de la paraula grega kidonion, que literalment significa fruit de Sidònia. Sidònia era una antiga ciutat a l'illa de Creta, famosa a l'antiguitat per la gran quantitat dels seus codonys. Coromines destaca que, a diferència de les llengües ibèriques occidentals, com el castellà membrillo, que prové de melimelum, poma dolça, és el que vol dir, el català manté viva la línia directa del llatí cotoneum, de la mateixa manera que ho fa l'occità, que diu codony, i l'italià, que en diuen cotonyo. El codonyer és autòcton d'Europa meridional i dels països a la vora de la mar Càspia, com els boscos del Caucas, Pèrsia i Armènia. A Grècia, els codonyers estaven consagrats a Afrodita, la deessa de l'amor. Aquest fruit era el símbol de l'amor i la fecunditat, i els joves sants n'havien de menjar un abans d'entrar a l'habitació nupcial. També s'han trobat documents a la Grècia clàssica que fan referència als codonys com a símbol de fertilitat. A més, durant aquesta època, Venus, la deessa de l'amor, se solia representar duent un codony a la mà dreta. Es conta que les núvies gregues solien mossegar codony per perfumar-se la boca abans d'entrar a la cambra nupcial.
3: I fins aquí el programa d'avui. Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so Robert Garrigós i a Gemma Corderes, Jordi Giner i Esther Paracolls de Mots pel 21. Esperem que us hàgiu passat força bé i una estona ben agradable. I avui ens acomiadem amb una cançó molt tardorenca de la dècada dels 60, Leaves That Are Green, del duet Simon i Garfunkel.
4: I was 21 years when I wrote this song.

0: Sigueu molt benvinguts a una nova edició d'En Clau de Música. En el programa d'avui tindrem, com sempre, el meu company, en Bernardí Vilar de Bo. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: El control, en Pau Ibars. Bona tarda, Pau.
2: Bona tarda.
0: I qui us parla? La Mercè Serratacó.
1: Una altra temporada amb tots vosaltres per oferir-vos molta música, molt bona, que ens hi esforçarem i que, bueno, que desitgem de que ens torneu a escoltar com vau fer la temporada passada, oi, Mercè?
0: I tant, això és el que desitgem.
1: Bueno, Mercè, aviam, abans de començar el programa,
0: digue'm,
1: primer de tot, i en el Pau també li preguntarem, com us ha anat l'estiu?
0: Ai, fantàstic.
1: Sí?
0: Fantàstic. Un estiu molt bé, molt bé, molt tranquil, amb família i amics, molt bé.
1: Bueno, jo sé que hi ha una persona d'aquí, no dic qui, que s'ha passat l'estiu al Pirineu, eh?
0: Oi? Pillo la indirecta. Doncs sí, m'he passat mig estiu al Pirineu, a la zona de Sort, i la veritat és que ho hem gaudit moltíssim, estar a la muntanya molt maca, una mica sec, perquè bueno, no ha plogut fins ara, que està plovent a Bots i Barrals, però...
1: Però us ho heu passat bé.
0: Molt bé, hi ha pobles molt macos, i hem pogut visitar i conèixer molta gent.
1: El Lluís, tu i el gos.
0: Com sempre, el trio.
1: I tu, Pau, què tal?
2: Com jo anar? Més platja que muntanya, jo més Costa Brava.
1: Ah, molt bé. Costa Brava. On de la Costa Brava?
2: Port de la Selva, l'Escala, Sant Antoni de Calonja, Tossa...
0: Perdona, però això és una mica pijo.
2: Una mica de tot.
0: Una mica pijo.
1: Jo he estat a la prop de Sant Antoni de Calonja, he estat a Palamós.
0: Però tu, tu també pijo, què em passa? A veure
1: què
0: si al final estic rodejada.
1: Què dius, home, què dius? Si, escolta, si ha arribat un moment ara que, així com abans, els nens ens preguntaven si podien anar a Palamós, ara som nosaltres que els hem de dir... Aquí podem anar dos dies o tres,
0: que ens deixeu,
1: perquè hi ha un overbooking de nassos, escolta.
0: Això, però, bueno, això està bé, això vol dir que la família disfruta junts.
1: I cada vegada ho tenim més assumit, saps?
0: Molt bé, ja perfecte.
1: Està. I ara, a més que hi ha, bueno, ja saps que sóc besavi, com és lògic, oi?
0: Sí,
1: doncs el petit que va creixent, però d'una manera alarmant, diria jo, l'any que ve n'hi haurà un altre a fer juergan allà, o sigui que encara pitjor.
0: No, però està bé, està bé.
1: Bueno, i la festa major com ha anat?
0: Molt bé, sí? Molt bé. Sí, bueno, cosetes com sempre, però ha anat bé. En general la gent, tothom ha estat content, o sigui que... I una festa sempre és una festa, o sigui
1: que... Jo només sé una cosa, vaig voler intentar contactar amb el Pau i la Gemma em va dir, no l'atabalis perquè està amb la festa major a tope. I dic, vale, bueno, pues ja està.
0: Bueno, perquè en Pau és dels que s'implica amb la festa
2: perquè
0: major.
2: És com que començant la temporada, el dilluns següent, mentalment, jo no activo el mode ràdio fins dilluns següent de festa major, saps? I vaig pensar, bueno, dic, ja molt gravarem, bé. Ja ho farem tot. Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. Bueno, però va anar bé, no? Primer.
2: Sí, i tant, i tant.
1: Bueno. Doncs vinga, comencem?
0: Comencem.
1: Doncs mira, el programa d'avui el denominem Cançons d'una vida. No perquè siguin les millors ni les més maques, sinó perquè ens recorden diferents èpoques de les nostres vides i que aquestes peces musicals ens les fan recordar. Què et sembla, Mercè?
0: Em sembla fantàstic perquè realment hi ha cançons que sempre transporten a un moment determinat de la vida.
1: Sí,
0: és
1: sí.
0: Veritat.
1: I no són ni les millors ni les pitjors, són unes que, pues, pel que sigui, mira, ens agraden.
0: Bé, el que sí que és cert és que les cançons les anirem posant una mica com ens doni la gana, que
1: exacte, és normalment,
0: sense cap ordre concret.
1: Exacte.
0: Llavors, cadascú li faran reviure que li facin reviure.
1: Val? Mira, comença tu, perquè sé que la primera t'agrada.
0: La primera m'encanta, perquè és d'un senyor que canta, no bé, ens hem de posar dempeus,
1: sí,
0: perquè és el senyor Frank Sinatra,
1: molt bé,
0: i ens cantarà Strangers in the Night. És una passada, ja ho veureu.

0: Aquesta cançó, sempre que la que l'escolto, allò de gallina de piel, saps? A més, mai a la vida fa mandra escoltar-la.
1: Perquè,
0: mai.
1: Perquè és una cançó preciosa, amb una veu preciosa i una interpretació genial. Però això mai fa mandra.
0: No, però sempre et ve bé escoltar-la,
1: oi? I tant que sí. Sí, sí.
0: Bueno, mira, ara a continuació, Willie Preston ens interpreta My Street Lure. Endavant.

0: entre que aquesta cançó fa ballar i que la Mercè en té moltes ganes perquè s'hi ha posat de seguida, això ha sigut un festival. Això ha sigut
1: un
0: festival.
1: És una cançó que és discotequera, és de l'època de quan van començar les discos, i a veure, a mi em va enganxar allò, bueno, una mica abans de començar l'adolescència, però va ser una cançó que va fer furor.
0: Però
1: i
0: és que
1: es va sentir per tot arreu.
0: Et dura fins ara, eh?
1: Sí, sí, les coses em duren. Em duren.
0: Sí?
1: Sí. Bé, la que sí que dura és la cançó següent que posarem, que és una cançó fantàstica, que s'ha convertit en un himne, diria jo, un himne internacional des de fa molts, molts anys. L'autor és ni més ni menys que el senyor John Lennon, i la cançó que posarem és Imagine.

0: una revista especialitzada d'una discogràfica, no me'n recordo ara quina era, va fer una enquesta de la millor peça musical de no sé de quants anys, no sé si de sempre o de des de no sé de quan, de molts anys, i va sortir Imagine.
1: Bé, jo penso que és una cançó que...
0: O sigui, la va triar, però amb una diferència abismal a la segona.
1: Clar, perquè és una cançó que en el moment que va sortir realment feia falta que algú expliqués el que explica la cançó, d'imaginar-se un món sense guerres, sense fam, sense problemes. A més, l'autor és un senyor molt important, una persona que ha composat cançons fabuloses i meravelloses, i el segell de Beatles, a veure, hi és, sempre.
0: Però, a més, aquesta, la persona que, o sigui, el que va redactar l'article i tal, deia, siguent una cosa total i absolutament impossible, perquè la raça humana,
1: sí, clar,
0: això no ho farem mai, el que determina aquesta, sí, el que imagina aquesta cançó, oi? Diu, tot i amb això, que sortís amb una diferència tan abismal, una cosa impossible.
1: Bé, jo penso que la gent en realitat són bastant tots idealistes i d'alguna manera tothom somnia amb coses que sap que no passaran.
0: Sí.
1: Llavors el fet de que hi hagi algú que et faci una cançó amb totes aquestes coses i te les expliqui i tingui aquest to de veu, aquesta cadència, aquesta manera de fer música que tenia en John Lennon, que jo crec que hi ha poca gent que siguin igual, sí, que ell, per no dir ningú. Bueno, passen coses com ara això.
0: Exacte.
1: Que sigui un èxit mundial després de 40 anys
0: de fer
1: la cançó.
0: Que ell deia que, siguent una cosa impossible o pràcticament impossible, que sortís amb,
1: sí,
0: aquesta força.
1: Sí, perquè aquesta cançó, no recordo la data, però em sembla que és del 70 i alguna cosa, sí, 74,
0: por
1: 75.
0: Por ahí, sí.
1: O sigui que és una cançó que té 40 i pico, sí, quasi, sí, 50,
0: sí,
1: anys.
0: Sí.
1: Vale? O sigui que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. És increïble.
0: Bueno, mira, ara a continuació, un altre gran cantant i una altra gran peça, l'Elton John ens ofereix Sacrifici.

0: Des de luego, l'Elton John, com altres d'aquests grans cantants, en té moltíssimes de peces, però com aquesta i una que posarem després més tard, vull dir, poques, eh?
1: Clar, però tornem una mica a el que ens ha passat abans. Són gent que tenen un segell propi, una imatge pròpia, a part de ser molt bons, que això és el que a vegades no diem, però és que és així. O sigui, són gent que musicalment són molt,
0: no,
1: molt
0: no,
1: bons,
0: molt, bons, molt,
1: molt especials.
0: Molt.
1: I també, doncs, a vegades penso que també hi ha un punt del moment en què aquesta gent surt. I llavors fa que, segons en quin moment, algú, doncs, quasi ni el veiem, i en canvi hi ha gent que surt en un moment idoni,
0: sí.
1: I llavors tothom el coneix. A part de que aquests senyors són gent que han picat pedra molts anys.
0: Però cuidado que després ha de durar la cosa, eh?
1: Que sí, que
0: o sigui,
1: sí, que sí.
0: Que han de continuar,
1: que sí.
0: Siguem bons.
1: Sí, sí,
0: no
1: sí,
0: és bo
1: sí.
0: Una vegada, no.
1: No, no, molt bons, molt, molt, molt bons.
0: Exacte.
1: I tant, aquí no hi ha discussió possible.
0: Exacte, exacte.
1: Doncs vinga, ara sí, de cas sentirem la propera cançó, que és de Leon Russell, i es diu On the Waterfront.

0: Aquesta cançó, recordes? Qui ens la va enviar? Aquell holandès.
1: És veritat.
0: Eh?
1: Sí. I tant, i tant,
0: el
1: i tant.
0: Pare de la, el
1: marit... Dels amics de la teva filla,
0: exacte.
1: Sí.
0: Exacte.
1: I tant, i tant.
0: O sigui, jo per mi era total i absolutament desconegut aquest. I després li he agafat una afició increïble. I per sobre de tot, aquesta cançó, per mi, és la millor que té.
1: Doncs vinga.
0: Per mi és la millor que té.
1: Aquí la deixem. La propera.
0: Bueno, mira, ara l'Elton John un altre cop ens posa una altra peça increïble que es diu Sorry, Seems to be the harder for, que per mi també és magnífica, com l'altra d'abans.

0: Doncs això que et deia abans, aquestes dues peces, tant aquesta com l'altra que hem radiat abans, per mi són d'aquelles que de per tota la vida, vaja, duraran sempre.
1: No ho sé, jo, saps què em passa? Que l'Elton John m'agrada moltíssimes coses d'ell. Llavors em costa molt de dir quina m'agrada més. Perquè, a veure, com tot, hi ha moments per tot. Mm-hmm. Hi ha moments que et ve de gust d'en sentir Candle in the Wind, que és preciosa. Hi ha moments que Sacrifice, doncs, també està molt bé. Jo què sé, hi ha moments per tot. I a mi Elton John et diria que en general m'agrada sempre.
0: Sí.
1: Sempre.
0: A més, és un cantant d'aquells que té una personalitat bestial. O sigui, quan comença... Bueno, és com el Frank Sinatra. O sigui, quan el tio surt a l'escenari, la gent calla, la gent escolta. Saps com vull dir?
1: Perquè saps perquè que escoltaràs que... algú bo.
0: Exacte.
1: Aquí tothom es posa a dir que a veure què ens oferirà.
0: És això. Perquè... saps que el que ofereixi serà fantàstic.
1: És que ho tens assegurat.
0: Serà
1: assegurat
0: fantàstic.
1: Que sí, que estarà molt bé.
0: Molt bé.
1: Però... ara tenim una cançó d'un senyor que en el seu moment va fer furor perquè era una mica com t'ho diria jo, com una mica salvatge quan sortia a actuar.
0: Molt, no una mica, molt.
1: I va fer furor perquè trencava una mica l'esquema dels cantants amb corbata i americana i
0: sí,
1: tots posadets, tots monos, que semblaven nens d'escola bona.
0: Exacte.
1: I aquest va sortir una mica a trencar-ho tot.
0: Però ho va aconseguir,
1: va ser molt, molt bo. I per mi és una de les millors veus que van haver-hi en aquell moment.
0: Sí, perquè...
1: I parlo ni més ni menys que
0: és
1: del
0: que
1: senyor...
0: És que ho podia cantar tot.
1: Tot.
0: Si hagués volgut, ho hauria pogut cantar tot.
1: Aquest senyor era de Gales, tenia, sí. Com em sembla que li deien el lleó, el tigre de Gales, com li deien, el tigre de Gales,
0: sí, sí,
1: em
0: sembla. Sí.
1: És el senyor Tom Jones, i ens canta una cançó que no és que s'hagi sentit molt, és que jo crec que deu estar gastada, ja de tant que l'hem sentit. Es diu Delilah.

0: Mercè, hem començat forts, oi?
1: Sí,
0: Eh?
1: perquè a més aquesta cançó et fa cantar, et fa ballar, és una cançó que et pot, et
0: A més
1: pot.
0: a més, de temps enrere, no sé, en una emissora de televisió, fent una recopilació, però ja era molt gran, poder no tant com ara, però ja era gran. I la cantava amb una veuarra com ara, eh?
1: Bueno, és que sempre ha tingut
0: una
1: un xorro de voz.
0: Increïble, increïble. És el que te deies. A més, un aspecte salvatge, amb
1: sí.
0: una veu salvatge, però una...
1: No, i tenia un punt diferent, anava amb collarets i amb cadenes
0: exacte.
1: Quan no hi anava ningú.
0: Exacte,
1: anava despentinat quan no hi anava ningú. Era
0: exacte.
1: Una mica salvatjat. I jo penso que tenia aquest atractiu també, a part d'una veu magnífica, com poca gent té. Perquè aquesta potència de veu, fill meu, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
0: Mira, parlant de veus,
1: sí.
0: ara no m'atreveixo a posar-los cap adjectiu, perquè segur que quedaria curt. Només dir els noms i la peça, i la gent més o menys ja sabrà de què va la cosa. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, i la peça és Summertime.
1: Fantàstic.

0: en el seu moment i van fer furor són els que venen ara a continuació. En el seu moment recordo que quan van començar a triomfar fort allò per tot arreu, la gent una mica se n'enreia i feien bromes segons alguns, i bueno, però és que aquesta gent van vendre milions de discos i són ni més ni menys que els Bee Gees.
1: Però és que de seguida que van sortir la van petar, eh?
0: Però inicialment ells havien fet d'altres coses i més o menys estava bé tot el que feien, vull dir, són gent que musicalment són bons.
1: Era molt trencador.
0: Però quan van fer aquests canvis de veu, aquests falsets, la gent una mica va sobtar-se, no? I una mica, clar, era fàcil. Riure-se'n d'això és fàcil quan et sembla que, bueno, això no té importància.
1: Però quan comences
0: llavors
1: ho
0: intentes fer tu i veus que no ho pots fer.
1: Però quan comences a escoltar la música dius, això va en sèrio.
0: Clar, i aquesta gent realment ho van patar. Per tot arreu va ser molt, molt, molt fort.
1: Ho van patar, mare meva.
0: Van triomfar moltíssim i la cançó que posarem és una cançó que es diu How Deep Is Your Love. Jo crec que la coneix tothom, ja ho veureu.

0: van venir amb una, manera trencadora, amb aquests falsets i tot, que això no es coneixia, però de seguida la gent s'hi va agafar, eh?
1: Però que a més van aconseguir fer canvis importants fent-nos escoltar música diferent.
0: Sí.
1: Però aquesta gent van entrar després en coses de cinema, van entrar promovent d'altres tipus de cançons, van fer molta feina en aquest sentit. I penso que potser a vegades no s'agraeix prou quan hi ha coses d'aquestes, però va ser tota una etapa diferent. A partir d'aquí la gent ja no va tenir por de fer falsets.
0: No, no, i tant, i tant.
1: Ni
0: i
1: va
0: tant.
1: Tenir por de sortir un grup amb fer un vídeo que... Bueno...
0: Però a més aquesta gent van tenir una producció increïble perquè van fer moltes cançons i totes amb èxit, eh?
1: Sí, clar.
0: O sigui, totes van triomfar.
1: Però és que a més n'hi ha que estan fetes per ells que no canten ells i també han tingut èxit.
0: Exacte.
1: O sigui, realment, musicalment, jo crec que han sigut
0: I
1: molt
0: tant,
1: bons.
0: I tant que sí, i tant que sí.
1: No sé, aquesta... a mi, jo recordo un moment que van sortir que va ser com molt trencador i la gent més gran que jo, en el seu moment se n'enreïn una mica. Ah, però què fan aquests nois? Ja es nota que són de lluny i no sé què. Mira, la prova està que després de tants anys continuen fent-se sentir, continuem tots escoltant-los i pensant que són molt bones composicions.
0: Bueno, no cal córrer tant. Jo recordo quan van sortir els Beatles, la gent gran, la gent que ja no era de l'època d'ells,
1: sí, també és veritat.
0: Els peluts aquells, te'n
1: recordes? Els peluts aquells, sí senyor.
0: O
1: i sigui, total deien una mica de cabell llarg.
0: Comparat amb ara o amb altres èpoques, sí. Però a més vull dir-te que allò... Els crucificats, o sigui, ja els assenyalava pel
1: clar,
0: cabell.
1: Clar.
0: O sigui, no és que la música sigués bona o dolenta, no. Això no s'hi fixava, només que deien aquells peluts, per tant, ja no podien fer bona música.
1: El que,
0: passa que
1: jo penso que hi ha coses diferents. Una és gent que és boníssima, però després hi ha la gent que, a part de ser boníssima, mostra una imatge que fa que t'hi fixis.
0: Exacte.
1: Això que deies tu dels Beatles va passar. Lo dels Vigis, evidentment,
0: sí,
1: també.
0: Clar.
1: Per exemple, Queen va passar igual.
0: I tant,
1: vale?
0: I tant.
1: Perquè, clar, anaven tan estrafolaris que deies, mare de Déu, què és això?
0: Però
1: i, en canvi, musicalment... Bueno, el Michael Jackson, tres quarts de lo mateix.
0: Igual.
1: Ja, i, clar, quan mires la música, realment veus que allà hi ha una feinada darrere.
0: Però
1: i
0: que,
1: molt bona feina.
0: Però és que amb aquest tipus de cantants, de persones i tal... O sigui, a vegades un pensa... van tan estrafalaris perquè la gent es fixi en alguna cosa perquè potser no són gaire bons. I després resulta que són tan bons o millor que la imatge.
1: Sí.
0: És veritat o no?
1: Que sí, eh? Tant que sí.
0: Bueno, mira, el que ve ara, els que venen ara, no van tenir l'èxit, que també, de Vigis, però déu-n'hi-do. Eren Simon i Garfunkel. La peça que ens ofereixen és The Sound of Silence.

0: Bueno, pues, tal com dèiem, Simon i Garfunkel, sense ser potser com els altres, que déu-n'hi-do també, van tenir lo seu i també molta bona,
1: aquesta cançó...
0: moltes bones peces, bona producció i de nivell, de nivell.
1: Per sí. Mi, aquesta gent fent la cançó aquesta del ritme del silenci, que és preciosa, l'altra va ser Puente sobre Aguas Turbulentes,
0: sí, tant,
1: que també ens vam inflar de sentir-la.
0: I tant, i tant.
1: I continuo creient que són molt bons. Alguns allò diuen que per separat són millors, jo penso que junts eren molt, molt, molt bons, i és una llàstima que no estiguessin més anys junts, perquè
0: sí,
1: van
0: perquè
1: fer molt bones coses, la veritat
0: van,
1: que sí.
0: No sé què va passar, la veritat és que ningú sap què és el que va passar, però és una llàstima que aquests grups es desfagin i...
1: També s'ha de dir que quan estan triomfant es porta una vida molt hiperactiva i això
0: sí.
1: És complicat, i no sempre es pot lligar la vida d'artista amb la vida familiar,
0: sí.
1: La vida pròpia, i alguns diuen que fins
0: que
1: aquí...
0: I les dues coses
1: clar,
0: costa molt, eh? Costa
1: és molt complicat. I, bueno, jo puc entendre-ho, que diguin
0: sí,
1: fins
0: clar,
1: aquí. El que passa que els que ens agrada, doncs, ens sap greu.
0: Però alguna cosa forta ha de ser, perquè, aviam, amb una balança poses... Ells, quan es posaven a cantar i tal, ells ja sabien que si triomfaven tindrien aquest problema, perquè el té tothom.
1: Sí, el que passa
0: llavors,
1: que...
0: Llavors, potser quan posar amb una balança.
1: Clar, però potser quan comences no hi comptes que tindràs tant d'èxit.
0: Ja.
1: Perquè, clar, no és el mateix cantar allò una mica o bé d'estar sempre.
0: Sí, sí,
1: a dalt
0: sí, sí.
1: De tot, que és molt sí. Més complicat. Però, bueno, no sé.
0: Abans de que presentis
1: sí.
0: Aquesta que,
1: sí.
0: Que presentaràs ara,
1: sí. Sí.
0: L'he posada perquè em recorda molt el Caco i quan va estar
1: ah,
0: amb
1: molt
0: nosaltres.
1: Bé. Doncs vinga, en honor del Caco sentirem el grup que es diu The Weeknd i la cançó es diu Save Your Tears.

0: Bueno, doncs aquesta, la Mercè, la ballada, ja us ho dic, i a la meva dona li encanta, i bueno, ja estem sobre el temps, hem de dir adéu ja, no?
1: Doncs vinga, ho deixem aquí, i fins d'aquí 15 dies que tornarem amb més coses.
0: Doncs vinga, fins d'aquí 15 dies, i gràcies.
1: Fins aviat.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
4: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a Xoc d'Estics. Aquí estem, als estudis centrals de la nova ràdio de Reus, en David Fernández, a control tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent, qui us parla, Artur Ávila, per apropar-vos les darreres informacions hoqueístiques del darrer cap de setmana. Un cap de setmana que ha estat marcat per l'ajornament de molts partits com a conseqüència del temporal de mal temps. Les lligues catalanes, l'hoquei plat i les nacionals catalanes van estar afectades totes elles per aquests temporals i posteriors suspensions. Us ho explicarem tot a partir d'ara. La Lliga Catalana Masculina us l'aproparan als companys Nani i Jordi Benavent. Bona tarda, companys.
5: Hola, bona tarda, Artur.
6: Hola, bona tarda, Artur. Bona tarda, Jordi.
4: La Lliga Catalana Femenina sí que ja coneix els quatre participants a la final four. També en parlarem. Mentre que l'hoquei plata disputava una segona jornada amb només tres partits al grup nord i un al sud. Les nacionals catalanes també es van veure afectades amb només 3 partits a la femenina i 5 a la masculina, que és la que menys afectada es va veure. Què us podem avançar dels partits disputats? Doncs potser el més destacat serien els 6 gols que anotava Arnau Llanes pel Batlloc en el derbi lleidatà davant el Joneda. No ens entretinguem més i anem a aprofundir en aquest menú. Senyor de control tècnic, endavant màquines! Oh!

0: Lliga Catalana Masculina.
1: L'alerta meteorològica per pluges intenses decretada aquest cap de setmana a Catalunya ha obligat a suspendre diversos esdeveniments esportius, territorials i estatals, incloent-hi els partits de la segona jornada de la fase prèvia de la 22a edició de la Fried Ràbica Lliga Catalana d'Hockey Patins. Només el partit que jugaven el Club Patí Voltregà i l'Alcoi es va poder disputar quan estava previst. La resta de partits es van haver d'ajornar per precaució i només dos es van jugar el dia següent, ahir diumenge. Els altres duels que es van suspendre s'han ajornat per jugar-se durant aquesta setmana. Amb tot això, però, repassem els marcadors que s'han produït en aquesta reduïda segona jornada de la Lliga Catalana, Nani.
2: Voltregà 6, Alcoi 1.
1: Un contundent Voltregà no dona opció als alcoians amb un hat-trick de Ferran Font.
2: Reus 6, Xum 4.
1: El Xum maquilla el marcador al final d'un partit on el Reus va remuntar el gol inicial.
2: I Noia 5, Lleida 0.
1: Maneta de la Noia al Lleida en el retorn de Carlos Cortijo a l'Ateneu. La resta de partits que s'havien de jugar es van ajornar i es disputaran, com dèiem, durant aquesta setmana. El Lloret-Barça es jugarà aquest dimarts, dia 6, a 8:45 del vespre. El partit entre el Caldes i el Calafell, que s'ha de jugar a la Torre Roja, es disputarà també demà dimarts, dia 6 d'octubre, a les 9:10 de la nit. L'estrena de l'Igualada a la competició serà el dimecres 7 a les Comes contra Lleida, a 8:45 del vespre, mentre que el partit ajornat que s'havia de jugar a la pista del Vilafranca passa el dimecres 14. Nova exhibició dels de Jefa Rovira en aquesta Lliga Catalana. El Voltregà no va tenir cap mirament davant un Alcoi que es va veure superat a Sant Hipòlit, sobretot gràcies a l'encert de Ferran Font. Només 7 minuts va necessitar Font per inaugurar el marcador amb l'1-0. No va ser fins als últims instants de la primera part quan es va tornar a moure l'electrònic, quan Arnau Canal, per partida doble, establia el 3-0, resultat amb el qual els dos equips van marxar cap als vestidors. Només començar la segona part, Xavi Burguillos retallava les diferències al marcador, però només a treure del centre de la pista, novament Ferran Font, es veia a qualsevol intent de reacció dels alcoians fent el 4-1. Dani Rodríguez posava el 5-1 al marcador al minut 35, mentre que el protagonista del partit, Ferran Font, es va encarregar d'obrir i de tancar també el marcador amb el definitiu 6-1 a 2:30 pel final. Amb aquest triomf, el Voltregà es jugarà la classificació per la final Four en l'última jornada d'aquesta fase prèvia, en el partit que hauran de jugar el dissabte al migdia contra el Barça al Palau Blaugrana. Després de la victòria contra el Caldes en la primera jornada, el Reus Deportiu tornava a jugar al Palau d'Esports. Els roig-i-negres van rebre a un Xum que es va avançar en el marcador amb un gol de Pepe Hernández. La reacció dels del Baix Camp, tot i que eren superiors a la pista, no va arribar fins a que quedaven 10 minuts per arribar al descans, gràcies a un gol de Guillem Jansà. No va ser fins a la segona meitat quan es va tornar a moure el marcador i als 30 segons de la represa, Carles Casas, amb una potent xuta, tornava a posar per davant els roig i negres amb el 2-1. Els problemes per al Xum van arribar poc després, quan una blava a Lluc Sitjà deixava en inferioritat els massanatencs durant 2 minuts. Això ho van aprofitar els reusencs amb 2 gols, un de Roc Pujades i un altre del capità reusenc Joan Salvat, que sentenciaven el partit. Novament, Carles Casas va tornar a veure porteria i posava el 5-1 a l'electrònic, mentre que Joan Picard feia el 5-2. Només 10 segons més tard, una altra vegada Guillem Jansà faria el 6-1 del Reus, mentre que 2 gols a l'últim minut, un d'Eloi Rodríguez i el segon de Joan Picard, maquillarien el marcador amb el 6-4 definitiu en un partit on el tècnic reusenc no marxava content. Jordi Garcia.
3: Bueno, avui no hem crescut massa. Hem crescut en algun aspecte que ho hem fet molt bé, en algun aspecte sí que l'hem fet molt bé, però en algun aspecte avui hem fet algun passet enrere, que ja està bé que passi ara, perquè ens ha de servir per veure què és el que hem fet malament avui i rectificar-ho per tirar endavant. Evidentment, guanyar no és fàcil, a dia d'avui és molt difícil, però penso que avui no ha sigut un bon partit, no ha sigut un partit rodó. evidentment que estem encara a 4 setmanes de l'inici de l'Hockey Lliga i tenim temps, i evidentment quan portes tant de temps treballant, hi ha hagut moments de la pretemporada que ho han fet molt bé i estem treballant bé, però avui no ha sigut un bon dia també. Havíem de jugar ahir, hem jugat avui, no era fàcil, però bueno, no marxo massa satisfet avui, tot i el resultat, i que hi ha hagut moments que anàvem 6-2 i que hem tingut pilota parada per marxar encara amb un resultat molt més apuntat. Hem de treballar.
1: Per la seva banda, l'entrenador del Xum, l'altre Jordi García Altarriba, reconeixia que jugar a la pista del Reus és molt complicat i que la targeta blava que va veure Lluxitjà els va penalitzar en excés.
0: Sí, al final sabíem que era una pista molt complicada, que havíem de fer les coses molt ben fetes. També tenim un equip que tenim tres incorporacions noves, també ens estem adaptant uns amb els altres, i al final la part que nosaltres som un equip molt menys inexpert que el que són ells, i al final doncs, ens han penalitzat aquests punts de dir la blava amb dos gols que se'ns han anat al resultat, perquè la primera part crec que sí que ens portaven ells el pes del partit, però crec que estàvem ben situats en defensa, per suposat saps que t'arribaran, però estàvem bé en defensa, traiem les nostres contres, i quan teníem la bola pues, podíem arribar a fer mal a la porteria, però per la segona part amb la blava, que ens l'han treballat molt bé, ja ho feien l'any passat, i això ens ha matat una mica. Però bueno, al final és el que diem, és Lliga Catalana, sabem que estàvem a casa d'un dels millors equips de l'Hockey Lliga, i al final, doncs mira, hem pogut maquillar el marcador, tot i que la primera part em dona més bones sensacions que la segona.
1: Un dels equips que s'està mostrant intractable en aquest inici de temporada és el Noia de l'Eix Esteller. Amb 11 gols a favor en dos partits i cap en contra, està demostrant en aquesta Lliga Catalana que és un ferm candidat a tot. Aquest diumenge, a l'Ateneu, rebia la visita d'un Lleida que en la primera jornada no va tenir problemes per desfer-se del Vilafranca. A més, l'entrenador dels llistats és l'entrenador que els de Sant Sadurní han tingut les últimes dues campanyes i la primera vegada que trepitjava novament l'Ateneu. Els cavistes només van necessitar 5 minuts per obrir el camí de la victòria, de quan David Gelmà va fer l'1-0. Pau Andreu es va encarregar de fer el 2-0 a 5 minuts del descans, mentre que abans de marxar cap als vestidors, el partit va quedar sentenciat amb dos gols més, de Marc Zanon i una altra vegada de David Gelmà. El definitiu 5-0 el va fer un Pau Andreu que destacava que aquest joc que està exhibint el Noia és fruit de la bona feina que s'està realitzant.
4: Sí, bé, sabíem que era un partit complicat i vam estar conscienciats doncs, tota la setmana, i el mateix vam fer la setmana passada. Doncs, estem entrenant molt bé i crec que s'està veient reflexat en els partits com en el resultat. Sí, és això, estem produint molts atacs i bons, i és això, potser és el que ens va faltar una mica durant la pretemporada, amb els amistosos que vam fer, que jugàvem bé i arribàvem, però no ho acabàvem de materialitzar. I no sé si dir-li sort o l'encert que hem tingut aquests dos partits, doncs, que ens estan anant bé i que podem veure porteria doncs, fàcilment. Sí, no, era un rival doncs, molt dur i ho sabíem, però és això que et dic. Durant tota la pretemporada doncs, hem anat jugant bé i hem anat arribant. Que no ho poguéssim materialitzar doncs, era un altre tema, però sí que ho podem fer a la Lliga Catalana i que segueixi així.
1: Com dèiem, aquesta era la primera vegada que Carlos Cortijo s'enfrontava a l'equip que ha dirigit les últimes dues campanyes. Un Cortijo que destacava el joc del seu ex-equip en un duel on el Lleida no va tenir cap opció.
5: Yo creo que el Noia ha hecho un partido muy bueno, han sido superiores de principio a fin. Pero bueno, hemos intentado ahí controlar, pero bueno, ellos han tenido un inicio muy, muy, muy bueno. Y en ningún momento hemos tenido, la verdad que no hemos tenido opciones de poder engancharnos al partido. La segunda parte creo que ha estado un poquito más nivelada, pero bueno, ellos han marcado nada más empezar. Y bueno, no ha podido ser. Bueno, está bien, felicidades al Noia, tiene un equipazo, seguramente consigáis cosas importantes. Para mí a nivel personal, muy emocionado de venir aquí, de volver al Ateneu. Ya comentaba que me ha pillado un poco pronto este partido a nivel emocional, Pero bueno, es así el deporte y nada, me ha hecho mucha ilusión veros a todos y nada, y nosotros por nuestra parte. Poco se puede decir cuando te ganan con tanta superioridad, por lo tanto, felicitar al Noia y nosotros a seguir trabajando.
1: La resta de la jornada, com dèiem, que ha estat suspesa, es definirà aquesta setmana, mentre que els quatre equips que es classificaran per la Final Four es jugarà el dia 17 i 18, aquesta Final Four, a Santa Perpètua de la Mogoda, es coneixeran a la tercera i última jornada d'aquesta fase prèvia de la Lliga Catalana, que tindrà aquests enfrontaments.
2: Lloret-Alcoi.
1: Barça-Voltregà.
2: Calafell-Reus.
1: Xum-Caldes.
2: I Igualada-Noia.
1: Tot el que depari aquesta Lliga Catalana us ho explicarem aquí, a Xoc d'Estics.

0: Lliga Catalana Femenina.
1: En quant a la Lliga Catalana Femenina, l'edició 26-27 l'estan disputant 8 equips dividits en dos grups de 4. Tres jornades, doncs, de les quals dos ja s'han disputat, mentre que la darrera només ho ha fet en part. Anem a clarificar com queden els dos grups. En el grup A, Palau, amb encara un partit pendent, i Sarda, ja amb els tres partits jugats, ja estan classificats per disputar la final a 4. Queden eliminats Sanku i Mataró. En el grup B, ahir va disputar-se el partit de la tercera jornada entre Vigues i Alpicat, que finalitzava amb un espectacular empat a 5 i que donava la classificació per la final a 4 al Vigues, que, a més, serà l'anfitrió d'aquesta edició, que es celebrarà els propers dies 10 i 11 d'aquest mes d'octubre. L'altre partit del grup, el derbi osonenc entre Manlleu i Voltregà, es disputarà avui dilluns a les 9 del vespre, tot i que ja no té cap incidència d'efectes classificatoris, a no ser saber si el Voltregà serà primer o segon de grup. El Manlleu ja no té opcions de classificar-se, mentre que les de Sant Hipòlit, com dèiem, cas de vèncer o empatar, quedarien primeres de grup i es veurien les cares a semis amb el Sarda.
2: Un d'aquests equips classificats per aquesta final a 4 de Lliga Catalana Femenina, com us dèiem, és el Cerdanyola, i teníem doncs, el seu entrenador, el Sergi Coll, bé primer. Doncs felicitats i una mica doncs, quin gust te queda després d'aquests partits en què s'ha retornat positivament la cosa.
3: Molt content perquè tenim el premi que volíem i realment era una cosa que volíem passar, no ens era igual aquesta Lliga Catalana. L'equip està en fase de creació perquè ha canviat molt respecte a la temporada anterior i ens hem trobat amb l'inconvenient que encara no he tingut totes les jugadores a cap partit, perquè ahir la Dana era a la banqueta però no va jugar perquè està lesionada també. I llavors l'equip està evolucionant, encara ens queda molt per evolucionar, però tenim un premi a mig camí que ens satisfà bastant.
2: També et volia preguntar doncs, com veus els equips, no? Perquè això doncs, és com una petita pretemporada, com un assaig, pel que s'han acabat doncs, ja la potent, o aquella Lliga Femení, que cada vegada és més potent.
3: Com sempre, el nivell va pujant, el nivell mig va pujant. Es podria dir que a la Lliga Catalana estem participant els equips de nivell mig, pràcticament, perquè els de dalt no la juguen, i tothom va molt fort, i tothom està molt ben rodat, nosaltres també. Estem al seu nivell, i així ho hem demostrat classificant-nos. El Palau ens va passar per sobre el primer dia, el Mataró va costar obrir la llauna, el Sant Cugat va ser superajustat, no vam aconseguir la classificació amb un empat fins al final del partit i, per tant, això demostra que el nivell de la Lliga va pujant cada vegada més i això és molt bo.
2: I ja, doncs, per finalitzar, com ho veus aquesta final a 4? Hi ha algun favorit? S'acaba de classificar el Vigues ara, que ha empatat a 5.
3: El Vigues que juga a casa per dir d'algun, però ja et dic que estaran molt igualats els tres partits que hi hagi. Esperem nosaltres jugar-ne dos d'ells i realment és un premi poder ser aquí i segur que hi haurà gent perquè a Vigues ho fan molt bé, omplen el pavelló, si més s'ha classificat. A mi m'agradaria que em toqués el Vigues, no sé en quin ordre s'han classificat i per tant a mi m'agradaria jugar amb un molt bon ambient que la competició s'ho mereix.
2: Moltes gràcies, Sergi, i sort perquè és de final a 4.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Hockey Plata.
1: L'Hockey Plata va disputar la jornada 2 amb aquests resultats. Comencem pel grup nord, Nani.
4: Un grup nord on només van disputar-se 3 partits. Són aquests. Dominicos 1, Congrés 2.
1: El Congrés suma la seva primera victòria de la temporada.
4: Escola Lubians 2, Olot 2.
1: Primer punt de la temporada pels garrotxins.
4: Jola Zeta 1, Companyia de Maria 4.
1: Els gallecs es treuen l'espineta de la darrera derrota davant el Dominicos en el derbi coruñés. El partit entre Vilaseca i Barça Atlètic es jugarà el divendres 23 d'octubre.
4: El Tordera Ordes no es disputarà fins al 7 de novembre.
1: L'Oviedo Roller i el Reus no disputaran el seu partit fins al 8, també de novembre.
4: I el partit entre el Sant Cugat i el Jake, que quedava suspès a darrera hora per les inclemències del temps i de moment no té data de recuperació.
1: La classificació després de 2 jornades i a manca de forces partits per disputar queda així. Líder, Congrés, amb 4 punts. Segona, tercera i quarta posició per Dominicos, Oviedo, Roller i Companyia de Maria, amb 3. Segueix l'Escola Lubians amb 2, Olot, Jaic i Vilaseca amb 1 i tanquen amb 0, Ordes, Jolaceta, Reus, Sant Cugat, Tordera i Barcelona. Només 3 partits s'han disputat en aquest grup nord. 2 en presència catalana, que analitzarem a continuació. Comencem per l'anàlisi del partit del líder Dominicos, que queia davant el Congrés per 1-2 i aquest li prenia el liderat. Un Congrés que guanyava al pavelló Monte Alto de Corunya davant un Dominicos que arribava eufòric després de vèncer a la primera jornada 2-5 al Companyia en el derbi corunyès. Els de la Sagrera, però, van plantejar un partit molt seriós i amb una gran organització defensiva i un gran Eloi Mejino sota pals, no només van resistir la primera meitat sense encaixar, amb penal inclòs, sinó que va entrar a vestidors amb 0-1 gràcies al gol d'Àlex Mainer a manca de 4 minuts pel descans. A la segona part va repetir-se part de la història. Els gallecs tenien una nova bola aturada, no la materialitzaven i després eren els catalans qui marcaven el segon de l'estic de Xavi Alonso, aprofitant 2 minuts de power play per Blava. Quedaven per a 8 minuts i els barcelonins ja van deixar escapar 2 gols d'avantatge l'anterior jornada. Aquesta vegada, tot i que el Dominicos retallava distàncies només 2 minuts després del 0-2, l'equip de Sergi Ponset va apretar les dents en defensa i va poder mantenir aquesta mínima avantatge 2-2 i sumar la seva primera victòria de la temporada. Un dels golejadors barcelonins, Xavi Alonso, ens feia aquesta valoració de l'important victòria.
5: Però vèiem un partit molt dur, a casa d'un rival supercomplicat, a més després d'un trajecte. I res, el partit ha començat bastant bé, ha començat de cara ficant-nos per davant el marcador i ha marxat 0-1 a la mitja part. I en aquestes categories, anar per davant sempre és un factor que et fica les coses a favor. A la segona part hem pogut ampliar el 2-0 en una superioritat que ens ficava les coses molt de cara, però el Dominicos és un equip molt fort a casa, que ens ha ficat el 2-1 i ens ha ficat les coses molt complicades fins al final. Però per sort sumem 3 punts, ens els portem a Barcelona i molt content amb l'inici de temporada que estem fent i amb com estem treballant.
1: I no massa lluny de Corunya, a la localitat també corunyesa de Carballo, l'Olot arrencava un punt de pista de l'escola Lovians. Empat a 2 del que ens informa el nostre company de ràdio Olot, Roger Gern. Bona tarda, Roger.
6: Primer punt de la temporada per a l'hoquei Olot. Aquest dissabte al vespre ha començat el camí dels olotins, el grup nord de l'hoquei Plata 26-27, amb un duel igualat i amb ocasions pels dos conjunts. Al Carballo Calero els garrotxins van començar millor que l'escola Lovians i ho van demostrar amb un gol matiner. Va ser el minut 4 i mig, obra de Marc Prat, aprofitant una passada a zona interior de Joel Pagès, un gol que feia justícia al que s'havia vist fins al moment a la pista. L'alegria, però, va durar 3 minuts perquè Trigo marcaria l'empat en un accés dins l'àrea. Un gol que donava aire als gallecs, que van aprofitar un penal al minut 15 que va transformar David Sánchez per posar-se per davant del marcador. A partir de llavors, l'hoquei Olot no va trobar la tecla en atac i va marxar a vestidors perdent per la mínima. L'entrenador de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
7: Un punt a fora no és dolent, sempre que el transformis tal com hem comentat ara al vestuari, aquest punt el transformis en un bon punt, doncs mirant de guanyar casa la setmana que ve.
6: Repartiment de punts. I el primer per un hoquei Olot que ja pensa en el retorn a la Josep Jou. Serà dissabte a partir de la 1:00 PM rebent el Dominicos.
1: I al final del partit, el nostre company de ràdio, la Roger Gerca, parlava amb un dels protagonistes, en Joel Pagès.
8: Joel Pagès, què tal? Bona nit.
9: Hola, bona nit.
8: Quina valoració en fas a nivell general d'aquest empat?
9: Bueno, és això, sumem un punt. Sí que és veritat que el que ha dit en Miqui, que si haguéssim aprofitat les dues pilotes aturades que hem tingut, podria haver sigut un 2-4 perfectament i ens podíem haver endut els 3 punts. Però bueno, el primer partit de Lliga i un putet.
8: Explica'ns una mica com has vist la jugada del 2-2, perquè des de dalt s'ha vist molt bé la passada de l'Aniol. No sé si l'has vist tan bé com l'hem vist des de dalt, com l'expliques al gol.
9: Sí, bé, com tu dius, l'Aniol recupera la bola, intentem sortir la contra, jo espero el passe per aquí a la valla, però me la posa cap a dins i sí, em deixo sol davant del porter i per sort puc fer el 2-2.
8: I em dic que jugar amb jugadors com Aniol Mangas és fàcil, no? Perquè ara estàs explicant que t'esperaves la bola per aquí, te la col·loca a un altre lloc que encara et deixa en bones condicions. Ho posa una mica més fàcil jugar amb jugadors com l'Aniol?
9: Sí, totalment, com tu dius. O sigui, com aquestes n'ha fet un parell o tres més durant tot el partit, que és això, que són oportunitats clares de gol, i sí, tenir jugadors així a l'equip suma molt.
8: A nivell personal, sumes un gol ja aquesta temporada, una altra temporada al primer equip. Joel, et vas fent gran, podríem dir que el nen es va fent gran. Com t'està sentint a nivell d'importància a l'equip? Estàs notant que mica en mica estàs agafant pes, ja podríem dir que ja ets un fix al primer equip. A nivell personal, com et trobes?
9: Bé, jo sempre que m'ho has preguntat, jo ho he dit, jo m'agrada i vull intentar ajudar al màxim a l'equip. Faci el que faci, vull fent un golet, d'altres dies poder no, però sí, molt content d'estar aquí, d'estar al club d'aquí casa meu i intentar ajudar i aportar el màxim que pugui.
8: Doncs a veure si la setmana que ve ho acabem de fer, bo aquest empat amb una victòria. Gràcies, Joel.
9: Moltes gràcies.
1: I en l'únic partit sense presència catalana, el company de Maria Coruñés s'emportava els punts de vista del Holaceta, imposant-se per 1-4 i traient-se l'espina de la darrera derrota en el derbi coruñés davant el Dominicos. L'encontre va ser força plàcid per l'equip d'Àlex Canosa. Almenys això és el que reflexa un marcador que en tot moment va ser favorable als gallecs des que al minut 14 de joc Álvaro Barral posava el 0-1. Amb aquesta mínima avantatge s'arribava al descans, mentre que a la segona, primer Curro García de penal, després Milko Toknaka i després Ignacio Burruaga posaven un contundent 0-4 pels coruñesos que ja només podien maquillar els bascos amb un gol de Manu Martín Muñío. D'aquesta primera victòria del Compañía ens en parla el seu capità Ignacio Burruaga.
10: La verdad que contentos con el resultado. Para nosotros es importante ya empezar a sumar puntos después del primer partido y sobre todo en una pista complicada como Holaceta, que siempre es difícil porque hay mucho ambiente, saben que ahí son fuertes ellos y supimos sufrir, supimos controlar el partido, supimos también dejar la portería ahí con pocos goles, que era un tema que era importante para nosotros y sobre todo contentos con el trabajo del equipo y del grupo y que se empiece ya a notar el trabajo de la pretemporada y estas semanas y con ganas de seguir y aprovechar ahora el buen momento.
4: Acabem aquesta informació del grup nord amb la classificació de Pichichis, classificació que encapçalen Tomás Villares del Dominicos i Ignacio Burruaga del Compañía amb 3 gols.
1: La propera jornada veurà aquests afrontaments.
4: Olot Dominicos.
1: Ordes Escola Lubians.
4: Vilaseca Sant Cugat.
1: Jaic Oviedo Roller.
4: Congrés Holaceta.
1: Barça Atlètic Compañía de Maria.
4: I Reus Tordera.
1: Passem al grup sud, on només va poder disputar-se un partit.
4: Sporting Alcoi 1, Palafrugell 2.
1: Els empordanesos acaben patint, però s'emporten els punts del Coi. El partit entre el Covent Desigualada es jugarà el 12 d'octubre. Mentre que es van ajornar pel temporal, Mollerussa Vilanova, Vic Sant Just, Cerdanyola Vendrell, Mataró Noia i Espanyol Manlleu. La classificació en aquest grup queda així, a manca de quasi bé tota la jornada 2 sencera. Líder per la Frugilla amb 4 punts, amb 3 trobem fins a 6 equips, Manlleu, Sant Just, Alcobendes, Vendrell, Noia i Igualada, amb 1 trobem el Mataró i amb 0 Vic, Cerdanyola, Sporting, Alcoi, Vilanova, Espanyol i Mollerussa. L'únic partit que es va jugar va ser l'Sporting Alcoi per la Frugell i que guanyaven els empordanesos per 1-2, convertint-se aquesta en la primera victòria de la temporada per l'equip de Fran González, després que la primera jornada empatessin a 2 davant el Mataró. Els 3 gols arribaven a la primera meitat, una primera meitat de domini palafrugellenc que en defensa va tenir molt controlats els atacs alcoians i que en atac va gaudir de diferents arribades perilloses, especialment dels estics de Gerard Pujol, de Cochi i de Pol Sala. Totes les rematades acabaven a l'estic o cos del porter local Manu Monge, que va mantenir viu el seu equip fins al minut 18, quan Jan Omatell podia perforar per fi el bon porter Monge. Poc després, l'Sporting rebia la primera blava del duel, amb directe inclosa, que transformava el capità Gerard Pujol, posant el 0-2 a l'electrònic del pavelló Francisco Laporta del Coi. L'equip local va apretar en els darrers minuts de la part, obtenint el premi del gol a la darrera jugada, gol que feia Vicente Martí, que deixava un marcador de 1-2 al descans i tot obert per la que es preveia apassionant segona meitat. Una segona part que començava de forma elèctrica amb uns locals buscant el gol de l'empat, que van tenir a prop tant amb una penetració de Martí Portela abans del primer minut com amb una rematada centrada del capità Vicente Martí que anava fora. Amb el pas dels minuts, els visitants van tornar a equilibrar el domini i les ocasions, destacant una canonada creuada esquerra-dreta de Pol Sala i un llançament de banda contrària d'Àlex Torres que rebutjava el porter Manu Monge. El marcador però no es va moure i el duel entrava en uns darrers minuts de força patiment per l'equip català, que treia aigua com podia i que va haver de resistir un darrer minut i escaig amb inferioritat quan els locals van jugar sense porter. Ens ho explica tot plegat l'entrenador palafrugellenc Frank González.
11: Ahir vam visitar la pista d'esport amb el Coi i la veritat que va ser un partit molt complicat, un reflex del marcador 1-2 fins al final. Valorem que no portem els 3 punts, però és cert que marxem amb la sensació que podíem haver deixat finiquitat el partit de la primera part amb les constants arribades i el ritme que vam posar nosaltres. I anant 0-2, desconnectem els últims 20 segons en la jugada en la qual ens marquen a l'últim segon, un gol totalment legal dintre del temps, o sigui, res a dir, i marxem al vestuari amb 1-2 i per una dificultat que això comportava perquè sortirien enxufats i no seria pas fàcil. I tot i això ens trobem que els 7 primers minuts de la segona part, ens matxacen a contres, en arribades, tenim la sort que entre la defensa i el porter ho tenim endavant. I mica en mica ens anem trobant millor a la segona part dintre la pista i disposem de nombroses ocasions l'altra vegada, però no aconseguim finalitzar dintre la porteria. Arribat a l'últim minut i mig o així, demanen que és mort i parlem que sortim amb 5 jugadors, que defensem el 5 contra 4 amb calma, que recuperem la bola i aguantem, que no hem d'anar a fer gol. Però bueno, tinc aquest moment de possessions altes, voler finir el partit i regalem dues boles que ens costen dos atacs més. L'últim inclús els donem una falta, faltant 0,07 segons, en el qual si la bola hagués entrat hauria tingut un problema perquè tècnicament un segon no dona temps a passar bola, a rematar i gol. Però no em volia trobar en aquesta situació i efectivament no l'vam tenir. Per tant, contents pels tres punts, un desplaçament molt complicat, la pista del Coll és molt difícil i ens tenim ganes de trobar-nos amb la victòria, que ens pot deixar escapar dos punts a casa. La setmana que ve ve el Noia i ens haurem de fer fort perquè és un rival molt.
1: I acabarem les informacions d'aquest grossur amb la classificació de Pichichis i propera jornada, Nani.
4: La classificació de màxims golejadors l'encapçala Jordi Ferretti del Vendrell i Nacho Garrido del Noia amb 3 gols.
1: I la propera jornada, que veurà aquests enfrontaments.
4: Sporting Alcoi, Cerdanyola.
1: Vendrell, Alcobendes.
4: Vilanova, Espanyol.
1: Manlleu, Vic.
4: Sant Just, Mataró.
1: Igualada, Mollerussa.
4: I Palafrugell, Noia.

0: Nacional Catalana Masculina.
1: La Nacional Catalana Masculina va disputar la segona jornada amb 3 partits ajornats. La resta de marcadors van ser aquests, Nani.
2: Cadí, 6, el Picat, 2.
1: Els de la Seu capgiren l'1-2 del descans.
2: Barça, 0, Barberà, 4.
1: Primers punts i primera porteria, 0 pel Barberà.
2: Sant Ramon, 3, Arenys, 6.
1: Els arenyencs s'imposen en un darrer minut on anoten 3 gols.
2: Bell-lloc, 9, Juneda, 2.
1: Arnau Llana sentencia el derbi amb els seus 6 gols.
2: I Caldes, 3, Girona, 1.
1: Els calderins fan el 2-2 en victòries. Van quedar ajornats per les incidències del temporal el Capellades Igualada, el Sant Cugat Ripoll i el Voltregà Castellà. La classificació després d'aquestes 2 primeres jornades i a manca dels partits ajornats queda així. Líder, Bell-lloc amb 6 punts, co-líder Caldes també amb 6, Cadí i Arenys amb 4, Ripoll, El Picat, Sant Ramon i Barberà en tenen 3, Castellà, Sant Cugat, Igualada i Voltregà en tenen 1 i tanquen sense puntuar Girona, Capellades, Barça i Juneda. Aquesta segona jornada ens deparava 2 derbis de la demarcació de Lleida. Els 4 equips de Ponent que militen a Nacional Catalana s'enfrontaven entre ells. A la Seu d'Urgell eren els de l'Alt Urgell qui s'emportaven aquest derbi lleidatà, tot i que la primera part finalitzava amb victòria mínima al Picatina per 1-2. El duel començava amb gol de Fede Bocci pels locals. No obstant, després d'uns minuts inicials de domini local, l'Alt Picat reaccionava i Albert Tornos aconseguia l'empat als vols del primer quart d'hora, mentre que Guillem Jiménez capgirava del tot el marcador per l'Alt Picat a manca de 14 segons pel descans. Seria la segona meitat quan els alt urgellesos s'inspirarien en atac i anotarien els 5 gols restants, deixant el definitiu Cadí 6, al Picat 2. Gols de Benja Olivares, que feia l'empat a 2, Fede Bocci, al 3-2, Lucas Valero, al 4-2 i Fabri Torres, al 5è i 6è, ja dins els darrers 90 segons. Un dels golejadors urgellesos, Fede Bocci, ens feia aquesta valoració de la victòria.
3: Crec que l'inici del partit ha estat molt igualat. Els dos equips arribaven a porteria i abans d'acabar el primer temps, el Picat va fer un pas endavant del marcador per una pèrdua de bola que nosaltres hem fet i així s'imposaven davant del marcador amb un resultat de 1-2, acabant així la primera part. Després, ja en la segona part, crec que va ser un partit completament distint, diferent. Vam ser superior en tot moment, crec que vam poder dominar tant tàcticament, tècnicament com físicament i així hem pogut revertir aquest resultat, acabant amb un 6-2 i deixant els 3 punts a casa. Ara només resta continuar treballant i la veritat és que tenim molta, molta motivació i moltes ganes de continuar sumant.
1: A Bell-lloc d'Urgell, amb un pavelló ple de gom a gom, l'equip local donava una alegria als seus fidels aficionats derrotant el Juneda per 9-2 en un derbi que tenia com a nom propi el d'Arnau Llanes, que marcava 6 dels 9 gols del seu equip. Els minuts inicials eren ja un preludi de la història del partit. Gran intensitat, un Bell-lloc elèctric i els 2 primers gols que arribaven ja dins els primers 4 minuts. Obria la llauna pel Mestres als 56 segons i Arnau Llanes, que començava el seu xou particular, fent el 2-0 ja al minut 4, aprofitant una pèrdua de bola de l'equip garriguenc a mitja pista. 2 gols que podrien haver estat més si no hagués estat per les bones intervencions del porter Carles Fillat. Tot i el vendaval local i gràcies al porter del Juneda que mantenia viu el seu equip, els visitants retornaven al partit als vols del minut 9 amb gol d'Andreu Pinyol. Cosa que tornarien a fer uns minuts després quan, ja amb el 3-1, gol com no de Llanes, aquest cop de penal, Santi Maure tornava a ajustar el lluminós amb el 3-2. No obstant, en els darrers 10 minuts de la part, el Bell-lloc va tornar a demostrar que és un dels favorits a estar al play-off i amb 2 gols més, obra d'Iker Bosch amb una xega i pica i del Pichiche Llanes de canonada llunyana, marxava al descans amb un 5-2 i molt bones sensacions. Unes sensacions que van continuar sent favorables en una segona meitat on l'equip del Pla d'Urgell anotaria 4 gols més i no n'encaixaria cap. Arnau Llanes feia el 6-2 al minut 6 aprofitant una situació de power play, mentre que seria arrel d'una altra blava pels garriguencs quan els locals anotarien 2 gols més aprofitant la superioritat. Més una altra, de molt seguit, que deixava el definitiu 9-2 al marcador. Escoltem ara quines reflexions feien els dos entrenadors, David Carrasco per part del Bell-lloc i Matías Escudero per part del Juneda.
4: Sí, exacte, ho he dit molt poc, no sé si han sigut 7 minuts, em sembla, que ens han tret la segona groga a la banqueta i m'ha tocat. No res, molt, bueno, content per, tant pel resultat com per l'equip, la maduresa que ha demostrat i bueno, tots junts, imagino que ho han gestionat com ho havien de gestionar, així que molt, molt orgullós. Bueno, no, al final no hem fet res que no estiguem acostumats, al final hem fet el nostre joc i, bueno, crec que l'important ha sigut la gestió de les emocions una miqueta, no? Que al final és un derbi, molta gent a casa. Ja et dic, content per la gestió de les emocions i, com tu dius, doncs sí, des del principi ens ha sortit molt bé, molta pressió, molt, bueno, potser poc encert per part del Juneda, així que, bueno, ho hem sabut aprofitar. Ja sabíem que a part d'una molt bona pala, que tenia gols, jugador molt ofensiu, i bueno, doncs s'està començant a trobar còmode amb l'equip, entenc, i sí, correcte. Bueno, com et dic, només he pogut gaudir-ho 7 minutets, però sí, el pavelló estava a petar, estava molt ple, i són partits, bueno, emocionants, i sempre ens agrada jugar.
5: Bueno, enfrentábamos a un Belljoc que seguro va a ser uno de los favoritos de la liga, que va a estar peleando arriba. Tiene un plantel ya con experiencia en esta categoría y eso se nota en la pista. Creo que aparte de la esencia de lo que es el derbi, nosotros entramos en desajuste y bueno, eso nos costó los dos primeros goles, que creo que sin duda que es virtud de la efectividad del rival, pero también facilitamos esas llegadas. Estamos un poco desconectados a lo que tocaba hacer y todavía en esta media versión de transición que estamos buscando para posicionar a Nacional Catalana, lo sufrimos. Pero así todo, creo que pudimos reponernos, marcamos un gol que nos anulan, luego marcamos el 2-1 y ahí nos metimos al partido y era un muy buen momento para empezar a competir. Y lo sabíamos. Y bueno, nuevamente marcan diferencia, después quedamos 3-2 y luego el 4-2, que creo que también es un momento que ellos respiren.
1: A les Llars Mundet de la ciutat comtal, el filial blaugrana rebia el Barberà. Duel entre dos equips que no havien pogut sumar a la primera jornada i que acabava amb contundent victòria vallesana per 0-4 amb gols repartits d'Àlex Olmo, Roger Amores, Arnau Gangonells i Ignasi López. L'equip entrenat per Marc Soleil arribava al descans amb dos gols d'avantatge després que Àlex Olmo al minut 8 i Roger Amores al 17 batissin Carles Sala. Els culers van tenir l'oportunitat d'ajustar aquesta diferència en disposar d'un penal a manca de 12 segons per la mitja part que Mario Saldes no va poder transformar. I si la primera meitat acabava amb un penal, la primera incidència de la segona, corria encara no al minut 2, arribava també en forma de penal, aquest cop favorable al Barberà, que llançava Albert Hernández i tampoc obtenia premi. El Barça en aquests primers minuts de la represa va sortir més ofensiu, imposant la seva velocitat i gaudint de diverses ocasions per ajustar el partit, que eren resoltes pel porter vallesà, que tancava així la primera porteria 0 de la temporada. Una vegada passats aquests minuts de més domini blaugrana, el Barberà va tornar a imposar-se i a redonir la golejada amb dos gols més, obra d'Arnau Gangonells i d'Ignasi López. És un dels golejadors, Arnau Gangonells, qui fa una valoració de la victòria del seu equip.
6: Va ser una victòria molt treballada. Vam fer un partit molt seriós, vam sortir molt seriós des de l'inici. Vam tenir la sort aquesta setmana que ens vam posar per davant, al contrari de la setmana passada, i vam saber gestionar molt bé el resultat. I la veritat que els inicis amb el Barberà era molt bé, està sent un grup molt maco, hi ha gent molt maca i tenim molt bon equip, jo crec, i podem lluitar per tot. Bueno, fins això seria tot, ja parlem quan vagi passant més la Lliga i així veurem per on estem.
1: A la Torre Roja, el filial calderí tornava a demostrar el seu potencial, derrotant per 3-1 un Girona que es trobava amb un Caldes molt elèctric d'inici, que ja en els primers 8 minuts es col·locava amb 2-0 amb els gols d'Andreu Puigdueta i d'Arnau Serra, dos dels joves jugadors que aquesta temporada passaran molts minuts amb l'equip d'Hockey Lliga. Tot i el domini calderí i passats aquests primers minuts davant de local, els gironins van apretar més en defensa i fins i tot podien haver ajustat el marcador en disposar de 2 minuts de power play per blava a manca de 5 minuts pel descans. A la segona meitat, un gol per bàndol segellava el resultat final de 3-1. Noel Oliana posava el 3-0 pels de la Torre Roja, mentre que Javi González feia el gol de l'honor dels gironins a les darreries del partit. El capità i un dels golejadors calderins, Arnau Serra, ens feia aquesta valoració de la victòria.
7: Doncs sí, molt contents per aquesta nova victòria, d'haver sumat 6 punts de 6 possibles. I bueno, penso que l'equip està bé, que l'altre dia vam fer un bon partit allà a Barberà, i avui també. El partit ens ha ficat de cara a l'inici, hem sortit bastant bé, hem fet un primer gol i al cap de poc hem fet un segon gol. Però a partir d'allà hem seguit tenint ocasions, a Girona també ha tingut algun contraatac, però no hem sabut ampliar el marcador Llavors sí que al final del partit hem aconseguit fer 3-0 i faltant 40 segons, així crec, ens han fet el 3-1. I bueno, molt contents per seguir amb una bona dinàmica i a seguir treballant per guanyar.
1: A Vilafranca, el recent ascendit Sant Ramon feia història debutant a casa en un partit de Nacional Catalana i a més ho feia després que la primera jornada golejés a domicili el Juneda per 0-4. Aquesta vegada les coses no li sortien tan bé a l'equip de Carles Freixedes, que veia com un arenys amb un Jordi Pérez inspirat en atac s'emportava els punts vencent per 3-6 amb un hat-trick del citat Pérez, amb un doblet de Biel Martínez i un gol del capità Gerard Gallardo. El duel va travessar moltes alternatives i no es va decantar pels visitants fins al darrer minut. La primera meitat va veure ja 5 dels gols d'aquest apassionant duel. L'Arenys avançava 0-2 al minut 6 amb doblet de Jordi Pérez. Els penedesencs reaccionaven i primer Joan Gil escurçava distàncies i després Guillem Martí retornava a la igualtat. Igualtat, però, que els locals no van poder mantenir fins al descans, donat que Gerard Gallardo avançava novament als maresmencs fent el 2-3 amb el cronòmetre a menys 3-22 per la mitja part. Començava la segona amb gol d'Arnau Güell pels vilafranquins, que deixava un empat a 3 que perduraria durant molts minuts a l'electrònic. Concretament, fins al darrer minut de partit, que seria quan els aranyencs aconseguissin els seus 3 darrers gols i el marcador passés d'un incert empat a 3 a un contundent 3-6. Gols aquests darrers de Jordi Pérez, que marxava amb un hat-trick, i doblet de Biel Martínez. És el tribulejador visitant Jordi Pérez qui ens ho comenta tot plegat.
8: Ha estat un partit molt complicat. El Sant Ramon ha proposat molt, és un equip molt sòlid i crec que el resultat no reflexa el que va ser el partit. Ens vam trobar faltant un minut amb un resultat a favor de 3-4. El Sant Ramon va provar de fer l'empat amb 5 jugadors i va ser quan vam poder marcar 2 gols sense el porter del Sant Ramon. Esperem continuar amb la mateixa dinàmica i intentar arribar el més lluny possible a la classificació.
2: Acabarem el repàs de la Nacional Catalana amb la classificació de Pichichis i la propera jornada. Classificació de Pichichis que encapçala el jugador Arnau Llanes del Belllloc amb 8 gols. Segon és Guillem Jiménez de l'Alpicat amb 6. Mentre que tot seguit trobem fins a 6 jugadors amb 3 gols. Fede Bocci del Cadí, Noel Oliana del Caldes, Jordi Pérez de l'Arenys, Biel Martínez també de l'Arenys, Arnau Güell del Sant Ramon i Fabri Torres del Cadí.
1: La propera jornada d'aquesta Nacional Catalana masculina serà aquesta.
2: Barberà Sant Cugat.
1: Arenys Belllloc.
2: Capellades Cadí.
1: Castellà Sant Ramon.
2: Girona Barça.
1: Alpicat Voltregà.
2: Juneda Caldes.
1: I Igualada Ripoll.

0: Nacional Catalana Femenina.
1: La Nacional Catalana Femenina va disputar també la jornada segona, tot i que només van poder disputar-se 3 partits. Els resultats van ser aquests, Nani.
2: Caldes 7, Vilassana 4.
1: Amb hat-trick de Carmen Cabezas.
2: Salt 1, Vic 3.
1: El partit no es decideix fins al darrer mig minut.
2: I Cerdanyola 2, Manlleu 1.
1: Un doblet d'Ariana Carrión doblega al Manlleu. El partit entre el Vilanova i el Voltregà no es jugarà fins al 13 d'octubre i els partits ajornats per les inclemències del temps van ser l'Olot Igualada, el Vilafranca Palau i l'Olesa Vigues, que encara no tenen data fixada. La classificació d'aquesta Nacional Catalana Femenina després de les dues primeres jornades queda així. Líder Caldes amb 6 punts, co-líder Vic també amb 6. En 3 trobem fins a 7 equips, Vilafranca, Manlleu, Palau, Salt, Olot, Vigues i Cerdanyola. I encara sense puntuar, Sant Cugat, Voltregà, Torrelles, Vilanova, Igualada Femení i Olesa. A la Torre Roja, el Caldes es feia amb la segona victòria de la temporada, imposant-se per 7-4 a un jove filial del Vilassana que no va poder sumar cap punt en els seus dos desplaçaments seguits. Les Caldes

0: 3 minuts en powerplay parlava a Sofia Puentes. La segona meitat va tenir diferents fases totalment diferenciades. La primera era el doblet d'Aina Leonard, que deixava un 5-1 molt còmode per les calderines. La segona veuria la reacció de les lleidatanes, que amb un doblet d'Aitana Escudero i un gol de Maria Parrot posaven la pel cos als aficionats locals, deixant un ajustat 5-4. I la tercera de les microfases arribaven als darrers 8 minuts, quan les locals tornaven a assumir el control del duel i s'escapaven definitivament en el marcador amb gols de Carmen Cabezas, que feia hat-trick, i Joana López, que feia doblet. Aquests dos gols deixaven el definitiu 7-4 per l'equip d'Oriol Sapinya, que ha començat molt fort la Lliga. La tribulejadora calderina Carmen Cabezas valorava així la victòria del seu equip.
1: Molt contentes per la victòria d'aquest cap de setmana, on vam començar molt enxufades, fent dos gols a l'inici, però sí, és veritat que el partit es va tornar una mica boig, amb moltes boles aturades i targetes, i no vam tenir el partit tot el controlat que haguéssim volgut, però al final vam aconseguir els 3 punts.
0: I també li demanàvem a Carmen Cabezas una valoració d'aquests inicis de temporada.
1: Portem ja 2 victòries en 2 jornades i estem molt motivades per seguir treballant i poder aconseguir els nostres objectius a final de temporada, però de moment ja estem pensant en el pròxim cap de setmana, en el pròxim partit, i poder seguir amb la bona dinàmica que portem d'aquestes 2 primeres jornades.
0: Al pavelló de Salt, l'equip local i les visitants del Vic oferien un duel igualat que arribava al darrer minut amb empat a 1 i que acabava en victòria visitant per 1-3 gràcies als 2 darrers gols usonencs anotats per Júlia Teixidor a manca de 27 segons i d'Isona Serra a manca de 5. El partit començava de tu a tu amb arribades d'unes i d'altres i amb les primeres intervencions de les porteres Judit Casals per part local i Bruna Casals per part visitant. Dinàmica que trencava Margot Juglar, obrint la llau en el minut 20, posant un 0-1 que igualaria Míriam Rodríguez al 3 de la represa. Amb aquest empat a 1, la pitxitxa local, Aina Vila, que a la primera jornada va fer un pòquer de gols, disposava d'un penal per posar per davant el seu equip per primera vegada. No obstant, la portera visitant de la segona part, Ali Iglesias, ho impedia i els minuts anaven caient sense novetats en el marcador i amb 2 equips molt carregats de faltes. El duel entrava en el darrer minut, els 2 equips amb 9 faltes, i era l'equip local qui cometia la seva desena. El llançament de la directa, Júlia Teixidor, que en el primer llançament no podia batre Judit Casals, però recollia el rebuig de la portera i ara sí, en una segona intentona, posava per davant el seu equip. L'entrenador gironí, Quim Rubio, posava 5 jugadores de pista per crear superioritat en els 37 segons que restaven, i això ho aprofitava Isona Serra per posar, a manca de només 5 segons, al definitiu 1-3. Una de les jugadores visitants, Júlia Cabré, ens feia aquesta valoració.
2: Era un partit que sabíem que seria molt complicat, que ens costaria molt tirar-lo endavant i que el mínim error que féssim ens podria passar factura. I sabíem que el Salt sap a lo que juga i a lo que juga ho sap jugar molt bé. Llavors, això, minimitzar els màxims errors perquè no es poguessin beneficiar, no? I això era un partit molt intens des del primer moment. Els 2 equips volíem guanyar. Veníem d'haver guanyat el primer partit de Lliga, llavors encara teníem més ganes de sumar tant un equip com l'altre. I bé, el partit en tot moment va ser d'infart, no? Moltes ocasions pels 2 equips, molta intensitat. I això ens va anar molt bé, bueno, l'últim minut final que es va decidir cap a nosaltres, no?, a través de la desena falta. I jo crec que això, bueno, ens va donar una mica més d'adrenalina. Elles treuen la portera, no?, recuperem bola i podem fer gol. Llavors això ja va ser com un punt de dir, bueno, ara ja amb l'1-3, calma, quedaven 8 segons només. Així que molt bé. Molt contentes pel resultat, no? Sabem que hem de treballar molt, que ens queda molt per treballar, però, bueno, mira, 2 partits, 2 victòries i esperem poder seguir-ne sumant.
0: A Can Xarau, duel de 2 joves filials que no van estalviar ni una gota d'energia, tot i la calor que feia el pavelló cerdanyolenc. La primera part va ser jugada de tu a tu amb 2 equips decidits a anar a l'atac i on les ocasions van anar succeint-se i on les porteres Caral Ferrer i Aurora Sapena, de la primera part, van intervenir en infinitat d'ocasions. Les ocasions de gol a una i altra porteria es van anar fent importants amb el pas dels minuts. Les primeres van ser més tímides, però a partir de l'equador de la

0: Ara arribaven les millors. La primera d'elles tenia color cerdanyolenc. Ariadna Carrión recuperava una bola, encarava decididament la portera contrària, rematava i feia que Caral Ferrer hagués de treure un guà miraculós per evitar el que hagués estat 1-0. Dos minuts després arribava una nova oportunitat per les locals. Millor dit, triple oportunitat amb rematades de Sigrid Aparicio, la primera, i de Maria Birbe, la segona i tercera. A les tres responia Caral Ferrer amb grans reflexes. Les mallorquines també havien rematat força porteria abans d'aquest vendaval local, però serien les vallesanes qui, com a continuació de les dues ocasions citades, s'avançaven en el marcador amb gol d'Ariadna Carrión, un dels fitxatges d'enguany del Sarda. El gol va despertar encara més si cap les ganes d'ambdós equips de generar ocasions. I així, els 10 minuts que restaven de primera part van ser del tot d'anades i tornades, d'atacs i contraatacs. En 20 segons es podia passar d'una ocasió usonenca a una vallesana. El marcador, però, no es mouria i els equips entraven a vestidors amb aquest 1-0 per les locals, que tenien, però, el hàndicap de les 9 faltes d'equip. Aquest factor seria clau, donat que ja el Sarda arribaria a la segona part a les 20 faltes, la qual cosa significava la penalització en tres directes. Dos d'elles eren aturades per la portera de la segona part, Marlin Fierrens, mentre que la segona, minut 5 i mig, era transformada per Tània Pedrosa amb l'empat a 1. El gol donava ales a les deixebles de Nil Baucells, que per moments van dominar més el joc, tot i que també és cert que les ocasions continuaven repartint-se força per igual. Les porteres no tenien temps d'avorrir-se, i menys amb la directa per equip que arribava als vols del minut 18-19. Ni Tània Pedrosa per les mallorquines ni Sigrid Aparicio per les del Vallès les podien transformar i l'empat seguia lluint a l'electrònic de Can Xarau en una segona meitat on van poder veure també un preciós duel entre la davantera local Maria Birbe i la portera visitant de la segona part, Judit Serra. La jove cerdanyolenca va fer-se un fart de provar llançaments i rematades des de diferents posicions i a totes elles responia la també jove Judit Serra amb grans aturades. El partit va entrar en els seus darrers 5 minuts, cap equip es conformava amb l'empat i seguien buscant amb insistència unes i altres la porteria contrària. Sigrid Aparicio i Victoria Cordero avisaven de les intencions locals just abans que Ariadna Carrión aconseguís el gol de la victòria, rematant amb ràbia una assistència de la seva companya Maria Birbe després d'una excel·lent jugada individual. El Malleu va intentar un els 3 minuts que restaven, però l'equip de Sergi Coll va poder resistir i emportar-se aquests 3 punts que són els primers de la temporada pel filial cerdanyolenc.
1: Doncs després d'aquest 2-1 pel Cerdanyola teníem la gran protagonista, la primera que felicitàvem, doncs l'Ariadna Carrión. Bé, un doblet, 2-1, primer partit a casa, què més?
2: Doncs res, molt contentes, la veritat és que ha sigut un partit superintens. Bueno, ja s'ha vist que al final elles ho lluiten tot, són joves que pugen, però tot i així ho lluiten tot, és el que he dit, ha sigut un partit molt intens, molt disputat, hem arribat bastant les dues a porteria. Sí que és veritat que cal destacar que hi ha hagut moltíssimes faltes i això ens ha provocat que tinguéssim moltes directes en contra. I res, la nostra portera se les ha parat. Nosaltres tampoc hem ficat una, però bueno, estem molt contentes. Al final la victòria ha sigut la constància nostra de lluitar fins al final. I res, al final l'hem ficat. L'hem ficat, però podria haver-se decantat per qualsevol dels dos costats. I res, avui hem tingut la victòria nosaltres.
1: I com veus aquesta nacional catalana d'enguany? Potser no hi ha així grans favorits, no? A tothom per guanyar, tothom potser.
2: Totalment. Aquest any és el que parlem sempre, que tots els equips són molt complicats, tots els partits s'han de lluitar fins al final i el marcador serà superajustat. I res, són partits que hem d'estar molt concentrades a tots, començar ja des del minut 1 concentrades, ficades en el partit, perquè si no, en 5 minuts, un minut, es pot decantar per qualsevol dels dos equips, en qualsevol equip.
1: Escolta, avui amb això d'aquests dos gols, no sé si ets d'aquelles persones que avui quan aniràs al llit t'acostarà a dormir perquè pensaràs en allò, no, aquells nervis de la felicitat.
2: Bueno, sí, estic molt contenta per això, perquè bueno, al final he tornat a casa i marcar els dos gols avui en un partit pues, important, ha sigut molt, molt, molt contenta. Però bueno, és el que dic, és de tot l'equip, al final jo l'he ficat, però el passe de darrere me l'ha fet una companya i estic molt contenta per això, i sí, m'emportaré al llit i on sigui.
1: Pues moltes gràcies, Ariadna, i sol pel que resta.
2: Gràcies a tu.
1: Per part del Malleu, doncs, teníem a la Martina Baucells, aquí el primer que li dèiem, doncs, és, bueno, que ens expliqui aquest canvi, no?, passat del Vic al Malleu, doncs, com t'estan anant aquests primers partits aquí a Malleu?
3: Bé, de moment estic molt contenta, al final crec que necessitava un canvi i a Malleu m'estan donant tot el que necessito i tot el que potser em faltava, i això, estic molt contenta, amb les noies de l'equip estic molt bé, estem treballant molt bé, els dos partits que portem crec que hem donat molt la cara, estem treballant molt bé i portem un molt bon ritme.
1: Escolta, el partit d'avui doncs, heu perdut 2-1, però heu estat allà, podíeu haver empatat, podíeu haver guanyat. Jo crec que el positiu, segurament el que us dirà l'entrenador és, escolta, noies, que si jugueu així tots els partits, no guanyarem molts.
3: Sí, i tant, aviam si podem mantenir aquest ritme. I, bueno, era un partit que podia caure cap a les dues bandes i els ha caigut en elles, però segur que n'hi hauran molts d'altres que ens cauran cap a nosaltres.
1: Moltes gràcies, Martina, i sort pel que resta.
3: Merci.
4: La classificació de pitxitxis d'aquesta nacional catalana femenina queda així. Primera posició per Mar Vila del Salt amb 4 gols. Segona, compartida amb 2 gols per Tània Pedrosa del Manlleu, Carme Cabezas del Caldes, Aina Leonard també del Caldes, Aitana Escudero del Vilassana i Martina Cobo del Manlleu.
0: I la propera jornada que veurà aquests afrontaments?
4: Vilafranca-Caldes,
0: Vic-Olot,
4: Voltregà-Salt,
0: Vigues-Cerdanyola,
4: Palau-Manlleu,
0: Igualada-Sant Cugat,
4: Torroelles, Olesa
0: i Vilassana, Vilanova. Acabem aquí aquest segon programa de Xoc d'Estics de la recent estrenada temporada 26-27. Recordar-vos que podeu tornar a escoltar el programa en el podcast que trobareu penjat a la pàgina web de la nova Ràdio de Reus. També us recordem que dilluns vinent no hi haurà programa degut a la festivitat del 12 d'octubre. Així que ens acomiadem fins d'aquí 15 dies. Passeu tots, totes, una bona setmana i ens retrobem aviat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes ICAT.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Jo vull fer...

wrong, trying to make things right.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

sento sol l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.